un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les

cada vespre picat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes i

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions, a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE. Feijóo ha dit a Telecinco que un govern monocolor servirá para, según él, netejar las instituciones y posar las urnas.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu ja en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat, i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció dels socialistes ha tancat fil amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran.
1: Europa es posa d'acord per endurir la política migratòria. Les institucions comunitàries validen que els estats puguin instal·lar a l'estranger centres de deportació d'immigrants irregulars. Copien així el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània.
3: El 18% dels mestres i professors ja han votat el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. La consulta durarà fins dijous i estan cridats més de 94.000 professionals. La consellera d'Educació avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. Mentrestant, avui continuen al Barcelonès les vagues d'educació que ara només mantenen els sindicats minoritaris.
1: Les produccions catalanes de Tercera Fuga, de Victoria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max que aquesta nit s'han entregat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. L'Hospital Vall d'Hebron estrena una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang.
3: Duplica la superfície que tenia fins ara i s'ha passat d'habitacions compartides a individuals. A més, també té habitacions tipus apartament familiar, tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director general de l'Hospital Vall d'Hebron.
4: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
3: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
1: Esports. Aquesta matinada ha mort als 79 anys Rick Adelman, entrenador llegendari de la NBA i membre del Hall of Fame. Amb més de 1.000 victòries a la Lliga Nord-Americana, va ser el primer tècnic de Ricky Rubio als Estats Units i una figura clau en la història de les banquetes de l'NBA.
3: L'Igualada ha situat empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 2 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts el temps ens durà petites novetats. Per un costat, tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre, els ruixats de tarda seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Viladecans el sol sortirà a les 6:21 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 59 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Sempre és un bon dia per recordar això que va dir Freddie Mercury.

0: és pensar que sí, que hi ha persones que han estat tocats per una mà prodigiosa que els ha convertit en una espècie d'espècimen únic i irrepetible, perquè la seva música perdura en el temps mentre el món segueix girant. I sí, nosaltres també us prometem una hora de ràdio per recordar. Arrenquem el dimarts, que no és poc, i ànims, que el dia només acaba de començar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Noi, el Roger, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
0: Bon dimarts.
2: Bon dimarts, com estàs?
0: El dimarts.
2: És el pitjor dia de la setmana, però vaja.
0: Està batejadíssim com el pitjor dia de la setmana, almenys pel que fa aquest programa, aquest equip, la vida en general, la humanitat.
2: Per tant, per la gent normal. Vull dir, però no passa res. Si teniu avui un bon dia, felicitats, sou vosaltres, però aquí estem de dimarts, però escolta'm, nosaltres farem un programa com si fos divendres, dilluns, dimecres o qualsevol dia de la setmana que ho donem tot, perquè avui estarem molt pendents d'aquesta oferta del Partit Popular per una moció de censura instrumental. Avui Feijó està a Barcelona. En parlarem a l'hora del matí. Tindrem el secretari general de Junts, en Jordi Turull, per respondre directament a Feijó i aquesta oferta que ha fet directament el partit de Carles Puigdemont. També tractarem el tema del Papa i el català, perquè hi ha certa polèmica, sí, per l'ús que farà del català a la Sagrada...
0: Una poqueta cosa, no?
2: Això diuen, que bon la benedicció dia serà en castellà i que només hi haurà un parell de frases en català durant la missa. Després tindrem a Jorge Dioni, que és autor del llibre Pornocràcia. Parlarem de ciència i tecnologia amb Rafa Vilasant Juan. Avui que fa... Bé, l'altre dia va ser el Dia Mundial Sense Tabac i en parlarem d'això al nostre espai de ciència i tecnologia. I a les 11:05 la teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, parlant d'expressions d'abans. Aquestes expressions com nasty de plasti i aquestes coses...
0: En estes container...
2: Exacte, de la teva generació, sí, Canalies. I amb tot això i més, doncs, fins que s'acabi aquest dimarts, aviam si arriba ràpid.
0: Està molt bé que parles de generacions quan acabes de fer 40 anys, eh?
2: Sí, però aquests 5 anys de diferència que ens portem a vegades es noten en certes coses, però bueno, aquí en Damios, que diria un amic meu.
0: Ànims, bro, que el dia només acaba de començar. 6-7, Alex Boss, bon dia.
3: T'ho juro, i per Snoopy.

0: Hi ha moltes frases d'aquestes que denoten clarament que som d'una altra generació.
1: Imagina't jo.
0: També dic una cosa, la gent jove li passarà exactament el mateix, eh?
1: Sí, sí.
0: Això és una cosa recurrent,
1: eh? Ens trobarem pel camí, oi?
0: Clar, exactament. Què ha passat al moment mentre dormíem, Àlex?
1: Doncs mira, si tens temps, dona'm un parell de minuts avui perquè t'explico una història que t'agradarà i que aquesta nit s'ha convertit en un fenomen absolutament global.
0: A veure.
1: Avui parlem d'una de les estrelles del Mundial de Futbol. Probablement no guanyarà la competició, entre altres coses, perquè juga amb Nova Zelanda, que ni tan sols ha guanyat mai un partit del Mundial, i segurament tampoc no marcarà cap gol, perquè, entre altres coses, juga amb el pitjor selecció i, a més, es defensa. De fet, fins fa poc era un autèntic desconegut. Fa una setmana, amb prou feines, tenia 5.000 seguidors a Instagram, però la cosa ha canviat molt i ja t'ho explicaré per què.
0: A veure.
1: Es diu Tim Payne, és central de 32 anys, de Nova Zelanda, i em preguntaràs què ha fet per convertir-se en estrella del món de la nit del dia?
0: M'ho pregunto jo i s'ho pregunten els oients que ens estan escoltant
1: doncs,
0: ara mateix.
1: La resposta és res.
0: Molt bé, quina
1: meravella,
0: doncs.
1: Res. Ell no ha fet res. El secret el trobem a l'Argentina. Fa 6 dies un influencer, només 6 dies, eh? Un influencer que té ara mateix 979.000 seguidors, Valen Scarcini, llançava aquest repte.
2: ¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido? ¿Qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos? Claro, un futbolista que todos banquemos sin importar nuestra nacionalidad.
1: Doncs el repte, és a dir, era aquest, fer famós un futbolista absolutament desconegut que anés al Mundial.
0: Una espècie d'experiment a través de les xarxes,
1: escolta'm,
0: no?
1: Escolta'm, el repte ha caigut amb molta gràcia. El nombre de seguidors de Tim Payne ha anat creixent exponencialment dia a dia en els últims darrers 6 dies davant la sorpresa del mateix Payne, que ha vist com el seu nombre de seguidors anava creixent i bàsicament no en tenia, des de la tranquil·litat de la seva localitat a Nova Zelanda, que tots fossin argentins.
0: T'imagines? Que clar.
1: Sí, bàsicament han començat a donar-li molts likes a les seves publicacions i a fer tot de comentaris per aconseguir que tingui molt de relleu. Ell ho agraïa fa 4 dies així.
3: Hola, todos. Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando el Duolingo.
1: Fantàstic. La cosa s'ha sortit tan de mare,
0: sí,
1: que ja hi ha himne, una cúmbia feta des de l'Argentina per animar a

0: I no t'ho perdis, perquè el millor de tot, recordem que es diu Tim Payne, és la tornada. No pain, no gain,
1: No pain, no gain. Una meravella.
0: Espera't, que avui ha aparegut un mural a Miami amb la imatge del jugador de Tim Payne i el lema No Pain, No Gain.
1: Creure.
0: Que és que el fenomen és ja definitivament mundial. Aquesta matinada, Tim Payne ha sumat el seu seguidor 4 milions...
1: Què?
0: A Instagram.
1: De 5.000 a 4 milions?
0: En només 6 dies.
1: Mare meva!
0: De fet, ell que és de Nova Zelanda, la gent s'ha posat a comparar. Resulta que té més seguidors ell tot sol que els All Blacks, que passen per ser l'equip esportiu més important de Nova Zelanda, l'equip de la selecció de rugby. I fins i tot ja han sortit gent que està reclamant que apareguin altres coses. Fins i tot un streamer espanyol ha proposat fer popular un altre jugador desconegut, en aquest cas Kay Trewin, lateral d'Austràlia, això ho ha fet aquesta nit, i diu que vol recrear així la rivalitat entre Messi i Ronaldo portada a les xarxes.
1: Però escolta'm, és un experiment molt interessant com algú que no és ningú aconsegueix en 6 dies...
0: I sense fer res.
1: I sense fer res.
0: No ha fet res absolutament per aconseguir ser viral.
1: 4 milions de seguidors, una cúmbia i un mural a Miami,
0: sí,
1: correcte?
0: I Cat Real també ha fet un petit vídeo amb música sobre ell i vaja, de sobte hi ha un furor especial per veure el debut de Nova Zelanda al Mundial, que jo us comunico que el seguirem en especial atenció perquè és la matinada del 15 al 16 a les 3 i juga contra l'Iran.
1: Gràcies, Àlex.
0: Fins ara.
1: Una meravella. Històries per començar el matí. Escolta, ho podríem fer amb els matiners, també t'ho dic, això. Podríem fer aquest experiment. Fantàstica la història que ens acaba d'explicar l'Àlex Bosch aquest matí per arrencar el programa. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè comença la Patum a Berga. I no només per això, sinó perquè ho fa amb la coneguda com a Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb discapacitat que formen part d'aquesta fundació. A més, per quarta vegada, els salts de les comparses es faran a la plaça de Sant Pere, donant a aquesta Patum tota la solemnitat que es mereix.
1: Escapant motors per la Patum, recordem també, per cert, que aquí al programa vam estar comentant les trenes, aquestes sí. Trenes de la Patum, molt reforçades perquè, evidentment, noies, nois, persones amb els cabells llargs puguin gaudir de la Patum sense la molèstia dels cabells a la cara. I de què parlarem poc aquest matí, Marta?
3: Doncs mireu, del JOMO, que és la Joy of Missing Out, és a dir, l'alegria de perdre's les coses, que substitueix el conegut FOMO, allò del pànic o terror a perdre't un pla o no sé el lloc exacte que la resta. Si te quieres
1: Marta Viana encara de ressaca del concert de Bad Bunny a Barcelona.
3: Jo sí, perquè hi vaig poder anar. Hi ha molta gent que, evidentment, no hi va poder anar.
1: Ah, vas anar?
3: I
1: no
3: ho tenia...
1: sabia.
3: Doncs, sí, sí, vaig ser les privilegiades. Vaig estar a la casita.
1: A la casita, també.
3: No, t'he de dir que molt millor la grava, jo diria.
1: I tant, i tant.
3: En qualsevol cas, jo hi vaig anar, hi ha molta gent que no, per tant, hi ha molta gent que ha viscut amb el FOMO d'anar al concert de Bad Bunny, i ara el que ha nascut és aquest nou concepte, el JOMO, que és una mica una reacció a l'esgotament i a la pressió social d'estar sempre connectat. Sobretot es nota en la generació Z, pel que expliquen, el que volen ara és fer doncs, una migdiada, quedar-se a casa, i que ara la gent que fa tants i tants plans i que està sempre a tot, doncs els fa directament mandra.
1: Em sembla estupendo perquè és que vivim totalment enganxats a les xarxes i
3: m'agrada molt.
1: Sembla sí. Que haguem de fer sempre coses. Jo he de dir-te que porto molts caps de setmana fent coses i aquest cap de setmana no et vull tenir cap plan.
3: Això és difícil, t'he de dir, perquè ja comença el bon temps i et diran, ai, anem a fer un vermutet.
1: Però el plaer de no tenir res planificat, que és diferent.
3: I de dir que no a un pla que et pot
1: fer.
3: Dir que no és molt important.
1: Però estic una mica cansat de socialitzar.
3: Sí.
1: Per tant,
3: sí.
1: No em digueu res.
3: No a tot.
1: Lara, amb quina bona notícia ens haguem al matí?
3: Doncs a aquestes hores del matí us convidem a fer una visita al fons del mar. Bajo el mar, bajo el mar,
1: vives contenta siendo sirena, eres feliz. ¿Qué pasó, Ariel? M'encanta. I per què viatgem al fons del mar?
3: Doncs mira, perquè la bona notícia d'avui és que els voluntaris de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, han alliberat al mar 5 exemplars de tortuga marina recuperats al seu centre a la platja de la Pineda de Castelldefels. Els animals de l'espècie Careta Careta han caminat cap al mar acompanyades pels voluntaris i per un pescador davant l'expectació de centenars de persones que s'han reunit a la platja per veure aquestes tortugues.
1: Careta Careta es diu l'espècie.
3: Sí, l'espècie de tortuga, la Careta. Sí. Careta, Careta. Una mica sirenida la Lara, no? No? No t'agradaria? Amb aquests cabells llargs, no, guapos, sí, que tens. Jo seria una sirena.
1: I qui seria la Marta Viana?
3: Jo, el Canc. El Sebastián.
1: Sebastián. Jo qui soc?
3: El Flanders.
1: El peix. Escolta'm.
3: Un tauró.
1: Jo seria...
3: La Úrsula.
1: Sí, jo seria Úrsula, no tinc cap tipus de... I Ot Serra, qui seria Ot Serra?
3: El Flanders.
1: El príncep, no, el príncep, pot Serra.
3: Sí, sí.
1: No, l'Andreu el príncep, no.
3: Doncs no. El que digui la Úrsula, ho he dit.
1: Quin motiu tenim per saltar del llit, Ot Serra? Bon dia.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als jubilats que voluntàriament vulguin reincorporar-se al mercat de treball és que cobraran més. El govern espanyol ha aprovat un nou decret que diu que aquells que treballin entre un 55 i un 80% d'una jornada ordinària sumaran un plus del 25% a la seva pensió un cop hagin passat 6 mesos. Si les jornades són d'entre un 30 i un 55%, l'increment a la pensió serà del 15%. Això sí, el complement es deixaria de percebre un cop arribi la jubilació definitiva.
1: Doncs vinga, bones notícies per arrencar el matí d'aquest dimarts 2 de juny. Amb 9 minuts arribem a 6:15 del matí, fent els matiners de Catalunya Ràdio. Moment de desplegar la nostra particular revista del cor. I amb què comencem?
3: Amb Amaia Romero. Ah,

0: La cantant en un concert a València aquest cap de setmana va agafar el mòbil a un fan i va gravar un vídeo a mig concert. Després aquest fan, que es diu Manu, va penjar el vídeo a les xarxes i evidentment s'ha fet clar, molt viral.
1: Manu, mira, estoy aquí contigo, estamos aquí en el concierto. Mira, ahí estás. Nada, ay, muchísimas gracias por haber venido. Espero que siempre te acuerdes este día, que siempre quede en tu mente. Mira qué bonito ahora para...
2: És que no pot ser més meravellosa.
0: És
2: som, que som, som fans d'Amaia Romero, dels seus directes, de la seva música i d'aquest feedback tan preciós que té amb els seus seguidors. I alerta perquè el cor també batega amb Dua Lipa.

0: Dua Lipa, que s'ha casat.
1: S'ha casat amb Callum Turner a Londres. Ho ha fet amb una cerimònia civil. Tots dos anaven guapíssims. No sé si ho veus a fotografies. Ella especialment amb un vestit jaqueta, una Pamela blanca, preciosa. Ha sigut, es veu, una boda més íntima. S'han casat a l'Ajuntament de Londres, on també es van casar, per cert, Paul McCartney, Ringo Starr o Liam Gallagher. Tot això ha sigut abans de la boda, d'aquesta macroboda que faran a Itàlia. S'esperen moltíssims convidats. La boda es veu que durarà uns 3 dies.
0: Mare meva.
1: I es farà a Palermo, a l'illa italiana de Sicília.
0: 3 dies. A mi m'encanta qui aguanta un casament de 3 dies. Jo amb un en tinc prou.
1: Sí, sí. Mig dia també.
0: Clar, perquè aquí has d'anar controlant molt, eh? També t'ho dic, perquè els casaments que la gent, almenys aquí, la tradició és que la gent es despermi una miqueta.
1: Sí. I ara que hi fan allò de la preboda, boda...
0: Quina
1: i
0: mandra.
1: No? Un pal. Quants diners?
0: I quants looks?
1: Sobretot.
0: Looks,
1: clar, diners.
0: Clar, molts diners,
1: sí.
0: Temps, de la, temps lliure per tu, no?
1: No, clar, jomo, jomo. Practiqueu jomo.
0: Quins sons deixa la ràdio aquest matí?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Laura Fa va parlar-nos de la nova història amorosa de Lamine Yamal.
2: Lamine Yamal.
3: Què li passa?
2: Que té nòvia, no passa res, té nòvia. Jo l'únic que vull dir avui a Catalunya Ràdio és que té una nòvia que té 21 anys i, escolta, les dones i nòvies dels futbolistes és insuportable el nivell d'insults, assetjament...
3: Hi ha molt pressing, no?
2: Bueno, sí. Perquè es dona per suposat que van amb ells només perquè són futbolistes.
0: Bona reflexió de la Laura Fa, com sempre, al matí de Catalunya Ràdio. I amb només 6 minuts, 6:45.

0: Els oients ara mateix despertant-se amb Catalunya Ràdio i ho han fet d'una manera, escolta'm, diria que per la porta grossa, Marta.
1: I tant, en Frank Sinatra, amb aquest tema Strangers in the Night, que arribava un dia com avui al número 1 de la llista del Regne Unit. Amb aquest tema Sinatra va començar la seva segona etapa d'èxit, però com passa amb molts temes que fan història en el món de la música, ell no suportava cantar-la, tot i que li havien aconsellat que fer-ho li portaria molt bona acollida. Ell mateix va arribar a dir que era la pitjor cançó que havia escoltat en la seva vida i que directament era una merda. Això és el que recull en una biografia seva feta l'any 2006 per Anthony Summers i Robin Swan.
0: El millor és la cara de l'Anna Garcia mentre escoltava.
2: Pues que és molt maca.
0: És preciosa.
1: No, clar, és preciosa. Més boniques.
0: Però passa moltíssim, que els artistes moltes vegades la cançó que és tot un èxit és la que més odien cantar als seus directes. I quin dia ens espera astrològicament parlant? Sergi Tous, astrocat.cat, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 2 de juny, tenim la Lluna passant per Capricorn i això ens convida a tocar de peus a terra, posar ordre i mirar els nostres objectius amb més responsabilitat. No és un dia per dispersar-nos gaire, sinó per prioritzar, ser pràctics i fer allò que toca. A vegades, avançar no vol dir córrer més, sinó enfocar millor l'energia. Avui, seny, estructura i pas ferm. Que tingueu molt bon dimarts.
0: Doncs vinga, seny, estructura i pas ferm, ens agafarem aquests conceptes perquè aquest dimarts passi una mica millor i mentrestant l'Ada Garcia, qui bufarà espelmes avui?
1: Doncs avui, 2 de juny, felicitem a dues persones molt conegudes però que són d'àmbits ben diferents.
0: A veure.
1: Per una banda tenim l'actor Pepe Villuela, que avui arriba als 63 anys, i per una altra banda tenim la periodista de la premsa del Cor, Rosa Villacastín, que avui...
0: Català, que és català,
1: no? Rosa Villacastín. No la conec.
0: Mira que és castiza, la Rosa Villacastín. No és de la teva època, l'ara.
1: No.
0: No.
1: La Rosa Villacastín, que avui bufarà 79 espelmes.
4: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
5: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: I per arribar a dos quarts de sis del matí, música que és pura cafeïna. Arriben The Bangles.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 2 de juliol. Anna Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com sempre, amb l'Anna toca repassar els titulars d'aquest matí. El Partit Popular, és una de les notícies d'aquestes últimes hores, ofereix un pacte a Junts i al PNB per fer fora Pedro Sánchez arran dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE.
1: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, els demana el seu suport per tirar endavant una moció de censura i els promet un govern sense Vox que tindria com a objectiu netejar les institucions i posar les urnes. Declaracions de Telecinco.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
0: Però el PNB i Junts no se'n refien.
1: No, per ells, Vox continua sent una línia vermella i això fa que el PSOE respiri alleugerit i ja diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa.
0: Recordem que aquest matí, al Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Turull de Junts, per parlar precisament d'aquesta notícia, d'aquest pacte que proposa el Partit Popular. Mentrestant, l'excomissari Villarejo canvia de versió davant el tribunal del cas Kitchen.
1: Ara diu que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava.
3: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
0: Pendents també de la situació a Ucraïna.
1: Rússia ha llançat aquesta matinada un important atac sobre Kiev i Dnipro. Els atacs russos s'han fet almenys 5 morts i desenes de ferits. Ucraïna també ha atacat la ciutat russa de Kursk amb un balanç encara provisional d'un mort, segons informacions russes.
0: Mentrestant, Donald Trump intenta salvar les converses amb l'Iran.
1: Assegura que podrien tancar un acord la setmana que ve i que s'obrirà l'estret d'Hormuz. Això contrasta amb la posició de Teheran, que ha suspès les negociacions amb Washington pels atacs d'Israel al Líban. Trump diu que Israel aturarà la seva ofensiva, però Netanyahu manté que continuarà al sud del país des d'on la milícia xiïta ha llançat coets contra el nord d'Israel.
0: I Europa es posa d'acord per endurir la política migratòria.
1: Les institucions comunitàries donen llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant així el model de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns l'acord definitiu per la nova llei que donarà cobertura legal als centres de deportació.
0: Els docents continuen votant si ratifiquen o no el preacord que divendres van firmar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària.
1: De moment, el 18% dels docents ja s'han pronunciat, una consulta que s'allargarà fins dijous al migdia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, diu que s'arribarà a un escenari caòtic.
4: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
0: El papa recona el català en la seva visita a la Sagrada Família.
1: El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del pontífex i hem sabut que Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesús. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
5: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra Església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: En canvi, els Premis Max sí que tenen accent català.
1: Sí, els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Destaquen, sobretot, les produccions La Tercera Fuga, de Victòria Spunsberg, i no de la companyia de dansa La Venidera. Han estat protagonistes en la gala que s'ha fet al Teatre Romà de Mèrida.
0: La diferència entre l'art i la religió queda palès en aquestes dues últimes notícies. Gràcies.
1: Fins ara.
0: 6:15, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dimarts a tots dos. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia. Tant La Vanguardia com El Diari ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i a Junts una moció de censura a Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid, El Diari El Mundo. És el seu principal tema de portada, on llegim que Feijóo atiarà la moció a Catalunya. No us conformeu Europeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà a les jornades del Cercle d'Economia.
7: Parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Ho llegim al periòdico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures.
6: Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran.
7: I per acabar, Gabriel Rufián. Llegim al País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
0: I, evidentment, avui la moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo ocupa bona part de les pàgines d'opinió dels diaris.
7: L'Ara hi dedica l'editorial i assegura que el PNB i Junts estan incòmodes tant amb Sánchez com amb Feijóo.
6: I afegeix que el líder del PP no deixarà de presentar bastó i pastanaga als nacionalistes catalans i bascos perquè no hi té res a perdre.
7: El periodista Joan Tàpia, membre de comitè editorial del periòdico, diu que el PSOE està pitjor que fa un any, però el PP no està pas més bé.
6: Tàpia recorda que el PNB i Junts demanen eleccions, però no volen que Feijóo ocupi la Moncloa.
7: El Mundo diu en l'editorial que Pedro Sánchez mostra victimisme en relació a la corrupció i bunkerització davant la demanda d'explicacions.
6: En relació al PSOE, lamenta que un partit que va representar la vertebració d'Espanya es comporti avui com una fortalesa assetjada al servei de l'interès particular del seu líder.
7: A El País, el catedràtic de Ciència Política Ignacio Sánchez Cuenca posa en dubte la imparcialitat dels jutges quan han de dirimir sobre casos polítics.
6: Alerta que les dues vares de mesurar de la justícia i la policia acaben erosionant la legitimitat d'un poder fonamental de l'Estat.
7: I per la seva part, la Vanguardia opta per dedicar l'editorial a l'alerta, diu, per l'augment dels tirotejos després que una nena quedés ferida diumenge al barri de Sant Roc de Badalona.
6: Exposa que l'any passat es van comptabilitzar 93 tirotejos a Catalunya, un 30% més que l'any anterior.
7: I afegeix que els nivells de violència són inferiors als d'altres països, però s'han d'aturar.
0: I quan pràcticament ja passen 7 minuts de 6:15 del matí, moment també de repassar la premsa digital. Buongiorno, novament, a tutti.
6: Buongiorno, Canalias.
0: Buongiorno. Si teniu previst anar a Roma, apunteu aquesta aplicació.
6: Aquea, una aplicació que localitza les 3.000 fonts d'aigua potable que hi ha a la capital italiana. Sí, Aquea. Els romans les anomenen Nasoni per la forma de l'aixeta i a l'opció que l'aigua surti per baix, o si tapes la sortida principal, que surti per un petit orifici superior, i és una mica més fàcil per poder veure. És una app per reduir el consum d'aigua embotellada, ja que Itàlia Canalia se situa al capdavant dels països que més en consumeixen.
0: Què temen els ocells?
7: Doncs les línies elèctriques, pobrets meus.
0: Sí, clar. Sí. No m'estranya.
7: En els últims 5 anys han mort gairebé 4.000 ocells a Catalunya, 4.000, eh? 3 de cada 4 són espècies protegides i entre un 1 i un 5% espècies amenaçades. Són dades de Seu BirdLife que llegim al Més Tarragona. La majoria d'ocells que moren electrocutats són el duc, l'astor comú o l'aligut comú.
0: Quins hospitals són els millors del món en tecnologies intel·ligents?
6: Doncs mira, al podi hi ha 3 centres dels Estats Units: la Clínica Mayo de Rochester a Minnesota, la Cleveland Clinic a Ohio i el Massachusetts General Hospital. L'hospital Vall d'Hebron ja apareix en posició 27. A més, es consolida com el primer hospital intel·ligent de tot Espanya i el 5è d'Europa. A la llista dels millors també hi ha el Clínic Sant Joan de Déu i la Clínica Sagrada Família. Ho veiem al periòdico.
0: Que ja no tornarem a sentir igual.
7: El Cargol treu banya, una versió... No? Cargol treu
0: sí,
7: banya.
0: Sí, sí.
7: Doncs mira,
0: a veure,
7: aquesta versió.
0: Què?
7: Hi ha una versió que s'ha fet viral.
0: Com l'has feta, la cançó?
7: Cargol treu banya, puja a la muntanya, cargol treu pi, puja al muntany. Records aquí a la meva mestra d'I3. Però no, que en aquell moment era Pàrvols, que encara me'n recordo la cançó.
0: Molt bé, molt bé. Jo crec que l'has entonat molt bé per haver-ho fet així. D'acord.

0: El 2026, me'n vaig.
1: Jo t'ho explico.
0: Explica-m'ho bé, perquè això...
1: El cargol trobant aquest cantat jo és el de fa 40
0: anys. Sí, el de tota la vida.
1: Tota la vida.
0: De tota la vida, Maria.
1: D'acord. Aquesta que sents és la versió que s'ha fet viral a TikTok. I a darrere hi ha en Naïm, que és un jove català d'origen marroquí.
0: Però és el mateix que ha cantat el Patufet?
2: Ah, exacte.
0: Ah, va, va, va, va.
2: Porta 3 o 4, ja.
0: No està malament, eh, David?
2: Molt bé.
1: De fet, mirarà que ho dius, eh? En aquestes cançons ell barreja humor i ironia. I el Patufet, tinc aquí la lletra, eh?
0: A veure.
1: No te la puc cantar, això ja no, eh?
0: No.
1: Ara no, ja hem cantat
0: prou. Ja està. No abusem del teu art, tampoc, Maria.
1: Diu, gent, tinc una...
0: Digues.
1: Gent, tinc una mala notícia. En Mohamed ha matat el Patufet. Aquesta és la lletra. D'en Naïm.
0: Escolta'm, però molt bé.
2: Molt divertit.
0: L'humor... catalans.
2: Ja en portarem més aquests dies.
0: Sí, està molt bé,
2: Aquest 4 ja les anirem portant.
0: Un dia d'aquests també farem repàs als matiners. I mentrestant, avui el temps una mica variable, Marc.
2: Sí, avui ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental localment intensos. La calor, com diem, afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus.
0: 5 minuts, arribem a 3:15 del matí. És la nostra cargoleta particular, Marta Viana, arribada des de Lleida. Centre neuràlgic del genocidi cargolí de cada any.
3: Sí, la veritat, per què negar-ho?
0: És que a veure si
3: és el que fem.
0: Si a la plet del cargol. Petoneta a tots els lleidatans que escolten aquest programa. Sempre parlem de Lleida o tot el que tingui
3: sí,
0: a veure amb
3: Lleida.
0: Sí,
3: trobo que parlem molt de Lleida, cosa que m'agrada molt i segur que els nostres oients també.
0: Hi ha alguna cosa culturalment a Lleida o no?
3: Sí, moltes coses.
0: Sense seria el cas d'avui.
3: No, avui no, però bueno, segur que hi ha alguna coseta que podríem rascar, però a mi sempre m'ha fet gràcia que l'aplec del cargol ho portem des de la secció de cultura i no des de la part d'economia, per
0: tirat,
3: exemple.
0: Sí, senyor.
3: Perquè, bueno... Sí, bueno, és gastronomia, no sé,
0: sí,
3: sempre tinc dubtes.
0: També és cultura, no? També és cultura popular.
3: Sí, clar.
0: Vull dir que la pleca està rodejat de cultura.
3: És com la Patum.
0: Ah, exactament.
3: No?
0: Però anem al carim, que són alguns apunts culturals després sí. de la nostra reflexió sobre si... què és la pleca del cargol.
3: Què és la pleca, exacte. Ho hem repassat ara, a 2:15, però bones notícies pel que fa als premis Max, que s'han celebrat aquesta nit a Mèrida, perquè la tercera fuga de Victoria Spumberg s'han portat 3 guardons. De fet, el talent català ha estat reconegut amb 11 premis diferents. D'aquí una estona també el repassarem amb la Marta Vives, que és l'enviada especial a Mèrida. I si et sembla, fem 2 apunts musicals que jo crec que t'agradaran.
0: I alerta, perquè aquests apunts musicals comencen amb una de les veus més importants de la música dels últims anys, una artista estimadíssima que té com a nom i cognom Celine Dion. Si algú està deprimit avui, que no escolti el By Myself, perquè sempre em recorda Bridget Jones aquesta cançó.
3: Sí, és veritat. Doncs mireu, si la voleu anar a veure, ha anunciat 10 nous concerts a París, s'afegeixen als 16 que ja havia anunciat per la tarda vinent. Aquests nous concerts els farà del 8 al 29 de maig davant la gran demanda sense precedents que hi ha hagut. Es veu que en la prevenda van superar els 9 milions de persones que voldrien comprar entrades, per tant déu-n'hi-do, i en total farà aquests 26 concerts, seran al pavelló la Defensa Arena de París, que té una capacitat de fins a 45.000 espectadors.
0: I alerta, perquè acabem amb ella. Evidentment, us estem parlant de Taylor Swift.
3: Sí, perquè primer va ser Bad Bunny i ara li toca a la gran estrella del pop sumar-se a Toy Story 5.
0: Ah,
3: perquè en aquest cas la cantant no posarà veu a cap personatge, sinó que ha anunciat que farà un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. Es dirà I Knew It, I Knew You, i la podrem sentir sencera el dia 5 de juny, el dia en què s'estrenarà la pel·lícula.
0: I aquestes hores del matí, aproximant-nos ja a 6:15, volem moure el dial al juny del 1983. Un mes històric, perquè es va fer la primera emissió de Catalunya Ràdio i així incorporava la veu en les seves emissions.
4: Diuen que la màgia de la ràdio consisteix, en bona part, en la seva immediatesa. Una immediatesa que fa que avui, en aquest precís moment, en punt, encetem la nostra relació quotidiana amb tots vosaltres. Catalunya Ràdio es presenta. Aquells que tenen la perspectiva dient, diran, potser, que aquest és un fet que marca una fita. S'arribarà a dir, tal vegada, que assistiu a un moment històric.
5: En tot cas, per a tots els que formem l'equip de la primera emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, comença un compromís públic. Un compromís que assolim amb il·lusió, energia i rigor. amb voluntat sobretot de servir-vos, dins les nostres possibilitats, el bo i millor.
4: I punt.
0: M'encanta recordant els inicis d'aquesta casa i sempre amb un clar objectiu, el de servei públic, aquest que segueix intacte. I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de... Oh, buongiorno, des de Roma, Guillem Soler. Buongiorno, Guillermo.
6: Bon dia, matiners. La caiguda del feixisme després de la Segona Guerra Mundial va propiciar que els italians decidissin el 2 de juny del 46 entre república o monarquia. 80 anys després, avui celebren arreu del país la victòria.

0: És una festa amb una gran presència institucional i en què hi participen els cossos de seguretat i també l'exèrcit amb espectacles aeronàutics i desfilades. Per la població és un dia festiu i els balcons i els carrers s'omplen de banderes tricolori. El principal esdeveniment es fa aquí a Roma, és una gran desfilada militar i on tot ja està preparat, però per tot el país es fan diverses celebracions. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Roma pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, com sempre, en Guillem, amb aquesta feina impecable al voltant del món. I el Roger...
2: Qui estigués a Roma ara, eh?
1: estava pensant aquí, l'únic que no es mou és mai el Roger.
2: Sí, aquí segueixo, la gent va i ve i jo aquí estic pringat, com sempre, però escolta...
1: No passa res, home.
2: Tota alegria.
1: I tant,
2: què passarà? Algú ha de mantenir aquesta casa.
1: Què passarà?
2: En aquesta casa hi ha molta gent, home, ja. Faig broma.
1: Aquí va. A tothom i et dirà, escolta'm, jo...
2: No, home, no faig broma, faig broma.
1: A partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio, i avui amb Francesc Soler.
2: Sí, exactament. Mira, molt pendents d'aquesta nova oferta de moció de censura del Partit Popular, que Feijóo concretarà a Barcelona. Tindrem a Jordi Turull, secretari general de Junts, perquè ens digui què en pensa. Per tant, potser abans que la faci ja Feijóo la tindrà descartada. També parlarem de la visita del Papa i de la presència del català, que ha generat una certa polèmica, o la poca presència, en funció de qui ho miri. Després tindrem a un quart d'onze a Jorge Dioni, que ha escrit el llibre Pornocràcia. A la secció de Ciència i Tecnologia de Rafael de Sant Juan parlem de tabac, perquè el dia 31, diumenge, va ser el Dia Mundial Sense Tabac, i encara hi ha molta gent que fuma, massa, però vaja, cadascú amb els seus vicis, ja ho saps. I després de la teràpia boomer de Sergi Pàmies, les expressions... Què, eh?
1: Per què ho has dit, això?
2: Perquè hi ha gent que fuma en la seva llibertat i en la possibilitat ètica per fer-ho. No, perquè hi ha gent que intenta deixar de fumar i després hi torna, i aquestes coses, són coses que passen. Ara, i a més...
1: T'escolta la meva mare ara, m'enviarà un missatge i em dirà...
2: Però jo no estic parlant de tu, he dit hi ha gent, és un genèric.
1: Sí,
2: quanta clar. Gent... Segur que hi ha algun matiner que ens està escoltant que ha intentat deixar de fumar
1: segur.
2: Que ha fracassat i ha tornat a fer-ho.
3: Segur que n'hi ha d'altres que ho han aconseguit.
2: Exacte, segur que n'hi ha d'altres que ho han aconseguit i segur que n'hi ha d'altres que ara mateix estan dutxant-se. No sé, hi ha matiners...
1: O fumant-se un cigarro.
2: Hi ha matiners per tot. O sigui que... El que segur que no n'hi ha cap que se sàpiga la dada que ve ara.
1: Ai, m'ho cus molt bé, però jo ja estic patint ja. Si ens ho planteges d'aquesta manera, com a coach d'aquí a l'estudi, horrorós, Maiol.
2: Perquè, mira, avui que parlem de la poca presència del català a un lloc en concret, que és el discurs del Papa,
1: sí.
2: O a la missa, més sí. Millor dit. Una dada sobre el català.
4: Parlo sense vergonya, parlo en llibertat. I si
2: en concret, avui, quantes persones parlen català a l'Aragó?
1: Uf, poquíssimes. Dues?
3: Tres.
1: A veure, a l'Aragó, molt poques. Milers?
3: Poquet.
1: Milers, no. Milers?
3: Milers.
1: La meva partner en la dada Maiol, em pot mirar, sisplau?
3: Sara, busca a Google.
1: Milers, que la Sara té molta intuïció. 5.000? Més. 100.000. 100.000. Jo dic 100.000.
3: 100.000?
1: Va.
3: Són moltes.
5: Jo menys.
1: Vinga, va.
3: 15.000.
5: 10.000.
2: Doncs mira, són dades del cens que s'ha fet més gran mai. L'aragonès i lo català en l'actualitat, anàlisi del censo de població de viviendes 2011, són dades antigues però molt concretes.
1: Val.
2: I la dada concreta són 55.513 persones.
1: M'hi apropo jo, no?
5: Sí, però clar.
2: Jo crec... Algú ha dit 15.000?
3: Jo he dit 15.
2: Doncs crec que s'aprova més la Marta perquè en té 40.000 de diferència i tu 45.000. Sí. Esteu més lluny que mai. La majoria són de la franja, perquè hi ha una gran part de la població que hi parla català. Bueno, de fet, és una petita part, però que encara s'hi parla català. Però hi ha una bona part que és a Saragossa, uns 12.000 parlants que són catalans, que viuen a Saragossa i, per tant, parlen català.
3: Això no compta.
2: Per tant, aquesta... Avui sabia que fracassaríeu molt. 55.513. És una antiga. Aviam si algú s'anima a refer aquest...
1: Doncs sí, no serien gaire més optimistes, eh?
2: Perquè estava molt bé aquesta feina que es va fer el 2011.
1: Són dades realment tristes, al cap i a la fi.
2: Sí, perquè és una petita part de la franja, és la part de l'Aragó, però vaja, en fi,
1: cal seguir...
2: ara que seguir aixequem, resistint.
5: Però volem saber les actuals, eh?
2: Bueno, doncs ves a Aragó, ho
5: de, això ho hem de comptar. Això ho aconseguirem.
2: Hi ha una feinada darrere d'aquest recompte espectacular, sí, sí. Perquè és anar, diguem-ne, persona a persona a contrastar cap a la casa. Penseu,
1: vinga, va, aquest estiu,
2: penseu que es va fer el 2011 i es va publicar el 2017. Imagineu-vos la feina que hi ha darrere aquest cens, perquè jo acabi dient una dada que absurda i vosaltres us allunyeu de 35.000.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. Els matiners de Catalunya Ràdio us convidem al Festival Vall Viva. No sé si hi heu anat, és un lloc espectacular a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Oh. Aneu trucant, perquè d'aquí uns moments us convidem a anar a Vall Viva.
6: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
7: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiositat de les sue costruzioni.
8: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Can Brians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
6: Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
9: Evitem el soroll.
10: Ens allunyem de les estridències.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
11: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
9: Un informatiu sense presses.
10: Per donar context als grans titulars.
11: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Doncs vinga, va, que amb només 9 minuts arribem a les 6 del matí. És que, a veure, el tema de Vallviva és una meravella. 9-3-2-0-7-4-7-4. Alerta, perquè els que ens aneu trucant entrareu en aquest sorteig que, com sempre, decidirà el guanyador o guanyadora, Eloi Cordomí, l'amant més innocent dels matiners. Podeu escollir, per exemple, pel públic més adult, els directes de Mare Mundi, també Antonio Orozco o Ana Torroja. Per al públic més jove, que no vol dir que la gent gran no puguin anar a veure Teràpia de Xoc i Pep Plaza, o també pel públic més familiar, amb els Atrapa Somnis, que serà el diumenge 12. De fet, el festival, el Vall Viva, se celebra entre el 8 i el 12 de juliol, a un lloc espectacular, que és a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. I a aquestes hores del matí vull saludar l'Olga. Olga, molt bon dia.
12: Hola, bon dia.
1: Què tal, Olga? Com estàs?
12: Ai, molt bé. Moltes ganes de parlar amb tu, eh? Trucat moltes vegades i no m'agafava.
1: No m'ho puc creure. I això... Perquè estem adormits, no sé, perquè, a vegades.
12: Sí, no, potser trucava massa tard i ja havíeu agafat les trucades.
1: Ah, Olga, ja veig que ets al cotxe. Cap on vas ara mateix?
12: A treballar.
1: I de què treballes?
12: A treballo al Vall d'Hebron.
1: Ah, molt bé. I ens hi posem molt d'hora, no entenc?
12: Bueno, començo a les 8, però que... Ai, a les 8, a les 7. Ah. Arribo, em faig un cafè i estic tranquil·la llegint, perquè com que n'hi ha problemes per aparcar, passejo una més d'hora.
1: Ah, és que això és una bona solució sempre, perquè com es posa la ciutat de Barcelona a aquestes hores del matí, és millor anar amb una mica de temps. D'on vens, Olga? D'on ets?
12: De Montmeló.
1: De Montmeló. Doncs escolta'm, moltíssimes gràcies per trucar-nos també aquest matí, i a veure si tenim sort i te'n vas a veure aquests, alguns d'aquests directes al festival Vall Viva del 8 al 12 de juliol a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. D'acord, Olga?
12: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies,
12: adeu.
1: Que vagi bé, adeu. I recordem, ben, adeu. Aquest festival que se celebrarà aquest estiu, si teniu ganes d'anar a la Garrotxa, a través del 9-3-2-0-7-4-7-4, amb aquests directes estupendos d'Antonio Orozco, Ana Torroja, Mare Mundi, també Teràpia de Xoc amb Pep Plaza, els Atrapasomnis, són alguns dels... del cartell que formaran part del Vall Viva d'aquesta propera edició. I tinc per aquí a la Maria José. Maria José, molt bon dia.
13: Hola, molt bon dia, Xavi.
1: Què tal, Maria José, com estàs?
13: Molt bé, i vosaltres?
1: Doncs molt bé, aquí fem programet. Escolta'm, amb 7 minuts que acabarem ja tindrem el dimarts fet. Des d'on ens truques tu, Maria José?
13: De Castelló de la Plana.
1: Molt bé, i què estàs fent aquestes hores del matí desperta amb aquesta veu tan animada?
13: Doncs sempre em desperto per escoltar-te.
1: Home, expressament a les 5 del matí cada dia?
13: Sí, i tant, soc matinera.
1: Ostres, que xulo. Doncs això està molt bé. Et despertes de bon humor amb nosaltres, Maria José?
13: Contentíssima.
1: Que això és important,
13: eh? M'alegreu
1: el dia. Ah, això és el més important. Tu amb aquesta trucada ja ens has alegrat també aquest dimarts. Estigues alerta perquè d'aquí uns moments sabràs si t'emportes aquestes invitacions per anar al Festival Vall Viva. D'acord, Maria José?
13: D'acord, moltíssimes gràcies.
1: T'envio una abraçada, que vagi bé.
13: Igualment, una abraçada.
1: Adéu. D'aquests moments, Eloi Cordomí ens explicarà, com sempre, alguna de les seves anècdotes. Ai. No marxeu. Ens ho estaves comentant, Marta, Taylor Swift formarà part de Toy Story 5 i amb ella pràcticament arribem a les 6.

0: Bon moment per saludar també en Francesc Soler. Francesc, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Alerta perquè arriba un bon moment. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Què tal, com estàs, Eloi?
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Tenim careta, no?, com sempre, de l'Eloi. Vinga, anem, anem, anem.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Una secció aclamadíssima, eh, Jordi Sellas, que sàpigues, Eloi, que és fan d'aquesta secció, que ho sàpigues.
2: Home, home, clar, com ha de ser. Fa dos dies que la fem, però no passa res.
0: Escolta'm, és que no cal que estiguem mig any fent-la perquè sigui un èxit, Eloi.
2: Clar, no, no, d'això es tracta. I la gràcia és que ha sortit espontàniament.
0: Exactament.
2: No l'hem parit.
0: És que les coses espontànies és com quan surts a la discoteca i et penses que no lligaràs i acabes al matí fent el que fem algú.
2: Veus? És la millor comparativa que se m'acudia.
0: Escolta'm, i què m'expliques avui, Eloi?
2: Mira, avui volia compartir amb vosaltres un so que sento el capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir-ho amb vosaltres.
0: A veure...
4: Granotes. Jo diria.
2: No són granotes. No són granotes. Mira, us ha enganyat a vosaltres també.
0: És una serp.
2: És un ocell, que es diu enganyapastors.
0: Ah, i per què es diu enganyapastors?
2: A més, té aquest so com així metàl·lic. Es veu que quan t'hi acostes, ell fa com sortides espontàniament, no? Cada cop i volta surt entremig dels verdisses i vola cap amunt, se'n va cap avall. I antigament, doncs això, els pastors doncs el veien aparèixer així entremig dels animals i de les verdisses. I es veu que antigament es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors. I també per aquests moviments així una mica erràtics que fa.
0: Doncs escolta,
2: això ho he buscat i la veritat és que ho he trobat molt curiós. I és un so molt característic del vespre, eh? No tant de primera hora del matí.
0: Doncs amb l'enganyapastors ho deixem aquí perquè no tenim...
2: Avui no podem fer el temps.
0: Avui hi haurà tempestes. Moltes gràcies, Eloi, estimat. Fins demà.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negre. Capítol 2. Investigació encallada.
1: Aviam si ho he entès bé. Podria ser que algun nostàlgic de l'organització de l'armé secreta s'hagi volgut carregar l'escriptor? Cada vegada entenc menys coses.
2: És que és complicat d'entendre. Tot i que la Joana ens ha fet un bon resum, tot sigui dit.
1: Sí, però ens convé recapitular. L'OAS era un grup terrorista que estava en total desacord amb l'abandonament d'Algèria com a colònia francesa.
2: Exacte. Fins i tot van intentar atemptar contra De Gaulle algunes vegades. Avui els qualificaríem, sense cap mena de dubte, com a elements de l'extrema dreta, que és el que eren. Has de pensar que durant molts anys Algèria va ser la colònia preferida dels francesos i que Orà havia arribat a ser considerada com la perla de la Mediterrània i la cinquena ciutat més poblada de França.
1: Llavors, als anys 60, comença una guerra colonial de grans magnituds on els dos bàndols cometen autèntiques atrocitats. Els uns per aconseguir la independència, els altres perquè no l'aconsegueixin. Fins que arriba un moment que la situació és insostenible.
2: I és quan el general De Gaulle decideix abandonar Algèria. No sense que abans s'hagin produït accions brutals, com per exemple tirar més de 300 persones al Sena durant una manifestació pro-Algèria a París. La policia aquell dia només va reconèixer 3 morts.
1: Sigui com sigui, el cas és que hi ha tot un seguit de paios molt emprenyats que creen un grup terrorista, l'OAS, una espècie d'exèrcit secret.
2: Que cometen un munt de robatoris, atemptats, pistolerisme, però sobretot robatoris al sud de França. Per això contracten professionals dels baixos fons de Lió i de Marsella, d'una banda, i tot de xavals desencantats que han hagut de deixar Algèria per tornar a França i que en arribar aquí se'ls coneix com els Pieds-Noirs. Els peus negres, els africans. Nanos que viuen completament desarrelats, que han vist morir gent a la guerra i que tenen un gran ressentiment contra De Gaulle i l'estat francès, perquè pensen, i no estan mancats de raó, des de la seva perspectiva, que els han abandonat als peus dels cavalls.
1: I lògicament estan molt emprenyats i disposats a fer qualsevol cosa. Però què hi pinta el nostre escriptor aquí?
2: Segons la Joana, el Bessonov ja havia escrit algunes coses sobre ells, els seus llibres, però feia anys que els estava investigant per escriure el que ell anomenava la seva gran novel·la. I potser havia descobert alguna cosa que no volien que se sabés. El que la Joana creu és que encara hi ha vincles entre l'OAS i el partit de Le Pen, i que el Bessonov ho sabia.
1: El que no entenc és per què carregar-se l'ara en una fira de llibres a l'Escala quan el podrien haver mort en qualsevol moment a casa seva de manera molt més discreta.
2: Potser el que no volien era discreció. I a més, un crim en un altre estat sempre és molt més senzill. Les investigacions les estem fent nosaltres i no la gendarmerie. Establir lligams és molt més difícil. I això en cas que hagin estat ells. Jo en tinc els meus dubtes.
1: Per què?
2: Entre altres coses, per una qüestió d'edat. L'OAS va ser especialment activa durant els anys 60 i principis dels 70. Després es va anar dissolent com un terròs de sucre en un cafè massa amarg. Se'ls va menjar el propi pas del temps i de la història. Posem que algun militant amb 20 anys al 1975, algun dels de llavors cadell de l'organització, sigui el nostre assassí. Estaríem buscant un home de 68 anys. Vols dir que ara està com per complicar-se la vida en aquestes coses?
1: Potser ha encarregat l'assassinat. Potser és algú que vol venjança després d'haver estat una temporada a la presó. O encara més senzill, potser és algú que té por d'haver d'anar-hi si se sap allò que vol publicar l'escriptor i per això se'l vol carregar.
2: Però si tots els crims que puguin haver comès estan molt més que prescrits.
1: Però segurament això no és el que importa al nostre home o als nostres homes. El que li importa de veritat és que no se sàpiga per no perdre la seva posició, el seu estatus. Imaginem que és un home que ha refet la seva vida i ha triomfat mínimament. Tot i que els crims hagin prescrit, encara té molt a perdre. I segurament no li tremolaria la mà, i aquí és on entronca amb la teoria de la Joana. Recordes que al primer moment no li va donar gaire importància a l'OAS? Però ara, quan ha llegit els mails del Bessonov i ha pogut veure l'esborrany de la novel·la, sí que creu que hi pot tenir alguna cosa a veure. Però sobretot, pels lligams amb Le Pen.
2: Sí, aquesta teoria pot ser molt més interessant, però ens posen un vesper important. Perquè una cosa és investigar la mort d'un escriptor i l'altra és intentar esbrinar la vinculació de l'extrema dreta francesa amb els seus precedents i amb la descolonització algèria. Tot i que treure aquests draps bruts sí que pot ser un motiu interessant per carregar-se algú.
1: O per encarregar-ho a algú de casa nostra. De bojos n'hi ha a tot arreu. I no s'han de descartar per res les connexions que tenen els nazis gabatxos amb els nazis de casa nostra, que n'hi ha. I forces. Potser hauríem de començar a investigar si n'hi havia algun dels nostres a l'escala.
2: Potser tens raó. Ho hauríem de contemplar. Tot i que espero que sigui un motiu equivocat i que tot sigui molt més senzill. Però no podem deixar res a l'aire. Sigui com sigui, condueixes tu de tornada. Tinc tanta son que aprofitaré per dormir una estoneta, si no et sap greu.
1: Cap problema. Anem cap a casa.

0: porto un cafè. Val més que te'l prenguis, perquè si no ho fas tu, me'l veuré jo. I serà el tercer del dia.
1: Intueixo una nit mogudeta.
0: De vegades, penso que el meu exmarit li hauria d'haver engegat un tret i haver-lo deixat en una cadira de rodes xuclant sopa fins a l'eternitat. Com a mínim m'haurien ficat a la garjola. Tindria horaris i em donarien menjar 3 cops al dia.
1: Recorda'm que no et porti la contrària, no sigui cas. Que encara t'entrin segons quina mena d'instints, sergent.
0: No siguis burro. Gràcies per venir-me a buscar. Que el cotxe s'hagi quedat sense bateria perquè vaig deixar-me'n els llums oberts és humiliant. I estressant, a parts iguals. I sobretot em posa d'una mala llet extrema. Arribarem a temps a la reunió amb l'inspector?
1: Suposo que sí. Però el que no sé és què li direm. Fa 2 dies que estem investigant la línia que apuntava la Joana i no hem trobat res de res. Els nostres neonazis són uns veritables fills de puta. Però de tots els que tenim fitxats no n'hi havia cap a l'escala aquell dia. Prefereixen anar a tocar els collons als moros i als negres a la Jonquera o a Figueres o als mercats municipals que fer turisme per la costa.
0: Caporal, aviam si t'haurem de netejar la boca amb lleixiu.
1: Ja pots pensar el que vulguis, però això del políticament correcte ens està matant. A més, darrerament, per un treball que estava fent, he llegit que molts negres es denominen ells mateixos així i que és un motiu d'orgull. Així que mira, no ho veig gens malament.
0: D'acord, d'acord. Veig que llegeixes coses molt profundes darrerament.
1: Estic estudiant humanitats i antropologia a distància en els temps morts.
0: Ara doncs has fet un home amb ambicions. Ara fora conyes. Estic molt contenta per tu. Com ho portes?
1: És dur. M'hauria agradat haver estudiat quan no hi havia tantes pràctiques i tantes collonades. Que ara ens passem el dia fent cosetes i treballets. Jo preferiria un sol examen final i llestos. Però m'he hagut d'adaptar. I em diverteix força, no et pensis. M'agrada que em facin pensar.
0: Doncs ja pots pensar què li hem de dir a l'inspector quan vulgui saber per què no avancem en l'investigació de la mort del Bessonov. Perquè ell és de resultats immediats. I perquè tenim la premsa que ens està pressionant de bon de veres.
1: Ja t'he dit que a mi el que m'agradaven eren els exàmens finals. No haver d'entregar pràctiques cada 2 per 3.
0: Espera. Para un segon a qualsevol lloc. Que això em sembla que serà llarg.
2: Sergent Antònia Siquier?
0: Sí, amb qui parlo?
2: Soc l'Abril Badia. Soc la cap de cultura del diari digital La Veu del Poble. Té un minut?
0: Sí.
2: Crec que tinc una informació que podria ser rellevant per la seva investigació sobre la mort de l'escriptor Joan Daniel Bessonov. Ho he estat parlant amb la meva amiga Tura Soler i ha estat ella qui m'ha facilitat el seu contacte. Ha dit que era prou important i que era millor que li ho expliqués directament a vostè.
0: Soc tot a orelles. La Tura té molt bon criteri per aquestes coses i és tota una experta. Segur que el que vostè té a dir-me és important i rellevant.
2: Gràcies. El cas és que fa uns dies vaig estar llegint un fil a Twitter en què unes quantes llibreteres i llibreries atacaven durament el model de fires en què participaven les editorials independents i que cada vegada són més. En els darrers anys hi ha hagut un esclat de fires arreu del país de tota mena, així com també de festivals literaris, i és clar, hi ha algunes llibreries que s'han emprenyat com a micos en veure que se'ls girava competència. És una mica com quan les editorials van començar a vendre per internet, que gairebé no ho podien suportar.
0: En certa manera és comprensible. Deuen perdre una part d'ingressos i a ningú no li agrada tenir competència.
2: Seria llarg i complex d'explicar, però en realitat no és així, perquè les llibreries que es queixen no solen tenir a l'abast dels seus clients gaires llibres dels editors independents que són els que van a aquesta mena de fires. És a dir, la immensa majoria de llibreries sol ignorar, en molts casos per falta d'espai, en d'altres per manca de distribució i altres complicacions, els llibres de les microeditorials i les independents. Per tant, no es pot considerar que les fires siguin la seva competència. Potser sí que qui es gasta els diners allà no compra un altre llibre en una llibreria, però difícilment trobaria el llibre que compra en l'establiment.
0: De tota manera, vostè em deia que hi ha alguna cosa que ens pot servir per a la nostra investigació.

0: Sí, ja entenc que vostè no està per perdre el temps amb les petites misèries del món editorial. El cas és que en aquell fil hi havia algú que deia que era una sort que haguessin pelat l'escriptor i que el millor que podria passar és que hi hagués una desgràcia d'aquesta mena en cada fira perquè així desapareixerien de la faç de la Terra.
1: No foti! Deu haver quedat registrat, això.
0: En realitat, el mateix emissor el va esborrar poc temps després d'haver-lo fet i ara mateix ja no hi és. Però li prometo que el vaig veure allà. El que passa és que la discussió anava pujant de to, hi havia molta gent i no vaig poder seguir el ritme i saber qui és qui ho estava dient.
1: Una autèntica llàstima.
0: Bé, suposo que els seus informàtics podran recuperar-ho i trobar qui va ser el que el va emetre. Perquè en el mateix fil hi havia algú que s'identificava a si mateix com a lector que va dir que pel que hi havia a les llibreries, el millor que podia passar és que totes es convertissin en un McDonald's. Que ja trobava tot el que volia a les fires o a Amazon i no havia de suportar els llibreters. Lògicament li van dir de tot i fins i tot hi va haver alguna amenaça. He pensat que les dues coses podrien servir com a pistes per vostès i per això vaig parlar amb la Tura.
1: Doncs la veritat és que ens ha estat de molta utilitat. Parlarem amb els companys d'informàtica a veure si podem recuperar aquest fil i així tindrem una pista més on poder investigar. Ens ha estat de molta ajuda.
0: No hi ha de què.
2: Bones notícies.
1: Notícies que compliquen les coses perquè obren perspectives d'investigació. Però que vulguis o no, em semblen interessants. Tant o més que la hipòtesi de l'extrema dreta francesa contractant sicaris per carregar-se un escriptor a l'escala quan ho podria haver fet a casa seu sense cap problema. Potser les coses són més senzilles.
2: Què vols dir?
1: Que les coses senzilles, en molts de casos, són explicacions més plausibles que les grans conxorxes internacionals. Per ventura, tot es redueix a un afer de botiguers. Què en penses, caporal?
2: Que la trucada ha arribat al moment precís com per poder dir-li a l'inspector que estem seguint dues línies d'investigació. Encara que sigui mentida i que només en tinguem una de perfilada i una altra que tot just començarem a iniciar precisament després de la reunió. A més, avui podrem començar a parlar amb els editors de Besson Off i potser encara podrem obrir una tercera línia d'investigació.
1: Què vols dir?
2: Que els escriptors es veu que sovint diuen meravelles un de l'altre, de portes en fora, però que tot sovint s'odien entre ells. I alguns fins i tot ho fan en públic, sovint, per coses que no acaben d'entendre's. Ara acabo de recordar perfectament per què Manuel de Pedrolo és un escriptor que no acaba de caure gaire bé a l'Empordà.
1: Com és?
2: Perquè l'home es va atrevir a dir que Josep Pla era un idiota. I aquí, segons quines coses, no es perdona.
1: Encara que alguns puguin pensar que són veritat.
2: Sobretot aquelles que alguns pensem que són veritat.
1: Caporal, com ho has vist?
2: Puc parlar amb franquesa?
1: Si us plau, no espero res més que això.
2: Doncs em sembla que el nostre inspector està molt pressionat des de dalt perquè el mort era mínimament famós i això ha fet que la premsa s'acarnissi molt més del que és habitual. Si el mort fos anònim, no hi hauria tanta pressió i això fa que ens colli a nosaltres. Pel que fa a l'inspector, estic segur que li agradaria molt més que la teoria de la conspiració internacional fos certa. Per molt rara que sigui. Perquè té molt més mèrit haver desmantellat una operació de l'extrema dreta internacional que no pas una conxorxa de botiguers. Però sap que és molt més probable que sigui quelcom molt més senzill, com tu bé deies. L'única cosa bona de tot això és que ens ha donat recursos suficients, que tenim personal a les nostres ordres i això ens anirà bé. I també que ha acollat els informàtics perquè facin la seva feina com més ràpid millor, que això ens ajudarà molt. Tot i això, no esperis ni una ditada de mel, que ens exigirà resultats com més aviat millor i tots sabem que el cas és ben complicat.
1: Sí, ni tan sols hi ha cap testimoni ni enregistrament de les càmeres de seguretat de les botigues, perquè estem en plena temporada baixa. Qui ha fet la feina, independentment de si la feia per a si mateix o per encàrrec d'algú altre, sabia què feia i com havia de fer-ho. Em preocupa que sigui algú que ja ha matat alguna altra vegada, perquè no sabem si ho tornarà a fer. Se'n gira feina.
2: O sigui... Creus que si és algun llibreter o algun altre escriptor emprenyat o el que sigui, ha encarregat la feina a un professional?
1: O això, o és algú que ha tingut molta sort, o que ha llegit molta novel·la negra, o fins i tot que n'ha escrita. Ja ha decidit passar a l'altre costat i convertir-se en el protagonista d'una.
2: No fotis.
1: La meva mare ja ho diu. Que de bojos n'hi ha més a fora que a dins. Ens repartirem la feina. Què prefereixes? Interrogar el seu editor o insistir per la pista dels fatxes mentre esperem que els informàtics trobin alguna cosa?
2: Me'n vaig per la política, si a tu t'és igual.
1: Doncs jo me'n vaig a Barcelona.
2: Què dius ara? No ho faràs per telèfon o per videotrucada?
1: M'agrada notar l'alè dels nervis en els interrogats. A la tarda tornaré a ser aquí i fem repàs. I vaig amb l'AVE, una hora d'anada i una hora de tornada. Aprofitaré per clapar. Qualsevol urgència, ja saps on trobar-me.
2: Compte, que ja saps que la Renfe la carrega el diable.
3: Benvinguda, sergent Siquier. Però no calia que s'hagués molestat en venir des de Figueres. Hauríem pogut fer una videotrucada.
1: Sí, certament. Però tenia curiositat per veure també l'editorial. No sabia que era aquí on es cuinaven tants llibres de la nostra literatura.
3: Vol que li faci una visita per la casa?
1: Res, no m'agradaria més. Però hem d'anar per feina. No sigui cosa que l'assassí que busquem decideixi continuar escapçant la literatura catalana. Què em pot dir dels llibres del senyor Bessonov?
3: A mi m'agraden molt. És una literatura de màxima qualitat. És cert que en els darrers temps ha estat complicat haver de defensar algun dels seus títols davant de la gerència econòmica de la casa. Però ja sap vostè que tots aquests llicenciats en Esada i companyia, l'únic llibre que llegeixen és el de la comptabilitat, i encara gràcies. Això ha fet que en alguna ocasió, amb llibres més personals, hagi hagut de trobar xupluc en altres cases editorials.
1: I això és habitual?
3: De vegades no queda més remei. Això ja no és com fa 40 anys, que feies un contracte i lligaves un autor per sempre més, i hi havia fidelitat absoluta. Ara qui realment mana en tot aquest negoci són les agents literàries, que cada cop tenen més poder, i que... I això negaré haver-ho dit davant dels meus advocats. Cada cop fan millor la seva feina.
1: Per què negar l'elogi a les agents?
3: Perquè se suposa que són les nostres enemigues naturals. Jo no hi crec gaire en totes aquestes coses, i crec que el que ens cal és un sector editorial fort on tothom hi jugui el seu paper. Però hi ha molts col·legues meus que en llencen pestes. No els agrada tenir un intermediari més, i encara menys algú que hi entén de contractes, de terminis, de lliuraments, de bestretes. Abans, tot es basava en una relació de confiança entre autor i editor, li diran en molts casos. I ara s'ha perdut una mica el romanticisme. I ha entrat en marxa tota aquesta part mercantil que alguns editors, especialment els més grans, els fa una mica de basarda.
1: És comprensible, tot canvia i sovint això ens fa molta por. I segurament també es devien fer algunes pràctiques abusives que ara no es donen.
3: No li negaré. Hi va haver editors que es van aprofitar de la gallina dels ous d'or, que són els escriptors. Ara, això és pràcticament impossible. De totes maneres, de l'escriptor, que és el productor, en vivim tots, fins i tot les agents, que també suquen dels quartos que ells guanyen.
1: És com dels pagesos o dels ramaders, només que ells no tenen agent literària. I així els va com els va, els pobres. Deixem-nos d'intentar canviar el món, que tampoc ho aconseguirem en una hora. Jo volia saber si en alguna ocasió hi havia hagut problemes amb els llibres del Bessonov. Algú que s'hagués enfadat pel que escrivia o pel que deia, algun tipus d'amenaça o similar, per petita que fos.
3: En general, els llibres eren molt ben rebuts, malgrat el fort compromís de l'autor i el fet que parlés de coses complicades i dures de la història de França i d'Europa dels darrers anys. Però no rebia cartes ofensives ni correus, o com a mínim feia temps. Això sí, cada vegada que li publicàvem un llibre, sí que rebíem amenaces a l'editorial. I això sí que li ho he guardat. Miri, són aquests correus. Al principi no en varen fer cas, però els serveis jurídics de la casa ens varen recomanar guardar-los per si mai passava alguna cosa. Ara estic content de tenir-los. A mi em sembla obra d'un xalat, però mai se sap.
1: Ostres, me'ls podríem portar? Crec que ens poden ser molt útils per a la nostra investigació.
3: Ja ho he pensat i li n'he fet una còpia. No es pensi que és un cas únic. A l'editorial rebem correus amb amenaces i insults molt sovint, sobretot quan toquem temes polèmics. No ens passa gaire amb les novel·les. Per això aquest és un cas una mica especial i està bé que vostès en tinguin coneixement.
1: Doncs li agraeixo molt. Moltes gràcies pel seu temps.
3: No hi ha de què.
1: Només una cosa més. Vostè sap si podria tenir enveja d'algun altre escriptor o mala relació amb algun llibreter?
3: Miri, en Joan Daniel era un home singular i no era amic de complaences. Si t'havia de dir alguna cosa a la cara, ho feia sense cap mena de problema. I amb tot el tema de la llengua, era molt conseqüent i vehement. Ara, si vostè m'està demanant per una enemistat llarga i sostinguda en el temps, jo no en tinc constància. En general, era un bon paio, divertit i simpàtic. Dolgut perquè aquí el consideréssim exòtic i francès i a casa seva català. Però llevat d'això, de petites trifulques i comentaris, no conec cap enemistat irreconciliable.
1: Moltes gràcies. Li agafo la paraula. I queda pendent la visita a l'editorial.
3: Quan vostè vulgui, no ho dubti.
1: Digui.
2: Hola, sergent. Com estàs?
1: Molt bé. He pensat que faré un canvi de plans. Me'n vaig cap a casa directe des de Barcelona. És una tonteria pujar fins a Figueres i després agafar el bus. En un quart d'hora en surt un.
2: Perfecte. Com ha anat?
1: Bé, això de Barcelona és estressant. Hi viu una puta gentada i sempre tenen pressa. I els que circulen per la Diagonal encara més. Tots aquests executius sembla que no els giri res alhora.
2: És que no hi ha res pitjor al món que un executiu barceloní.
4: Bé, sí.
2: Un de madrileny, esclar. Tot sempre pot empitjorar.
1: Has trobat alguna cosa?
2: No. Ja saps que tinc un amic que es mou molt bé en aquests ambients més extremistes i m'assegura que això no és cosa seva, que ell no ha llegit res en cap dels fòrums que manegen, ni ha rebut cap trucada ni cap informació que la mort d'en Bessonov fos cosa seva. Evidentment hi ha molta gent que se n'ha alegrat, és clar, però ells no ho han estat.
1: Com en pots estar tan segur?
2: Perquè si ho hagués fet algú dels seus, ho estaria proclamant als quatre vents. Es veu que el nostre home era peça de caça major. No només pel que escrivia sobre l'OAS i Algèria, sinó també per la seva postura beligerant amb el tema de la llengua. El meu amic m'ha dit en paraules textuals que no hi ha cosa més odiable que tota aquesta penya que vol recuperar el català i l'occità en els nostres santuaris francesos. Són tots exterminables, començant pels de la Bressola i continuant per cadascun dels escriptors que fan servir el català. T'asseguro que si ho hagués fet algun dels nostres, ho hauria comunicat per apuntar-se al mèrit i el reconeixement. Una cosa així s'hauria de celebrar com Déu mana.
1: Collons, caporal! Quina mena d'amics tens?
2: Se n'han de tenir fins i tot a l'infern d'amics. I amb aquest no som amics. Som coneguts i ens respectem prou l'un a l'altre com per no tocar-nos els collons. Però fa anys que estic esperant que faci una cagada per dur-lo de cap a la Cangrí i posar-lo en una cel·la plena d'immigrants perquè hi passi una bona estona. I a tu, què? T'ha anat millor?
1: Tinc una possible pista, però abans que te l'expliqui, tenim res dels informàtics?
2: Sí, m'ho havia descuidat. Han pogut reconstruir el fil de Twitter. Tothom hi participa amb el seu nom real, excepte la persona que es va alegrar de la mort de l'escriptor i va esborrar la piulada. És un usuari que es fa dir a la xarxa Galvany, com el cavaller de la taula rodona. De fet, la majoria de piulades que fa són sobre coses vinculades amb el rei Artús i la novel·la fantàstica. I de tant en tant es caguen tot en la literatura catalana contemporània. Estan buscant qui hi pot haver darrere i si el poden identificar. Trigaran uns dies.
1: Doncs jo he estat a l'editorial i hi ha una sorpresa per nosaltres. Cada vegada que publicaven un llibre de Bessonov, rebien amenaces. Cartes anònimes que arribaven des de França que expliciten que en cap cas no s'havien de publicar llibres d'autors francesos. Que els autors francesos que escrivien en català eren uns porcs traïdors i que el més traïdor de tots era Bessonov, que explicava misèries de França que no s'haurien d'explicar i encara molt menys a l'estranger. I que si ho continuaven fent, es veurien obligats a prendre mesures contra l'escriptor i contra l'editorial. Són cartes molt amenaçadores que apunten que si cal faran esclatar una bomba i cremaran tots els magatzems.
2: Collons amb el nostre amic. Generava grans consensos. Tots els de casa seva el volien veure mort pel que escrivia i per la llengua en què ho feia. Si l'èxit d'algú es mesura pel nombre d'enemics, aquest devia guanyar-los a tots.
1: Ara caldrà veure si hi havia algú veritablement disposat a carregar-se'l. Però anem augmentant les possibilitats. L'extrema dreta francesa, que crec que podem començar a descartar. Algun xalat que odia la llengua, la qual cosa ens obre un camp de possibilitats immens. Algun llibreter o escriptor, o simplement algú que se'l va carregar per qualsevol altra cosa. En lloc d'aclarir-se el panorama, cada cop es complica més.
2: Com la puta vida, sergent. Com la puta vida.
5: Heu escoltat Investigació encallada, capítol 2 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus d'Abel Font, Cristina Cantal, Lali Giné i Josep Torrent. I al capítol següent, una nova Vila del Llibre dedicada al canvi climàtic se celebra a Cabrils i una nova boca, l'escriptora Ada Castells, apareix morta després del festival. Serà el capítol 3 de Mar Negra, Escolar-se a l'asfalt.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
7: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Insolació i cop de calor. Adults, nens, grans i treballadors a la intempèrie.
9: A l'estiu, un dels problemes que podem tenir estaran directament relacionats amb la calor i el sol. Per evitar una insolació o un cop de calor, mantingueu-vos hidratats, bevent aigua freqüentment. Utilitzeu roba lleugera, gorres i ulleres de sol. Eviteu l'exposició directa al sol durant les hores de més calor. I si treballeu a l'aire lliure, preneu descansos regulars a l'ombra. En el cas de signes de cop de calor, com marejos, nàusees o confusió, busqueu ajuda mèdica immediata.
7: Salut Activa.
10: Lucía Gil, infermera resident de l'especialitat d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: Algunos consejos para evitar el golpe de calor es que, por ejemplo, cuando nos encontremos en casa, debemos controlar la temperatura. Si disponemos de un ventilador, nos ayudará. Y si no, podemos frecuentar las estancias más frescas. Para los trabajadores al aire libre, cuando nos encontremos en la calle, podemos evitar el sol directo, caminar por las sombras y tratar de llevar agua siempre encima para refrescarnos. Si vamos a la playa, es recomendable usar sombrilla. Si tenemos que coger el coche, debemos evitar los trayectos en horas que el sol da y hay más calor, y nunca dejar las ventanillas cerradas si hay animales, personas frágiles o niños dentro. Debemos reducir también las actividades al aire libre durante las horas de más calor, y si no podemos, pues debemos beber agua incluso sin tener sed. También es muy importante que si conocemos a personas mayores que vivan solas, debemos visitarlas y mantener contacto frecuente con ellas, ya que algunas pastillas que toman afectan al control de la temperatura. Recordemos que en caso de signos de golpe de calor como náuseas, vómitos, confusión, mareo, sensación de sed y cansancio, lo primero que tenemos que hacer es buscar la sombra y refrescarnos. Si son signos más graves, debemos de buscar ayuda médica inmediata.
7: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'Associació Mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de Butxaca. El capítol d'avui ens parla dels jubs i basses i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, la Neus Esmel, poeta, l'Albert Pardo, ornitòleg, la Georgina Florejacs, membre de l'Associació Mediambiental La Sínia, la Cinta i la Magda Armengol, cistelleres del Museu de la Pauma de Mas de Barberans, i en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg.
0: Ramó de Pedra.
2: De l'àrab al jub, pou. Un aljub és una cisterna o un dipòsit ample i de poca profunditat tallat a la roca o fet d'obra. Està revestit de pedres i cobert de volta i serveix per arreplegar l'aigua de pluja. En alguns indrets també pot significar safareig petit.
1: Abans d'entrar en matèria, l'Albert Pardo, en l'acte de presentació de la Guia del Gaià, editada per Piolet, ens recordava la gallanada de l'any 2015. Aquest mot és el que utilitzen els habitants de la zona per definir les avingudes del riu Gaià. Aquell any, la crescuda del riu va ser còmplice de la recuperació de patrimoni.
3: Arran de que l'última gran gallanada del 2015 va deixar al descobert tota una sèrie de patrimoni cultural molt lligat a l'aprofitament humà del riu que havia quedat amagat, estava sota vegetació degut a que havien quedat en desús. I es va pensar que la natura ens havia donat l'oportunitat de recuperar aquest patrimoni humà. I tota una sèrie de persones superexpertes van elaborar aquesta guia. Jo només vaig contribuir amb una descripció dels hàbitats naturals, una mica per donar, com comentava abans, aquest contrapunt de naturalesa intrínsecament unida a l'activitat humana.
1: L'antropòleg Jordi Sunyer prepara un nou llibre sobre la pagesia. En el procés de documentació ha estudiat les construccions que al llarg dels anys s'han emprat per regar els conreus.
4: El dibuix de les sínies ens marca un dibuix de la situació de l'aigua al subsol. Els pagesos tenien els recursos que tenien, per tant no podien fer un forat allà on convingués, no? Sinó allà on el saurí els hi pogués marcar, no? En aquest cas veiem com les sínies se situen tot al voltant del litoral, entre la platja i la primera línia de cases, Torredembarra i els pobles de la Rodalia, com Creixell, Roda de Barà, estan situades a una segona línia i curiosament segueixen cap a l'interior, però només allà on hi ha torrents, allà on hi ha rases, que diem aquí, no? N'hi ha tres a Torredembarra, una que separa Torredembarra i Altafulla, una que separa l'antic terme de Torredembarra i de Clarà, que ara són un mateix municipi, i una altra que separa amb Creixell. són torrents doncs, on baixa només aigua quan plou, i llavors el subsol s'amara d'aigua, no? A banda d'això, cal veure com en un lloc com aquí, mediterrani, amb poca afluència d'aigua tant en el subsol com per damunt, es tracta de retenir l'aigua, no? I a partir d'aquí doncs, neixen tota una sèrie d'estructures per retenir aquesta aigua, que també és molt interessant d'analitzar.
1: La pagesia i les masies necessitaven aigua i sempre trobaven la forma d'obtenir-la i emmagatzemar-la. Les construccions d'aigua neixen d'aquesta necessitat i el conjunt forma part del patrimoni.
4: És molt curiós perquè una masia pot arribar a ser tot un món en si mateix, no? És a dir, un nivell d'autosuficiència que avui en dia ens en faríem creus. Tots els pobles tenien masos, masies, barraques on passar la nit. I les masies, a més, tenien sistemes de captació d'aigua per ser autosuficients, no? Per exemple, hi ha Cal Xitot, a Torredembarra, molt a prop del centre d'atenció primària. Ara només en queda una sínia abandonada. Ara és una mena d'aparcament. Però jo a aquesta masia hi havia vist vaques. I sóc de l'any 75, com us he explicat, no? Aquesta masia, que tinc retratada per mi en aquest futur llibre, doncs tenia la seva pròpia sínia, tenia terres de conreu, tenia vaques, tenia regadiu, i estava envoltada doncs, d'altres masies. Per exemple, on hi ha el centre d'atenció primària, era una masia que era propietat del Fernando Vallmitjana, el metge. El Mas Pujol, on tenim el dipòsit d'aigua, allò és una antiga masia que també, entre Torredembarra i Creixell, dins el terme de la torre encara, vaja, una masia importantíssima que des de que es va abandonar no fa tants anys, als anys 90 encara hi havia un pastor, doncs bé, només cal deixar una masia tancada 10 anys i passa el que passa, no? Per tant, l'estudi d'aquest patrimoni també ens dona molta informació sobre l'aprofitament de l'aigua i penso que, ostres, amb la tristor que ens dona a tots quan hi passegem ben a prop hauríem de fer un esforç per donar possibilitat a que algú o alguna administració o algun particular se'n pogués fer càrrec. Està passant amb les masies, però també està passant amb les cases antigues, com estem veient en molts nuclis antics, no? Es fa molt car comprar-les i es fa molt car rehabilitar-les. Hem de posar-hi molta imaginació i facilitats per part de l'administració per tal que aquest patrimoni doncs, no es perdi. També les cisternes que hi ha dintre les cases antigues d'aquestes cases.
1: Com són i on es troben els aljubs o cisternes?
4: No. Perfil habitual, als pobles d'aquí la rodalia, últimament he estat fent treball de recerca a Creixell, es tracta de obres la porta gran per on entrava el carro i a un lateral, i hi tens una mena de tapa, com si dius, com si diguessis com si fos un pou, doncs no és un pou, és una cisterna, una cavitat enrajolada, com si fos de vitrall, com si fos un cub per guardar-hi per deixar fermentar el vi, però és per l'aigua, es tracta de canalitzar l'aigua que ve de la pluja. Aquesta aigua ha de caure fora de la casa i amb un sistema de palanca, quan l'aigua que hi ha baixa ja és neta, es fa introduir a dins de la cisterna. Aquella aigua es pot fer servir per beure aigua, no només per usos de neteja o per altres coses de la cuina, no? Es pot fer servir per beure. Aquest és el sistema, és tan senzill com aquest. I esperar que plogui perquè es renovi.
0: Ramó de Pedra.
1: Com funcionaven els aljubs o cisternes?
4: En aquest cas, les últimes que jo he vist a Creixell, amb una palanca, deixar anar l'aigua fora i al cap d'una estona de ploure, canviar la direcció de l'aigua perquè vagi a dintre.
1: Un sistema de recollida d'aigua ben pensat, ens explica en Jordi Sunyer mentre recorda el seu avi i el seu pare. Aprendre dels nostres predecessors.
4: Per exemple, el tros del meu avi a les Roques Planes n'hi tenien tres, no? L'aigua era necessària, evidentment, per la vida, però també, sobretot, per una feina que es feia en el secà. Tot aquest món del Penedès, del Camp de Tarragona, es va especialitzar a partir del segle XVIII en la vinya. I per controlar doncs, les diferents malalties que afectaven a la planta, calia doncs, fer la barreja amb el sofre per fer tota aquesta barreja, aquestes coses que havien anat aprenent, doncs es feia falta aigua. Aquest sistema de recollida d'aigua és molt curiós, no? Perquè estava estava molt pautat com calia recollir aquesta aigua. Si l'aigua baixava tota bruta cap a la cisterna, portava la cisterna. Llavors calia fer una sèrie de filtres sempre amb elements naturals, no? Per exemple, encara ara, si ens hi fixem al de fora, trobarem alguna argilaga vella a l'entrada. També hi havia una petita bassa de decantament per tal que l'aigua doncs passés per allà, fes una mica de bassa i la matèria que pesés més doncs anés a parar al fons. Eren fins a 3 o 4 barreres per tal que l'aigua entrés neta dins de la cisterna. Era tan neta que de fet es podia veure. De fet, el meu pare m'explica, ell nascut a l'any 40, m'explica com al de fora sempre doncs hi havia un got o una galleda per tal que si passaves per allà poguessis veure aigua, no? Hi havia aquesta gentilesa, diguem-ne, doncs dels pagesos, no? La majoria rabassaires per aquí la rodalia i sobretot cap a l'interior fins a Salamó, no? Era terra de vinya, per tant, terra que necessitava cisternes. Per exemple, al municipi on estem ara, a Torredembarra, n'hem comptat més de 100 de cisternes al de fora. I llavors també hauríem d'analitzar totes les que hi ha a les cases, no? Si anéssim al nucli antic i parléssim amb les famílies, segurament en trobaríem un centenar més. Jo n'he documentat moltes, moltíssimes, perquè a banda doncs dels llocs on feien el vi sota les cases, moltes d'elles tenen cisternes. Una de les coses que ens fa molta gràcia d'explicar és que el terra, el subsol dels pobles, està tot foradat.
1: I com que no tot ho trobem en els llibres d'història, en Sunyer ens explica una curiositat: els cocons.
4: Hem parlat de les cisternes, no hem parlat de les barraques de pedra seca per guardar les quatre eines, hem parlat dels marges de les escales que hi feien, d'aquestes clavegueres, però després hi havia els cocons, que era una cosa molt curiosa, que era, es tractava de fer-te una estructura en pedra per amagar-te i al davant fer una petita basseta de pedra i esperar que algun ocellet doncs anés a beure aigua i amb aquella proteïna doncs acabar-te de fer l'arròs i seguir treballant, no? A mi em sembla doncs una sèrie de coses que clar, que no formen part dels llibres d'història, no? Però que te dibuixen doncs com era la vida rural en pobles que avui en dia doncs han alçat pisos per tot arreu i anem tots amb molta pressa per anar amunt i avall sense anar a cap lloc en concret.
0: Ramó de Pedra. Un podcast d'aigua i patrimoni.
2: L'etimologia de bassa és d'origen preromà, probablement de l'ibèric balsa o barça, o bé una variant d'un preindoeuropeu barra, cognat del castellà balsa i potser del basc balsa. La bassa és una construcció de pedra on s'atura i es deposita l'aigua destinada a fer anar un molí, una farga o bé per regar. En el cas dels molins, normalment és una construcció que s'hi fa adossada. A la bassa hi ha elements importants com el sobreeixidor, que normalment es troba a la part de dalt, per quan se n'ha de desguassar l'aigua abans no vessi, i també per desviar el curs de l'aigua cap a d'altres llocs. Un altre element important és la buixarrera, que és un forat per on s'avia l'aigua de la bassa o del safareig, i es troba normalment a la part de baix.
1: L'ús de l'aigua sempre ha estat disputat. No en va és sinònim de vida i economia. Un dels elements fonamentals en l'emmagatzematge de l'aigua han estat les basses. Les trobem al costat de síquies i canals i també a la vora dels molins. L'investigador local Pep Saragossa ens explica les característiques i usos d'aquestes construccions i alguns detalls sobre el dret del seu ús.
5: Hi ha una cosa referent a l'aigua, que era que l'aigua havia sigut del senyor i llavors, com que l'aigua era seva, doncs donava, clar, els seus, donava permís per poder doncs fer tots aquests, per fer una bassa, per fer un safareig. En canvi, a la riera, l'aigua ja era dels molins. Llavors els moliners doncs no deixaven que ells tenien bassa, perquè tenien de tenir bassa, si no, no molien, però no deixaven fent els altres, no? Tenien la propietat, diguéssim, i era aquestes coses. Hi ha, ara aquest any, el Ricard Ramon ha editat un llibre molt, que tot això ho explica, no? Que és la lluita per l'aigua baix Gaià, no? Que totes aquestes lluites i aquestes coses que comporta l'ús indegut de l'aigua, doncs ha arribat fins al moment actual.
1: L'aigua ha estat des de sempre un punt important per al conreu, però no només per a regar. Les basses s'utilitzaven pel cultiu, entre d'altres, del cànam. En Pep Saragossa ens ho explica.
5: i tots aquests elements doncs quedaven a la vora de les síquies i dels recs, doncs anaven sortint aquests elements que ara, clar, veus unes petites basses on que no saps dir realment el que són. Després, aquí baix, estem aquí en el context aquest de l'hort de la Riera de Gaià, un dels cultius principals que hi havia era el cànam. El cànam és una planta per fer elaborar tèxtil, no? Per lograr fil, molt important durant fins a començament del segle XX, perquè doncs, esclar, es feien servir moltes cordes, feien servir les veles dels vaixells, i amb l'elaboració del cànam primer necessites aigua perquè la planta

0: feien servir moltes cordes, feien servir les veles dels vaixells, i amb l'elaboració del cànem primer necessites aigua perquè la planta viant, aquestes basses, el moment que va deixar de tenir un ús, van anar desapareixent, perquè són unes basses que no són aixecades, són més aviat una mica enfonsades amb el terra. I és clar, què va passar? Que van agafar, les van omplir de terra i van tenir un tros de terra d'or més, doncs. I és clar, se'n veuen alguns elements i només n'hi queda, que sapiguem, només n'hi queda una de quasi sencera, que és Sardenya, no? Que és la bassa de Cadamià, no? És un element molt important.
1: Ramó de Pedra.
2: I precisament d'Ardenya en guarda records una de les seves filles, la poeta Neus Esmel.
3: Feien fil que també teixien per fer llençols, feien llençols de fil, eren uns draps dobles, vist ara, aquests llençols tan finets. A la majoria dels horts tenien unes basses i quan colien el cànem el posaven a remullar i llavors amb unes fustes el bregaven, el xafaven així, per després poder-lo filar, fent fil. Els pares i avis de la iaia paterna dels meus fills eren teixidors també, perquè la meva àvia paterna, la meva sogra, ella també bregava el cànem i guardava uns estris, però s'han perdut, algú desaprensiu els va fer desaparèixer. Jo ho guardava perquè, mira, aquí el Tafulla, a la part de fora tenen un munt d'arades que jo vaig donar, i a dins del museu tenen coses que jo guardava i la vaig donar aquí al Tafulla. També guardava aquests estris de bregar el cànem, però et dic, algú desaprensiu, i unes piques de pedra, doncs ho va prendre i no sé què n'han fet. El cànem fa una flor blanca i collien aquella flor. En tinc un brot, una flor d'aquest cànem, perquè jo vaig anar a l'abril, els primers d'abril, aquells dies de Setmana Santa, ja no me'n recordo, vaig anar amb un net que tinc ajat i em va acompanyar a Canàries, a Tenerife, que tinc un fill, i té un petit hortet, i tenien un arbre de cànem i vaig prendre una flor per ensenyar-ho a la neta que està aquí a Altafulla, a la besneta. Era una flor com un cotofluix, i llavors allò, el cànem, bueno, el cànem devien posar la planta del cànem a remullar per després amb per breguer, la bregar, no me'n recordo com se deia aquell estris que el bregaven.

0: Aigua i patrimoni.
1: A la guia de l'editorial Piolet sobre el Gaià se'ns parla de la bassa de cànem de Cal Damià. Es troba a Ardenya, al terme municipal de la Riera de Gaià. És una antiga bassa de cànem a la vora de la síquia de la Riera. Fins a principi del segle XX, la conca baixa del Gaià comptava amb una superfície molt important de cultiu de cànem. La bassa de Cal Damià és una mostra representativa de les basses que fins a principis del segle XX dominaven el paisatge de les hortes de la Riera i Tamarit.
0: Ramó de Pedra.
2: El cànem era una de les fibres vegetals més utilitzades, però no era pas l'única. El margalló també ha estat molt important a la cistelleria. A la Riera de Gaià ho estan redescobrint actualment gràcies al projecte Dones Cistelleres, que promou l'associació mediambiental La Sínia. Una de les impulsores, la Georgina Florejacs, parlava de l'ús del margalló en una de les seves primeres classes obertes que van oferir.
3: El margalló és una planta protegida perquè és l'única palmera que tenim aquí europea, no? que és d'aquí originària, i doncs la manera que es té d'acollir la palma, ja veureu, no? Que és una manera que és, bueno, això, que ajudes a que després li segueixin sortint més brots, vull dir que no fem malbé la planta, sinó que ajudem a regenerar-la també, i a part és això, no? Que aquests brots tendres és els que després s'assequen i s'aprofiten per teixir. Això no es pot fer qualsevol ni de qualsevol manera, sinó que es necessita un permís, no? I totes les persones artesanes que es dediquen a això, doncs han pogut demanar aquest permís i això es pot llavors anar a collir. Aquesta època, que és quan estan sortint els brots tendres, sempre se'n deixen perquè la planta segueixi conduint, i apareix una bona època perquè doncs, aquest a l'estiu s'asseca la planta.
2: Per aprendre les tècniques de la

0: cistelleria han comptat amb les mestres artesanes del Museu de la Pauma de Mas de Barberans. La Cinta i la Magda Armengol ens han obert les portes d'aquest museu de la comarca del Montsià.
1: Això estava molt deixat, se va deixar per l'any 60, perquè tothom s'hi va ficar a treballar, perquè se guanyava molt més en altres llocs, i ara s'ha recuperat. Potser fa uns 18-20 anys que vam tornar a recuperar, s'ha fet un museu, i bueno, anem seguint. Tenim molta gent, molts alumnes, i molt bé.
2: Explicàvem que les basses o els aljubs es posaven en remull algunes de les fibres amb les quals es feien des de cistells a tantes altres coses. Quines plantes s'utilitzaven o s'utilitzen per fer doncs, aquests teixits?
1: Nosaltres treballem el margalló, que és l'autòctono d'aquí de Catalunya. Si antes se banyava, pues, se mullava pues, a les basses o sí, més que res a les bases, perquè així se banya i se deixa reposar. Ell se tapa en una toalla, una tovallola o una saca. Antes se feia una saca, un sac d'anar a olives, que era molt més consistent, s'enrotllava i es deixava per demà, treballar per demà. A veure, ara tot s'ha modernitzat, nosaltres ho banyem en un poal, una galleda, i en aigua, si és aigua calenteta, per treballar en seguida, en cap d'una hora pots treballar. I clar, ja no anem a les bases a banyar-ho. I llavors també ho fiquem tapat, perquè clar, no se torna a aixugar, i com la fulla absorbix, doncs llavors quan la treballa s'està tobeta. El primer que fem és anar a fer paumes. Les fem, les sequem, ha d'estar quasi un mes al sol, 3 setmanes, uns 21 dies. Les han anat a pegar la volta, no es poden mullar mentre s'estan secant, les han d'anar a recollir si ha de ploure, les han d'escampar. I bueno, és un procés molt llarg. Llavors el primer que fem és embrinar, que és separar totes les fulles, i la segona escoellar, que és tallar el final. I és quan ja les fulles se separen totes. Llavors, bueno, antes de començar a llatar, el que has de fer en una agulla és arreglar-te-ho tot, fulla per fulla, i fer-te una mida del que tu vulguis fer. Si vols fer una peça molt petita, pues 5 mil·límetres, per exemple. Vols fer una peça gran, pues més gran. Segons el que tu te vols fer, fas la mida. Quan ja tens l'amunt més o menys pel que vols fer, pues ja te fiques a treballar.
2: Llatar, que ves, vindria a ser trenar, no?
1: És... Sí, bueno, llatar és trenar. El que és paraula tècnica d'aquí del poble. Llatar és la forma, és fer la tira. Després, clar, hi ha el cosir, s'ha de fer corda, s'ha de cosir en la corda, en unes agulles també de ferro, que molts fan els ferrers, i bueno, clar, és tot un món. Després de cosir, doncs, ha de fer els acabats, ha de fer vores, les anses, tota peça porta vora, perquè és tornar a passar per tot, tornar a ficar més fulles, més corda.
2: I anem a explicar què es pot fer. En pic tens la llata, pots cosir, donar-li forma per fer molts estris, no?
1: De tot, perquè com és flexible, tu quan cuses li pots donar les formes que vulguis. Doncs nosaltres vam començar a aprendre a fer un cabàs, que era l'autèntic, el que es fa anar sempre, i les tècniques ja són totes, i a partir d'aquí pots fer el que vulguis. Ara fem paneres de pa, fem estalvis, alfombres, joies, pots fer de tot. Fem escombretes, llapisos, moltes coses, sí.
3: Nosaltres el que fem és fer cursos, a la gent els agrada molt. Treballar el margalló és una cosa molt dolça, és una cosa que no té res més que el sol, fa de blanquejador, no té cap producte. I el que fem és ensenyar a fer la trena, a llatar, i després a fer cordell i a cosir, pues, el que es vol fer un bolso, el que es vol fer una catifa, no sé, transmetre l'ofici en... no sé com explicar-te-ho, per al que la gent veigui que antigament se feien les peces, però ara també, vull dir, se poden fer peces d'artesania. Bueno, vam trobar tot tipus de peces. A veure, llavors, en aquella època de plàstic no n'hi havia. I la gent el que feia era fer-se totes les peces que utilitzaven, igual per a eines de treball com per a casa, totes de margalló. Pues igual tenim senalletes per a la sal i per a la farina, que més per anar a ficar la roba pel corte i confecció, per anar-se a fer-se la roba, una overa per anar a buscar els ous a les gallines, no hi havia pobals de plàstic. Què més tenim? Cabassos per anar a portar la pasta del forn, dels pans que anaven a fer al forn. Tot s'ho feien, pràcticament s'ho feien tot. Per a quan naixia un crio, se feien per dormir, se feien la canastilla per ficar la robeta. Tot s'ho feien de pauma, fundes de garrafa per a conservar el vidre, perquè no se'ls trenqués. Una pala de matamosques, no n'hi havia de pales de matamosques de plàstic, la feien de palma. Després també uns estalvis per ficar la cassola de Múnich i no té secret més. Més per avant ja també van fer un botellero per aguantar la frescor de les botelles, no sé, per portar la carmanyola, tot s'ho feien de palma.
4: Ramó de Pedra.
0: Moltes de les basses van quedar abandonades, però encara n'hi ha força en funcionament. A les seves aigües és habitual que hi parin a veure alguns ocells. Ja heu endevinat quins hem escoltat avui?
4: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
5: Raspinell, Kertia brachydactyla.
4: Au resident a les zones forestals de tot el curs del riu.
5: Duc, bubo, bubo.
4: Mussol que trobem en hàbitats forestals i rupícoles durant tot l'any.
5: Picot garser gros, Dendrocopus major.
4: El trobem tots els mesos de l'any a les àrees forestals properes al riu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast
6: des de Vilafant arribant a tots els racons del món.
7: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
6: La ràdio que ens uneix.
7: Yo sé que te voy a joder, recordarme las canciones tristes.
8: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, Alberto Núñez Feijóo durà avui a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat, mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 2 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Més del 22% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat, mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del barcelonès. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llargs o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista als de la Noia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix el millor de 5 duels. I en cultura, 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per comprovar com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Com sempre, ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident actiu des d'aquesta matinada. Ha estat a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, on per la retirada del vehicle doncs deixa només un carril de circulació obert en sentit nord i un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem de retencions habituals que a poc doncs van agafant molta més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues a hores d'ara en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58, que ja origina cues des de Sant Quirze del Vallès en direcció a Barcelona. També tenim retencions a l'últim tram de la C33 o la B20 al terme de Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat, retruc, doncs ens deixa retencions també als primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament l'entrada des del Llobregat també ja pateix lentitud per la A2 i la B23 des del Papiol i Pallejà en direcció a Barcelona. També en sentit nord, la C32 des de Gavà pateix 2 quilòmetres de cues. Pel que fa al Vallès, ja tenim 2 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, la AP7 en direcció a Tarragona, 1 quilòmetre de lentitud a la C-17 a Parets del Vallès o a Caldes de Montbui per la C-59. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I pel que fa a la previsió del temps, com sempre, li cedim la paraula a Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença aquest dimarts una altra vegada amb molta suavitat de temperatura. Tot i això, ha baixat un palet respecte ahir al matí en algunes comarques, bàsicament de l'interior. Aquest matí amb núvols primets, deixant el sol enterbolit, si de cas, i d'altres núvols una miqueta més gruixuts i més freqüents que s'aniran quedant arrapats a la costa, sobretot la tarragonina. Aquesta tarda, compta amb els ruixats que apareixeran amb moltes més ganes que ahir, sobretot a les comarques de Girona, i especialment a tota la vall del Ter i tota la vall del Fluvià. Aquí, especialment entre el Ripollès, la Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà, tindrem alguna calamarsada. Quan més cap al sud, més clarianes, més vent també a les comarques de Lleida i Tarragona, i la temperatura de la tarda encara força càlida per les dates. Unes temperatures que fregaran els 33-34 graus a Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal i que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Sémper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
4: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
5: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària mentre

0: creiem que sigui oportuna i necessària fer cap compareixença al Parlament.
1: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació de Marc Dalmau.
2: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
3: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
2: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: L'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat l'atenció presencial per fer la declaració de la renda. Ha desplegat 40 oficines arreu del país, incloent-hi seus permanents i temporals adaptades per aquesta campanya. La consellera Alícia Romero ha visitat un d'aquests espais a la província de Tarragona, on ha dit que per al govern del PSC aquests punts són una de les bases de cara a la futura recaptació de l'IRPF des de Catalunya. Ens ho explica en Biel Roquet Gelmà, de TAC12.
4: Aquesta és una de les 6 oficines d'atenció presencial per fer la renda que aquest dilluns han arrencat a la seva activitat a la demarcació. L'1 de juny és la data en què l'atenció física per part de la Generalitat se suma a la telefònica, que ja ha funcionat durant tot el maig i registrant 125.000 usuaris a Catalunya, un 20% més que l'any passat. És la segona campanya de la renda consecutiva en què funciona aquesta oficina temporal, on hi ha 6 punts d'atenció de forma simultània.
5: Amb moltes més atencions, ajudem el ciutadà, que és el que ens importa, que donem el millor servei i que sobretot ajudem a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta.
4: Per la Generalitat i el govern de Salvador Illa, aquestes oficines són una mostra clara de l'ampliació de les funcions d'Hisenda des de Catalunya, que ha acabat desembocant d'aquí a uns anys en la recaptació de l'IRPF. L'estructura s'ha d'anar completant a curt i mitjà termini a la vegada que cal tirar endavant una reforma legal per poder cedir la gestió dels impostos a les comunitats autònomes.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 22% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 21.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. El que dèiem, els sindicats majoritaris, USTECs i professors de secundària han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord, però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui la CGT i la Intersindical. Aquest dilluns ha estat el torn dels docents de Girona i la Catalunya Central. Uns 200 mestres i professors d'aquesta part de Catalunya han pujat caminant a Montserrat per fer una assemblea i debatre el preacord a l'atri

0: de la Basílica. També hi ha hagut assemblea a Girona. Avui, la vaga que mantenen els sindicats minoritaris afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès. I justament a Girona, l'Associació de Famílies de l'Institut Sobrequers demana regular la climatització de les aules dels seus fills. La temperatura per normativa hauria de situar-se en un màxim de 27 graus i s'està arribant fins als 31. En Marc Guibas, de Televisió de Girona, ens ho explica.
1: La pujada de temperatures està afectant el funcionament habitual de les classes. Uns dels instituts gironins afectats és el Santiago Sobrequer.
2: Estem fent propostes de climatització amb aires acondicionats, amb ventiladors, amb recursos, el que sigui que ens diguin. Fins i tot hem ofert la col·laboració al centre per finançar-los, perquè el que ens interessa és que els nostres fills i filles puguin venir a classe en condicions.
1: De fet, hi ha classes que s'estan fent als passadissos de l'escola per trobar algun espai fred al centre.
3: La solució que tenim és que tenim uns quants ventiladors que jo he pogut veure per aules, no en totes les aules, i és en el que ens estem refrescant aquest dia.
1: Des de l'Associació de Famílies del Sobrequers es van posar en contacte amb la direcció del centre per poder climatitzar les aules de manera adequada. Tot i l'aliança a la recerca de solucions, la resposta del departament va ser insuficient.
4: Jo reivindico el dret que tenen els alumnes d'estar concentrats a les aules, i amb aquestes temperatures a dintre una aula és molt difícil.
1: Els alumnes de batxillerat han de preparar la selectivitat, i amb aquesta calor els és impossible concentrar-se o poder estudiar de manera adequada. Els docents i les famílies asseguren que no s'aturaran fins a trobar unes millors condicions.
0: I quan són un quart de vuit, us expliquem que aconseguir connexions directes amb Tòquio, amb Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són el principal objectiu de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica de Jordi Casino.
5: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
5: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
7: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
5: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
0: Els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus que passen en el tram gironí de l'AP7, tot i que només representen el 27% del trànsit que circula per aquesta via. Ho revela un estudi del RAC que, per aquest motiu, demana al govern espanyol que traspassi la competència de la gestió i el manteniment de l'AP7 a la Generalitat, com ho ha fet amb el País Basc. Ens n'amplia la informació des de Televisió de Girona.
1: Més mobilitat i menys accidents mortals a la P7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió d'un estudi fet pel RAC durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona.
8: Evidentment, el trànsit que hi ha de camions ha augmentat exponencialment des de que no hi ha els peatges. Una part dels camions que entraven abans per Irun, degut a que allà s'han posat peatges a tota la zona del País Basc, estan entrant ara a l'estat espanyol per aquí, per la Jonquera.
1: D'altra banda, el risc de patir un accident a una carretera convencional és 6 vegades major que patir-lo en una desdoblada. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aiguaviva. En canvi, les zones de més concentració d'accidents de ciclomotor o cotxe són els trams Caçà a Girona i Llagostera a Caçà.
9: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: En surt ahir per un incendi forestal entre Girona i Sant Gregori, el Gironès, que ha cremat 0,27 hectàrees. El foc es va declarar passades les 4 de la tarda i s'hi van desplaçar fins a 10 dotacions de bombers i un helicòpter que van extingir-lo cap al vespre. La causa de l'incendi podria ser una línia elèctrica en mal estat. I a Barcelona, la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del club graciang el passat diumenge, que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen el succés. I darrers preparatius al pavelló 3 de la Fira de Lleida per a convertir-se en el centre d'acollida de temporers en aquesta campanya de la fruita. Un pavelló que se suma als altres emplaçaments municipals que acolliran aquests treballadors temporals. La temporada engega també amb novetats importants que ens explica en Víctor Paracuellos des de Lleida Televisió.
9: Un any més, amb l'inici de la campanya de la fruita, l'Ajuntament de Lleida posa en marxa el dispositiu d'atenció a temporers i treballadors del sector de la fruita. Enguany el dispositiu arriba amb dues novetats que han de servir per agilitzar el servei i millorar i evitar la situació de carrer a gent en aquest àmbit.
10: Com sabeu, aquest any hi ha dos grans novetats. La primera, la implantació del nou equipament del CAT Temporers 1, que estarà durant aquesta setmana ja actiu per derivar-hi persones. I, per una altra banda, l'oficina d'intermediació, que és molt important. Evidentment, té una connexió també amb la voluntat que té l'Ajuntament de que aquestes persones que arriben amb recerca de feina puguin tindre algun tipus de concatenació de contractes. Nosaltres el que volem és minimitzar l'impacte de carrer que tenen aquestes persones. I, per tant, si hi ha una persona que pot treballar físicament, que de fet ho fa, i alguna empresa ens ve a contractar la persona, i el problema és que no té un espai o un allotjament, aquesta persona serà prioritària pel CAT Temporers.
9: La campanya d'enguany també està marcada per la regularització extraordinària de persones migrades, que ha de suposar una menor arribada de treballadors sense papers i oferir millors sortides. El servei de l'alberg de Seròs porta obert des del mes de maig, mentre que els de la ciutat de Lleida es començaran a activar aquesta setmana.
0: L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que ha comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
11: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el narrar molt del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
12: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
0: I Amposta acollirà els dos propers caps de setmana el Campionat de Catalunya d'hoquei patins de seleccions territorials. Aquesta competició sub-15 reunirà els jugadors més destacats de l'hoquei base català en categoria masculina i femenina. Ens amplia la informació des de Canal 21 Ebre, la Vicky Maigí.
13: Amposta serà escenari del Campionat de Catalunya d'hoquei patins de seleccions territorials. Aquesta competició sub-15 reunirà alguns dels millors talents de l'hoquei patins femení i masculí del territori català.
14: M'agradaria destacar doncs, la importància que té aquest campionat, sobretot també per a impulsar l'esport femení, que és un referent per als joves i per donar oportunitats també a les nostres esportistes.
13: Els dies 6 i 7 de juny entrarà en acció la categoria infantil masculina i el cap de setmana del 13 i 14 de juny la categoria sub-15 femenina, anomenada FEM15.
15: Per nosaltres, com a federació, és un lloc emblemàtic que apostem des de fa molt de temps per ells. Estem en diferents reunions que vam tenir amb la representant territorial d'esport a les Terres de l'Ebre i amb els companys de junta directiva i estem potenciant per fer més competicions.
13: Jugadores, jugadors, famílies i aficionats convertirà l'Amposta en l'epicentre de l'hoquei base català amb una competició de gran nivell.
0: El Barça ja és a semifinals del play-off pel títol de Lliga de Futbol Sala. va superar el Valdepeñas per 4-6 en el segon partit dels quarts, amb remuntada inclosa, després que els locals s'enfilessin amb un 3-1 al marcador. Ara els de Javi Rodríguez s'enfrontaran a l'Inter Movistar per un lloc a la final. Antonio Pérez destaca que la competitivitat de l'equip és molt present.
16: Hemos estado momentos en los que hay que saber competir, hay que saber sufrir, y eso al final es lo que hace un equipo campeón. Hemos estado a la altura, a pesar de que tenemos que mejorar esos momentos a lo mejor en los que nos cueste más, saber sufrir más, pero bueno, sobre todo contento por el equipo, por la victoria, nos lo merecíamos, y bueno, ahora a descansar, que el sábado tenemos otra batalla con Inter, que tenemos que ganar el primer partido y necesitamos todo el palau con nosotros.
0: I avui comencen els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça debuta als quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pasqual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però a qui van superar a la Copa. Toko Shengelia destaca el potencial del conjunt murcià.
17: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
0: La selecció espanyola continua preparant el Mundial Las Rozas. El combinat, que dijous s'enfrontarà a Iraq en un amistós a Riazor, s'exercita encara amb Lamine Yamal al marge. El Braurana, que continua recuperant-se d'una lesió als isquiotibials, intenta escurçar els terminis per estar disponible en el debut del combinat a la Copa del Món. El primer partit serà el dia 15 contra Cap Verd i el seleccionador, Luis de la Fuente, no descarta poder incloure'l a la convocatòria. Mentrestant, la selecció femenina s'ha concentrat a Palma per preparar els dos partits classificatoris per al Mundial del Brasil del 2027. Amb 7 jugadores catalanes i 11 del Barça, el combinat estatal jugarà contra Anglaterra aquest divendres amb l'objectiu de guanyar per recuperar la primera posició del grup. Després, la selecció marxarà cap a Islàndia, on dimarts disputarà l'última jornada de la fase. I l'Espanyol ha posat en marxa la campanya d'abonaments per a la propera temporada amb el lema Rebels d'Arrel. El club opta per congelar els preus amb l'objectiu de mantenir els més de 31.000 abonats i 37.000 socis del curs passat a tocar del topall de 38.000 seients disponibles a l'RCD Stadium. El període de renovació serà del 8 al 28 de juny i de l'1 al 8 de juliol per aquells que vulguin canviar de localitat. El club vol premiar els més fidels i bonificarà amb un 10% els abonats que hagin assistit a tots els partits de Lliga. Parlem ara de cultura, perquè l'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. Una producció amb participació, deia, del Terrat. La Tercera Fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i a la Fira Mediterrània de Manresa, ha estat reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament, la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
18: Sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols, i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és un empeny i és una... com anar cap endavant.
0: El Dansar Neu al Festival de Cultures del Pirineu ja escalfa motors. Aquest dilluns a l'Ateneu Barcelonès s'ha presentat l'edició número 35, que se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost a les Valls d'Àneu. Entre les novetats destaca l'estrena de Drames Rurals i Altres Contes, amb la direcció de Sergi Belbel i Àngels Gunyalons com a intèrpret.
19: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
20: 40 anys, 40 paraules.
21: 1997. Clonatge. Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
19: Maria Navas.
22: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el Termcat havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del Termcat va estudiar i aprovar el terme clonatge.
20: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Alberto Núñez Feijóo durà aquest dimarts a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat, mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 2 de juny. Més del 22% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat, mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del Barcelonès. Connectarem tot seguit amb una de les accions reivindicatives convocades a Barcelona en forma de bicicletada. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'hoquei Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen el factor pista als de la Noia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix el millor de 5 duels. I en cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora es manté un accident actiu des d'aquesta matinada a l'AP7 a l'altura del Pont de Molins, que deixa només un carril obert en sentit nord per la retirada del vehicle. D'altra banda, agafen intensitat les retencions habituals als voltants i accessos de Barcelona, amb cues cap al nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze, la C33 o la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Pel que fa al Llobregat, lentitud ja per l'A2 i per la B23 des del Papiol i Pallejà, i lentitud de 2 quilòmetres en sentit nord des de Viladecans per la C32. I pel que fa al temps, avui tindrem una jornada amb temperatures suaus a primera hora del matí i amb núvols a la costa, sobretot a la Tarragonina. De cara a la tarda, previsió de ruixats que poden aparèixer amb moltes més ganes que ahir a Girona, concretament a la Vall del Ter i del Fluvià, on s'esperen fins i tot calamarsades. Cap al sud, més clarianes i amb temperatures altes, que poden fregar els 33-34 graus a Ponent.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada. Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Sémper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i de la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
3: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
4: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària, mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
5: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
6: Nosaltres creiem que el president Illa ja... doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportuna i necessària fer cap compareixença al Parlament.
1: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació d'en Marc Dalmau.
7: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
8: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
7: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: Des d'aquest dilluns ja es pot tramitar la declaració de la renda de manera presencial. Tot i això, hi ha molta gent que ja l'ha presentada telemàticament. En el cas de la província de Lleida, per exemple, per ara se n'han presentat prop de 137.000. Ens ho expliquen els companys de Lleida Televisió.
9: L'Agència Estatal d'Administració Tributària comença l'atenció presencial i ho fa per atendre una part de les 247.000 declaracions que es presenten des de la demarcació. Des de la subdelegació del govern assenyalen les novetats de la campanya de guany.
10: O poden trucar a l'Agència Tributària, poden demanar cita a través d'internet. Hi ha altres canals que estan vigents des del primer dia. En primer lloc, la presentació de la declaració de la renda per internet a través del servei de renta web. Des del primer dia, des del 8 d'abril, els ciutadans i les ciutadanes s'han pogut descarregar el seu esborrany i presentar la declaració. I també a través d'un sistema bastant novedós que se'n diu Et truquem. Un operari de l'Agència Tributària et truca i presenta telefònicament la teva declaració de la renda.
9: Tot plegat quan l'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat aquest dilluns l'atenció presencial per donar suport a la ciutadania per a la campanya de la renda. Enguany ho fa amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, algunes de les quals funcionen per primera vegada.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat, en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la UE. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. En 5 minuts arribarem a 3 quarts de 8. Més del 22% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 21.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten, esclar, per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i de debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. Doncs el que us dèiem, els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Avui, l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana ja escalfen motors hores d'ara per a la manifestació convocada de cara al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Connectem amb l'equip de la xarxa, amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Cap a on aniran aquests manifestants que veig que ja van amb la bicicleta,
11: Bon dia, Elena. Si som a Gran Via de les Corts Catalanes, al costat del popular edifici de la Campana, aquest és un dels punts de sortida d'aquesta bicicletada reivindicativa que han convocat els sindicats minoritaris, sindicats dels mestres, sindicats educatius, que diuen no al preacord assolit divendres passat entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Volem conèixer més d'aquest acte reivindicatiu que s'està consolidant, s'està formant en aquests moments amb Maurici Victori, ell és delegat del sindicat CGT. Maurici, bon dia.
12: Bon dia.
11: Què fareu aquest matí?
12: Nosaltres creiem que l'acord és insuficient, creiem que no hi ha un conflicte tancat i per tant ens veiem obligats a seguir amb les mobilitzacions, perquè si no aquest problema estructural que tenim a l'educació pública, aquest malestar tornarà a partir del setembre, és a dir, un augment salarial, un retorn dels sexenis, unes càtedres, no resol el problema estructural de l'educació.
11: I expresseu aquest malestar aquest matí, d'aquí uns minuts, amb aquesta bicicletada reivindicativa. Quin serà l'itinerari?
12: Aquesta bicicletada ja està, com diu el cartell, que és públic, no? Recorrerà la Gran Via, no? I la idea és una mica, doncs, que també sigui un espai que generi com una imatge de la relació amb les famílies. Grups de famílies s'han sumat, no?, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport, perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
11: I ja per acabar, perquè ens quedi més clar, quin punt quin aspecte, quina reivindicació hauria de formar part d'aquest acord amb educació perquè els sindicats minoritaris també donessin el seu sí?
12: Val, jo crec que no hem de parlar de sindicats minoritaris, sindicats majoritaris, sinó hem de parlar de, no, de també tot un sistema de tot un sistema d'assemblees, de centre, de territori, no, que hi ha hagut un mandat. Sí, nosaltres tirem endavant i clarament no s'ha arribat als mínims establerts. Per nosaltres un mínim absolut és que hi hagi una concreció real de reducció de ràtios. Això no surt, tot s'està fixant amb la davallada demogràfica, no està havent un pla de reducció de ràtios que superi la proposta el 9 de març i per nosaltres és clarament insuficient.
11: Maurici Victori del sindicat CGT, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i Helena, a pocs minuts perquè comenci aquesta bicicletada reivindicativa que han convocat els sindicats minoritaris que estan fent campanya pel no en aquesta consulta adreçada als docents.
1: I que, si no hem entès malament, Anna, confluirà cap al migdia a la plaça Catalunya. Gràcies per aquesta fotografia. Fins d'aquí una estona, si convé. Que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit, i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica d'en Jordi Casino.
13: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregada de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
13: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
15: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
13: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
1: A Barcelona, la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del club graciencs el passat diumenge, que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen el succés.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Fa 3 mesos que Collserola és tancat a qualsevol activitat de lleure, esport o passeig. Un tancament que afecta milers de veïns dels municipis que conviuen amb el parc i que ha generat un malestar creixent. Ara, amb la pesta porcina africana en fase de contenció, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, apunta que podria relaxar en punts concrets les restriccions. Què significa això per a territoris com Cerdanyola i què n'esperen els seus veïns? En parlem amb l'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Cordón. Alcalde, bon dia i gràcies per atendre'ns.
16: Què tal? Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Deia fa 81 dies que l'accés lúdic, esportiu i de lleure a Collserola està completament tancat. Com està afectant això a la ciutadania? Com descriuria avui el malestar dels seus veïns? Estan esgotant la paciència?
16: Home, doncs jo crec que ja fa unes quantes setmanes, sobretot ara que comença el bon temps. Penseu que estem així des del darrer divendres del mes de novembre, per tant, fa ja 6 mesos d'aquesta situació, perquè recordeu que som zona zero d'aquesta crisi, i bueno, els veïns i veïnes, és veritat que en temps d'hivern, de poques hores de sol, doncs, bueno, han tingut la prudència, la paciència, el respecte que s'ha de tenir amb aquestes mesures, però és cert que, sobretot des de l'arribada de la Setmana Santa, doncs la gent ja comença a estar una mica farta d'aquesta situació. La situació és normal, més enllà de tot el que signifiquen unes restriccions per intentar que aquesta crisi no vagi més enllà, també hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Són molts municipis que tenim al parc dins del nostre municipi, per tant, doncs també hem de tenir en compte, no?, la salut mental de la gent. Sobretot ara, que tindrem moltes hores de sol, per tant, també molta gent de vacances i molta gent que necessita aquest espai.
1: Ja veig que m'havia quedat curta jo amb els meus càlculs de dies. Després de tants dies, doncs, després de 6 mesos, de mig any, amb només 2 positius de PPA detectats la darrera setmana, segons la conselleria, creu que s'està actuant amb un excés de zel?
16: Bé, jo aquí no entro, nosaltres com a Ajuntament no som l'administració responsable, sempre hem estat a disposició amb les eines que tenim. Penso que el que hem demanat des del primer moment era col·laboració màxima als nostres serveis, tant de protecció civil com de policia local, també d'espai públic, per intentar mantenir tot aquest perímetre d'accés al parc net pel que fa a contenidors o restes de menjars, i també la crida que fem contínuament a la ciutadania quan hi ha presència d'algun senglar, doncs que truquin directament al 112, no? A partir d'aquí nosaltres hem respectat totes les mesures que hi ha hagut. Crec que han estat mesures eficients perquè els casos han anat bastant de forma molt, molt evident, i ara que ara esperem és, ara, aquest mes tenim una nova reunió amb el conseller Ordeig, amb l'equip d'agricultura, amb l'equip que està gestionant tota aquesta crisi, i esperem que serveixi en primer lloc per dir que totes aquestes mesures han estat positives pel sector, que és evident que nosaltres també estem totalment embolcats en que això sigui així, i també que sigui l'inici de la fi de tot plegat, i que, com ja ha transcendit en alguna banda, que sigui possible, doncs, algun tipus d'aquestes restriccions, sobretot, com deia abans, amb l'estiu per davant.
1: Quin dia tenen aquesta reunió, perdoni?
16: Encara no està confirmat del tot, ens han fet una reserva d'agenda per la setmana que ve, però encara no tenim una confirmació oficial.
1: Per tant, podria ser que aquest dia, com vostè ens apuntava, ja els diguin, com apuntava aquest cap de setmana passat o el divendres el conseller Ordeig, que a la millor hi han senders o vies concretes de Collserola que es podrien obrir, que el trànsit no seria tan restrictiu i per tant els veïns hi podrien passar. Pensen que podria ser aquest l'anunci,
16: Tant de bo. Jo en això vull ser prudent, com sempre faig, tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs bàsicament que comencen a aixecar-se les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora, i per tant hi haurà d'haver una evolució, però esperem que amb motiu d'això, de l'època estiuenca, de l'època de millor temps, doncs aquestes restriccions es puguin anar aixecant, i que aquest, el motiu bàsic d'aquesta reunió, més enllà de dir-nos que, doncs, que totes aquestes actuacions van a la bona línia, sigui motiu sobretot aquesta qüestió.
1: Carles Cordón, alcalde de Cerdanyola, doncs estarem pendents de la setmana que ve, a veure quin dia en concret és aquesta reunió i quin és el resultat definitiu. Gràcies i bon dia, i esperem això, que els obrin una mica el pas i l'oxigen. Gràcies, que vagi bé.
16: Tant de bo, gràcies a vosaltres.
1: Doncs més coses al poble d'Òrrius, al Maresme. Ja fa dies que ha tornat a la normalitat, però les restes i el mal tràngol de l'incendi, que recordareu, dijous va cremar una fàbrica de parafina, continuen ben presents. La petjada del foc es pot comprovar a la riera del voltant, on hi ha parafina solidificada. L'Ajuntament ha aconseguit, això sí, garantir llum i aigua a la zona, però tem que quan pugi la demanda d'electricitat perilli el bon funcionament de la xarxa. La Fiscalia, de la seva banda, ha obert una investigació per saber si s'ha comès un delicte mediambiental. De tot això n'han parlat aquest dilluns l'alcalde Xavier Masgrau i la delegada del govern a Barcelona, Pilar Díaz.
17: Tant d'electricitat com d'aigua, com de Calgabaram, com la Riera entre cometes, al medi natural, intentar recuperar-lo, i també estem a l'espera dels informes tant de l'ACA com de bombers com d'agents rurals per també avaluar exactament què és el que es té que fer per poder demanar pressupostos per tenir com a mínim una idea de la magnitud de la tragèdia.
18: Primer de tot hem de veure quins són els danys, posar-li els números, per tant quantificar-los, veure les assegurances diverses, què és el que poden i deuen cobrir, i veure com nosaltres podem també acompanyar-los en aquest sentit. I no només des del punt de vista econòmic, que una vegada tinguem a sobre de la taula la carpeta amb el dibuix del que tenim, també des del punt de vista de poder desencallar o agilitzar un informe, ja sigui de l'ACA, ja sigui de bombers, de qui sigui.
1: sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
19: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el anar remolt del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
20: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
1: Aquesta nit es decidirà el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A les 9 del vespre, Sant Andreu i Mataró disputaran el tercer i definitiu partit de la final a la piscina barcelonina. Les andreuenques busquen aixecar el títol per primer cop, mentre que les del Maresme volen sumar la tercera lliga al seu palmarès. Ens apropen la prèvia des de Televisió Mataró, Héctor Marc.
21: Mataró o Sant Andreu? Aquest vespre sabrem qui serà la nova campiona de la divisió d'honor femenina. S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme.
22: Mataró és un grandíssim equip, ho està demostrant i ho porta demostrant tota la temporada, i ens ha sorprès, entre cometes, amb aquestes transicions.
21: La merescuda primera posició andreuenca dona el lleuger avantatge de jugar el partit definitiu a Barcelona, escenari on fa dues temporades que el Mataró no sap què és guanyar.
23: Clar, dimarts no tindrem opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
21: Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada, tot i que potser no és l'últim. Si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de la Champions League de l'11 de juny.
1: Com sempre arribarem a l'hora en punt parlant-vos de cultura. L'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, una producció amb participació del Terrat. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i també a la Fira Mediterrània de Manresa, ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou, i és el conte d'en Bucai, potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit el van encadenar un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia i anava estirant la cadena i no hi havia maneres, i amb el temps, doncs clar, es va cansar i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena, però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo, i tot i així no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia. I això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte, i no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't: és realment cert? O només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Alberto Núñez Feijóo durà avui a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 2 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
2: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs bàsicament que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
1: Més del 23% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del barcelonès. Maurici Victori és professor de secundària i ha parlat al Notícies en xarxa des d'una de les accions reivindicatives que comença ara a la capital catalana i en forma de bicicletada.
3: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una resolució del malestar a l'educació pública i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
1: Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista els de l'Anoia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix a millor dels 5 duels. I en Cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i per tant és moment de connectar amb el Servei Català de Trànsit per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Sílvia Del Amo, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Doncs sí, tenim en aquests moments una situació complexa a l'àrea metropolitana, però sortosament de moment no hi ha cap accident que pugui entorpir-la i agreujar-la més. Fem una repassada ràpida en el cas de la P7. Hi ha aturades, per exemple, en Tambomba i Montornès, a Barberà en dos sentits de la marxa, la P7 també a Sant Cugat. Els accessos nord, la B30 amb problemes a Barberà en sentit Girona, a la C16 els túnels de Vallvidrera, el C17 Mollet i C31 Badalona, sense oblidar evidentment les dues vies que venen dels Vallesos, la C33 i la C58, que presenten sobretot molts problemes per accedir a la zona de Meridiana i Rondes cap al 2 de la Trinitat. A la part sud destaquem la 2 amb problemes a Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona i també amb aturades a Cornellà, i l'entrada i la sortida de per la Diagonal, el cas de la B23 com també la B24 a Pallejà. De moment no hi ha cap accident afegit, com dèiem, però sí demanar-vos sobretot que circula molta cautela, mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R3 de Rodalies comencen i acaben recorregut a l'estació de Figaró per una incidència en la senyalització per un intent de robatori de cable de coure a l'estació de la Garriga. Per aquest motiu, s'acumulen retards d'uns 20 minuts de mitjana. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, ens parles de que avui serà un dia càlid, però que hem de tenir en compte els ruixats gironins aquesta tarda. Molt bon dia.
5: Molt bon dia, Helena. Doncs així és. De moment aquest matí molta calma, però aquesta tarda, déu-n'hi-do, el sarau i la fressa atmosfèrica que hi haurà a les comarques de Girona, exclusivament. De moment aquest matí, ja diem, el temps força tranquil. Aquesta nit passada hi ha hagut alguna tempesta seca, per exemple a l'àrea metropolitana, d'una forma molt fugaç. Tot això ha marxat i ens queda un matí mig ennupulat amb núvols prims, que són francament esquivits, d'altres núvols una miqueta més baixos que hi ha a la Costa Daurada, però ni els uns ni els altres deixaran plou. I el matí ja comença molt suau. Aquesta tarda la temperatura serà, si fa no fa, com la d'ahir, per tant encara passarem calor, però no d'una forma desorbitada. Mentre les comarques de Lleida i Tarragona el que farà és vent, aquesta tarda un vent de serè bastant marcat, a les comarques del Pirineu i sobretot les de Girona compta amb aquestes ruixades i tempestes que tindrem. I atenció especialment a la capçalera del Ter, per tant la vall de Camprodon, també la capçalera del Fluvià, especialment per tant nord d'Osona i la Garrotxa. En aquests indrets és on més aigua caurà i on fins i tot, Helena, tindrem alguna calamarsada. A la resta del país no tindrem tot aquest sidral. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 8 i 7, tanquem portada i entrem de ple en matèria. Alberto Núñez Feijó aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana, i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijó és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Semper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
6: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente

0: y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària mentre la portaveu veu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
2: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO, també demanem que comparegui Salvador Illa.
3: Nosaltres creiem que el president Illa ja, doncs, és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportun i necessària fer cap compareixença al Parlament.
1: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació d'en Marc Dalmau.
4: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
5: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
4: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels Estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat, en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 23% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 22.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen l'USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i de debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. El que dèiem, els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Avui l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana estan ja

0: escalfant motors per a la manifestació convocada al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Maurici Victori, delegat de la CGT a Ensenyament i professor de secundària, valora especialment el suport que els estan donant també les famílies dels alumnes.
1: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una, no, una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest acord, aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
0: I marxem ara cap a Manresa, que viurà una nova edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Serà del dia 25 al 27 de juny i es debatrà sobre l'equilibri entre recursos i població. La nova edició comptarà amb novetats pel que fa al format. Enguany tot seran taules rodones i els actes seran, a més, gratuïts. Ens n'informen des de Canal Taronja Central.
2: Sota el lema Població i recursos, un equilibri molt fràgil, del 25 al 27 de juny Manresa acollirà la 8a edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Al llarg de 3 dies el programa reunirà experts del món acadèmic, econòmic, científic i institucional per divulgar i generar debat sobre la democràcia, les migracions i l'auge de l'extrema dreta, entre d'altres.
3: La Universitat Catalana d'Estiu és un lloc de debat i d'escoltar a gent que són entesos en el tema.
4: Aquests foros haurien de ser quasi bé obligatoris que tots en tinguéssim alguns, perquè la veritat és que enriqueixen moltíssim el contingut dels arguments que sovint deixem anar. I per tant animaria tothom que vinguessin, s'impregnessin de tot el que veuran.
2: La cloenda de l'edició 2026 tindrà lloc dissabte 27 de juny al migdia.
0: Un quart de nou del matí, aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica d'en Jordi Casín.
5: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
5: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
7: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
5: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
0: Ja està operativa la nova carretera C54, la via desdoblada de la B224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires. Els treballs s'enmarquen en el pla de millora de la funcionalitat del corredor entre el Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès. Ens ho explica la Rosa Fernández de Martorell Televisió.
8: La nova carretera C54 es perfila com una de les infraestructures estratègiques per reforçar la connexió entre les àrees industrials, els nous desenvolupaments urbans i les principals vies de comunicació del país. Així ho van defensar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
9: Una nova infraestructura que s'ha donat capacitat, fluïdesa, seguretat i també un tema número nord que s'ha assenyalat, ordenar millor els trànsits, separar la mobilitat més local dels propis municipis de la d'alta intensitat i, per tant, donar respostes efectivament també al territori.
10: Aquella antiga carretera ha de ser la prolongació d'un vial urbà cap a un assentament on hi ha molta gent, tant del terme municipal de Sant Esteve com el de Martorell.
8: La via C54, un cop el departament ha finalitzat les obres de desdoblament de la B224, ha comptat amb una inversió de prop de 32 milions d'euros i s'emmarca en el conjunt d'actuacions per millorar la funcionalitat del corredor entre el Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès.
0: L'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai funciona des del setembre de l'any passat, però ahir es va fer l'acte oficial. Parlem d'un centre públic que dobla l'espai que tenia dedicat a aquestes malalties pediàtriques. Les instal·lacions han costat 7.400.000 euros donats íntegrament per tres fundacions privades. I ens ho explica tot plegat la Maite Polo.
11: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron per conèixer de primera mà les habitacions individuals i lluminoses dissenyades per millorar el confort i el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents amb càncer. Hi ha 29 habitacions i dues sales de jocs diferenciades per franges d'edat, on els pacients poden relaxar-se i divertir-se jugant junts. També una terrassa a la mateixa planta on poden gaudir de l'aire lliure sempre que el seu estat ho permeti. Els càncers infantils més freqüents són els de la sang, la medul·la òssia i el limfàtic. El Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
12: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs faig febre o directament estic avorrit, però també em passo amb els voluntaris, amb el personal, m'ho passo bé. Un dia m'està costant molt perquè, clar, o sigui, per exemple, si jo vull que tingui algun amic, clar, no pot ser així com així, perquè d'aquí a Reus era una hora i alguna cosa.
11: La nova planta de càncer infantil s'ha fet amb les donacions de les fundacions anomenades Aladina, Albert Bosch i Esmol.
0: I Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada, tot i que ho viu amb prudència. Ho ha dit el Notícies en Xarxa.
13: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs bàsicament que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
0: Minuts ens separen de 8:45 del matí. L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per els igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
14: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el anar remol del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
15: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
0: Avui comencen els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça debuta als quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pascual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però a qui van superar a la Copa. Toko Shengelia destaca el potencial del conjunt murcià.
16: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
0: I l'Espanyol ha posat en marxa la campanya d'abonaments per a la propera temporada amb el lema Rebels d'Arrel. El club opta per congelar els preus amb l'objectiu de mantenir els més de 31.000 abonats i 37.000 socis del curs passat, a tocar del topall de 38.000 seients disponibles a l'RCD Stadium. El període de renovació serà del 8 al 28 de juny i de l'1 al 8 de juliol per a aquells que vulguin canviar de localitat. El club vol premiar els més fidels i bonificarà amb un 10% els abonats que hagin assistit a tots els partits de Lliga. I la Unió Esportiva Sant Andreu ha informat que haurà de començar la Lliga en un camp alternatiu al Narcís Sala. El trasllat de l'equip, que s'estrenarà a la Primera Federació, ve condicionat per la instal·lació de gespa natural per part de l'Ajuntament a l'estadi. Condició per poder competir, recordem-ho, a la tercera categoria estatal. Una obra que es preveu que s'allargui durant les primeres jornades de campionat. D'altra banda, el club ha presentat la campanya d'abonaments. El canvi de categoria es tradueix en un augment del preu respecte de temporades anteriors, amb un cost que ascendeix fins a un màxim de 420 euros per a nous abonats. En cultura, l'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, una producció amb participació del Terrat. La Tercera Fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i també a la Fira Mediterrània de Manresa, ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament, la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
17: Sí, sí, sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols, i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és, sí, és un empeny i és una, com anar cap endavant.
0: L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. En té tots els detalls el David Navarro.
18: La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
19: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus, que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
18: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.

0: Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.
1: La xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
2: La ràdio que ens uneix.
4: Dime qué vamos a inventar, ¿por qué vamos a aparentar?
5: La teva companyia diària.

0: dia, amics, bon dia a tothom i benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Com estem? Matí d'aquesta jornada de dimarts 2 de juny, estem al segon dia d'aquest mes en què una vegada més estem compartint amb tota la nostra audiència un matí una mica diferent, eh? No tenim aquell sol solar amb molta força, sinó que avui ens llevem i mira per on tenim el cel encapotat, eh? Aquests núvols, que encara no són núvols de pluja, però atenció, perquè la previsió del temps és que aquesta tarda podríem tenir tempestes. Tempestes que seran molt més importants a la zona de Ripoll, Olot, eh? Tota aquesta zona del Pirineu, Prepirineu, Camprodon. Aquí podríem tenir també algun ruixat que afecti les comarques gironines, però bueno, no s'espera que siguin grans pluges. Això sí, farà refrescar una mica l'ambient. Comencem amb 21 graus. La màxima d'avui està previst que sigui de 27 graus. I segons les previsions, cap a les 4 de la tarda tindríem pluges que durarien fins ben bé a les 7. I aquestes tornarien cap a les 11 de la nit i plouria fins a les 2 de la matinada. Aquesta és la previsió. Una altra cosa és que després el temps respecti la previsió, eh? Perquè a vegades, doncs, no és així ben bé. Hem avançat molt en la previsió meteorològica, però encara no és del tot, no la tenim, com aquell que diu, certa al 100%. Bon dia, benvinguts. Matí de dimarts 2 de juny, Sant Marcelí, Sant Pere, Sant Paulí, Sant Justiri, Santa Sisi, Sant Alexandre, Sant Eugeni, Sant Nicolau Pelegrí. També avui és Santa Blandina. Felicitats en aquest 2 de juny a tothom que celebri el sant, l'aniversari o qualsevol cosa en especial. Tenim mercat a Besalú, Caldes de Malavella, Campdevànol, Castelló d'Empúries, Girona, Hostalric, Lloret de Mar, Palamós, Pals i Verges. Refrany del dia: si plou a primers de juny, el bon temps és lluny. Bueno, no ens podem queixar, eh? Tingut una calorada i una bonança. Si plou a primers de juny, el bon temps és lluny. A mi m'agrada això que vagi combinant, eh? Uns quants dies sol i calor, després uns quants dies això amb alguna tempesta a la tarda, una mica d'aigua també va bé per les plantes, per tot. Una mica de refrescada que et permet respirar una mica, eh? Sobretot que plogui a la nit, eh? Estaria bé, eh? Que plogués a la tarda, nit, durant el dia que ens deixi perquè la gent pugui fer vacances, anar a la platja, piscina, ja m'enteneu, eh? Parlant de piscina, la piscina de Vilafant el dia 19 obre, 19 de juny, d'aquí pocs dies, falten 17 dies. Recordeu que a través de l'aplicació de l'app de Vilafant podeu, doncs, ja posar-vos al dia per poder entrar a la piscina, eh? Recordeu que s'ha d'utilitzar l'aplicació del mòbil per poder entrar a la piscina. Modernos que somos tu, què más, eh? Amb el codi QR, tens un codi QR pip i allà entres. Cita del dia: només allò que és intens és vell, ho va dir Antonio Saura. El sol ha sortit a les 6 i 17 minuts. S'amaga a les 9 i 19. I avui, 2 de juny, es celebra el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia Gravis. Avui també Sant Germán, Sant Alcibiades, Sant Justo, Sant Juan Bautista i Santa Blandina, eh? Alguns ja l'havíem dit abans. Miguel de Cervantes va dir que confia en el tiempo, que suelen dar dulces salidas y muchas amargas dificultades. Estem visquent la Setmana Internacional dels Museus, Setmana Mundial de l'Alegria i Setmana Internacional dels Arxius. Avui lluna menguant, 97%. La pròxima lluna plena serà el 30 de juny. Falten 28 dies. I tal dia com avui, un 2 de juny de l'any 2014, el rei d'Espanya, Juan Carlos I, anuncia en un comunicat oficial que abdica a favor del seu fill Felipe, que adopta el nom de Felip VI d'Espanya. L'any 2004 moren a Afganistan assassinats 5 membres de Metges Sense Fronteres. L'any 1989, un grup de científics italians descobrien una manera que podria utilitzar-se per fer animals transgènics, introduint gens estranys en ratolius a través de l'esperma. L'any 1963, el príncep Faisal decreta l'abolició de l'esclavitud a Aràbia. L'any 1953, Isabel II és coronada reina d'Anglaterra en l'abadia de Westminster, a Londres. I l'any 1922 s'estrena a París l'òpera Renan von Maura del compositor Richard Strauss. Avui, 2 de juny, es celebra l'aniversari de Jewel Estelle, la creu canadenca, que avui celebra 44 anys. The Real, raper nord-americà. I Stacy Keach, actor nord-americà, 85 anys. Vinga, bon dia, benvinguts a la nostra sintonia. Fem una ullada, estem escoltant ja Joan Dausà, però fem una ullada al que és Empordà.info, per saber què es cou la comarca. La família de la víctima de l'assassinat masclista de Figueres. Volem revisar amb rigor tot el que va passar aquelles 72 hores abans de l'assassinat. Toni Lázaro allibera dracs interiors a partir de lletres de les cançons de Sant Traït. L'entitat Afrofèmines acusa l'alcalde de Figueres de fomentar el racisme institucional després de celebrar una expulsió. Ara sí, anem a escoltar Joan Dausà. Bon dia, benvinguts, us parla Toni Guerrero. Aquí tens el seu treball per una cançó.
1: En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 2 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Doncs una nova edició del nostre butlletí de notícies d'aquest dimarts 2 de juny del 2026. La família de la víctima del crim masclista de Figueres en reclama revisar què va passar les 72 hores prèvies a l'assassinat. Detingut a Figueres un home acusat d'estafar més de 23.000 euros amb un sistema de frau bancari. Els apicultors alerten d'un possible augment de la vespa asiàtica aquesta tardor. Detingut un home que provoca 3 incendis a contenidors a Figueres. Roses també impulsa una revolució turística 2.0 per avançar cap a un model més sostenible i competitiu. L'infermer figuerenc Toni Lázaro debuta com a escriptor amb un llibre inspirat en les cançons de Sang Traït. I per tancar l'informatiu, com sempre, aquesta previsió amb en Lluís Mi Pérez, previsió del temps, des de la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: La família d'Erika Durán, coneguda com a Kimberly, la dona assassinada el passat 19 de maig a Figueres, s'ha personat a la causa judicial i demanarà la pena més greu possible per Andrés Roche, autor confés del crim. A través del seu advocat, la família també vol aclarir què va passar durant les 72 hores anteriors a l'assassinat, especialment després que Roche fos detingut 2 vegades per agressions i acabés quedant en llibertat poques hores abans dels fets. Segons els familiars, Kimberly sí que es va presentar als jutjats el mateix matí del crim, però no va ser atesa perquè li faltava documentació mèdica. L'acusació particular estudia imputar a Roche un delicte d'assassinat amb traïdoria, agreujant per violència de gènere i trencament de condemna. La família assegura que confia en la justícia, però reclama una revisió més rigorosa de tots els mecanismes de protecció que es van activar abans del desenllaç fatal.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Figueres un home de 22 anys com a presumpte autor de 14 delictes d'estafa informàtica. Segons la investigació, entre el 20 i el 28 de maig hauria aconseguit retirar fraudulentament 23.150 euros de diversos caixers automàtics de la ciutat, a més d'intentar obtenir-ne 6.280 euros més. La investigació es va iniciar arran de la detecció de moviments sospitosos per part d'una entitat bancària. Els agents van localitzar el sospitós mentre intentava fer una nova retirada de diners. L'home va intentar fugir quan va ser identificat, però va acabar detingut. Els Mossos han explicat que utilitzava una tècnica coneguda com a relay attacks. Els estafadors es feien passar pel servei de seguretat d'un banc mitjançant missatges SMS i trucades telefòniques, convencent les víctimes perquè instal·lessin una aplicació fraudulenta que permetia accedir a les seves dades bancàries. La investigació continua oberta i no es descarta que apareguin noves víctimes relacionades amb aquest cas. El detingut, sense antecedents policials, ja ha passat a disposició judicial.
4: Els apicultors gironins han advertit del risc d'un fort increment de la població de vespa asiàtica durant la pròxima tardor, especialment al mes d'octubre, i reclamen mesures urgents per evitar-ne l'expansió. Les entitats del sector asseguren que la pressió d'aquesta espècie invasora podia provocar pèrdues de fins al 65% en la producció de mel, ja que la vespa velutina depreda abelles i altres insectes polinitzadors essencials per l'equilibri de l'ecosistema i pels diversos cultius agrícoles. Els apicultors també alerten que els nius es localitzen sovint en zones urbanes, polígons industrials i espais propers a cursos d'aigua, i consideren clau la detecció precoç per evitar-ne la proliferació. Per aquest motiu, el sector demana al govern reforçar les tasques de vigilància i control, així com la col·laboració ciutadana per localitzar i comunicar la presència de nous nius abans del pic d'activitat que està previst que sigui per la tardor.
5: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: I la Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut un home com a presumpte autor de 3 incendis que es van produir ahir a contenidors enregistrats a diferents punts de la ciutat. Els focs es van declarar només 16 minuts als carrers Josep Roca i Bros, Rocabertí i Riumors. Els bombers de la Generalitat van intervenir amb diverses dotacions per extingir les flames que van afectar 3 contenidors de residus. Poc després dels incendis, la Guàrdia Urbana va localitzar i detenir el sospitós a la mateixa zona on s'havien produït els incendis. La policia ha obert diligències per aclarir els fets. Els serveis d'emergència confirmen que no s'han registrat danys personals ni afectacions tampoc més enllà dels contenidors cremats.
3: L'Associació d'Empresaris Roses Capdecreus ha presentat un conjunt de propostes per redefinir el futur turístic del municipi. El document, elaborat a partir de les xerrades per a la Revolució Turística 2.0, recull 26 línies d'actuació per avançar cap a una destinació més sostenible, competitiva i menys dependent de la temporada d'estiu. Entre les prioritats destacades hi ha la regulació dels habitatges d'ús turístic, el reforç del comerç local, la redacció d'un nou planejament urbanístic, la millora de la mobilitat i una major connexió entre la formació i les necessitats de les empreses del territori. Els empresaris consideren necessari treballar conjuntament entre administració, sector privat i agents socials per garantir un creixement equilibrat que combini activitat econòmica, qualitat de vida i preservació de l'entorn. La iniciativa es va presentar en un acte celebrat a Roses amb la participació de representants institucionals i experts en turisme, que van coincidir en la necessitat de planificar el futur de la destinació amb una visió a llarg termini.
4: L'infermer figuerenc Toni Lázaro ha presentat el seu primer llibre, El despertar del drac, una obra formada per 18 relats inspirats en fragments de les lletres del mític grup empordanès Sang Traït. L'autor construeix històries independents protagonitzades per personatges que conviuen amb els seus dracs interiors, experiències o situacions del passat que marquen les seves vides. Lázaro defineix els relats com a textos crus i durs que reflecteixen la realitat sense edulcorants. La presentació oficial es va fer a la Jonquera amb la participació de la guitarrista de Sang Traït, Lupe Villar, i va estar marcada per l'emoció i el record de persones estimades vinculades al grup. El llibre, editat per Gorbs, ha tingut una bona acollida des de la seva publicació per Sant Jordi i ja prepara una segona edició després de vendre centenars d'exemplars.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
6: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: I amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimarts ha de canviar el temps a les comarques de Girona. Arribarà aquesta tarda aquest canvi de situació, no passarà al matí, que serà un moment de força placidesa, de molta calma, i només d'alguns núvols prims que han de ser poc destacables. Fins i tot al matí també està despertant molt suau i arran de mar ja en aquests moments per sobre dels 20 graus, sobretot a la costa sud de l'Alt Empordà o la del Baix Empordà. Ja diem que aquesta tarda és quan el temps ha de canviar i arribaran nuvolades i alguns ruixats o tempestes. Les més intenses cauran al voltant del massís de l'Albera, també a l'Alta Garrotxa i a la comarca del Ripollès. Però és que al llarg de la tarda i del vespre aquests xàfecs arribaran fins al mar, per tant també tindrem alguna tamborinada a la Costa Brava. A última hora de la tarda també es començarà a reforçar la tramuntana a l'Alt Empordà, i especialment ja aquesta nit és quan xiularà més. Mentre no hi arribi i tampoc mentre no hi hagi tempestes, la tarda acabarà sent molt agradable, però sí que refrescarà de seguida allà on vagi descarregant. N'estem pendents a la xarxa?
6: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
8: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
6: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

Clar. Després del tema Impala i aquest Dràcula, nosaltres seguim aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant. Fem a 4 minuts i les 9 del matí. Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 3:15 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol a l'Àgora. Us hi esperem. Ugeli Solto. Arribarem a l'informatiu amb Jamaican Bam Bam.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat, situació molt complicada avui a les carreteres, tot i que no hi ha incidències greus. De moment, circulació intensa a les rondes, a la C58 a Montcada, a la C31 a Badalona, a la C32 a Sant Boi de Llobregat, a la 2 a Sant Vicenç dels Horts, a la C55 a Brera, i també hi ha tallades per manifestació la Gran Via de les Corts Catalanes i l'Avinguda Meridiana Fabra i Puig a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, una incidència en la senyalització per un intent de robatori de cable provoca retards de 20 minuts en els trens de l'R3 entre la Garriga i Figaro. I en clau política, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia, on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol, tot i que els juntaires ja han descartat donar suport a aquesta iniciativa. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió política dels casos judicials que afecten l'entorn del Partit dels Socialistes. I més de 17.200, el 18% del cens, havien votat fins les 8 del vespre en la consulta sobre el preacord assolit entre Educació i els sindicats majoritaris. La votació oberta fins dijous al migdia permet decidir entre avalar l'acord o bé rebutjar-lo i mantenir les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte, mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha reivindicat a la xarxa que hauria de ser el més de... Què hauria de ser, volíem dir, el més important d'aquest acord?
2: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat.
1: Avui estan cridats a la vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme ara mateix davant la Casa Batlló. I el Servei Català de Trànsit fa un balanç positiu de la prova pilot en marques de traçat en revolts perillosos de la collada de Toses i la B-124, ja que el 65% dels motoristes les han seguit. Aquest estiu es faran noves gravacions per avaluar-ne l'eficàcia i es planteja ampliar la senyalització i instal·lar un control de tram a la carretera del Ripollès. Els motoristes continuen sent el col·lectiu amb més víctimes mortals a les carreteres catalanes, amb 21 morts registrades fins ara al mes de maig. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. Al nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
4: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
3: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
4: La Revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
3: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
4: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les Revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
5: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
6: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
5: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
6: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
5: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
1: Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 12:45 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gasosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol a l'Àgora. Us hi esperem.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 2 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 euros al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Atenció amants de la lectura i la cultura. Després d'haver-se ajornat per les condicions meteorològiques, arriba la nova data de les Tardes Literàries de Vilafant 2026. Aquest divendres 5 de juny a les 7 de la tarda, l'Espai del Cau acollirà la presentació del llibre Converses de sobretaula al motel. Una trobada molt especial amb els autors Joan Armenguer i Xavier Fabrés, acompanyats de la periodista Anna Ponsí. Una conversa sobre l'Empordà, la gastronomia, la cultura

Sánchez és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Bon dia als nostres oients, un dia més la nostra tertúlia en aquest dimarts 2 de juny. Amb el suport de Gestoria Fernández estem a punt d'arreglar una mica més el món que ens envolta i això ho fem gràcies als nostres tertulians que avui tenim nosaltres. Joan Maria Bernils, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I en Francesc Gaspar, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: Bon dia, la resta de tertulians que no han vingut se'ls hi descomptarà de la nòmina.
1: Només faltaria.
0: I a més tindran un gomet vermell, Un gomet Exacte. Vermell que quan acumules aquests gomets vermells... No ho sé. Bueno, abans a col·legi era bastant fàcil que el mestre deia tu, el passadís.
1: Hombre,
0: ho feien a vosaltres?
1: I tant, que fàcil.
0: El que feia fresc, el que estaves allà xerrant amb el company en lloc d'estar atent a el que et feien al carrer. Bueno, a la meva època, més d'un s'emportava un mastegot,
1: I tant.
0: El mestre amb la mà oberta marcava també els dits aquí a la cara, o amb el regle.
2: Amb el regle, jo
0: el regle
2: que agradava,
0: o llançament de borradors, el borrador aquell també, que borraven veritat, la pissarra de la tissa i llançaven el borrador, però ràpid, Imagineu-vos ara a classe fer això.
2: Home, si poguessin fer això, poder no tindríem tantes vagues.
0: Sí, tindríem vagues, n'hi hauria tantes protestes i... almenys abans hi havia... Jo no dic por al professor, però respecte n'hi havia. Perquè hi havia professors molt bons, que no aixecaven la mà, no cridaven, no sé què, i eren molt respectuosos, que la gent els respectava. Ja veies quin era el professor bo i el professor dolent i tal. Jo me'n recordo un professor, va arribar un professor d'aquests joves que ens ensenyava tecnologia, que això era molt nou en aquell temps, tecnologia... classe de tecnologia, que t'ensenyava a fer experiments i mesclaves dos productes i allò feia bombolles, no sé, coses d'aquestes. Jo estrenava el setè curs, vaig estrenar el Joaquim Cusí. Clar, Joaquim Cusí tenim...
1: No, vam celebrar els 50 anys.
0: Sí, teníem classes de tecnologia, teníem gimnàs, menjador escolar, allò del col·le que nosaltres veníem, que era als Pius Sant Josep, allà mateix, però eren dos garatges que hi havia unes aules allà, que allò teníem... Me'n recordo que als lavabos l'aigua arribava a la porta sempre hi havia aigua a tot arreu, un brut de nassos, i les classes, a la mateixa classe hi havia tercer, quart i cinquè, 44 alumnes en una aula, sense ventilador ni aire condicionat ni res d'això, vull dir que tira de milles. Resàvem a l'entrada, no cantàvem. Jo ja no vaig anar a viure l'època del Cara al Sol.
1: Jo només un any.
2: Jo sí, jo...
0: No. Sí, tu
2: sí, un any o dos, sí, penso que ens feien cantar, sí.
0: Però nosaltres resàvem, resàvem el Pare Nostre, a la sortida abans de sortir, al pati, al Rosari, no sé què... Bueno, me recordo ja quines eren, però resàvem, no?
1: Dubto el Rosari, perquè és mitja hora.
0: Seria algun altre, No, algun altre més curt, perquè ja suposo que els mestres... I els mestres generalment venien, o eren capellans, o eren exmilitars, o... Era molt de la dreta, no sé com dir-ho, no...
2: Bueno, és que en aquella època tot era bastant de dreta.
0: Sí, tot era bastant de dreta, Vull dir que ja... Parlem de 50 anys enrere, però vull dir, hi ha hagut un canvi del tema escolar molt d'això, no? Jo dic perquè quan vam fer el salt al Joaquim Cusí, allò, teníem gimnàs, classe de tecnologia, però també eren molt dolentots, perquè me'n recordo una anècdota d'aquest professor que ens va entrar amb el seu cotxe, que tenia un 1200 Sport. Totes les noies, era 7 i 8, totes les noies estaven d'aquest professor que no era el marit ideal pel futur, no? I ens va desmuntar les rodes del cotxe per explicar-nos com es desmuntava una roda d'un cotxe, mira, una classe més, no? I nosaltres ens donava els cargols, li passàvem, i al darrere, hi havia camps darrere, agafava els cargols i nyau, un cap al camp. Vull dir que es va trobar...

0: Es van trobar amb dues rodes del cotxe desmuntades i els cargols, ningú tenia els cargols. Tots castigats.
1: Hombre.
0: Eh? Tots castigats.
1: És que clar, s'ha vist, s'ha vist això.
2: No va fer més aquesta classe.
0: No, mai més va desmuntar les rodes del cotxe. Ja el veus, pobre, amb altres professors buscant els cargols pel... pels camps del voltant, no?
1: Quina mainada.
0: Em dolen tots. S'ha de reconèixer que... No sé si dolen... Bueno, les classes, no sé si vosaltres passava, hi havia els bons, hi havia els 4 o 5 dolentots, aquells que tot eren zeros, no provaven ni que fos molt fàcil la lliçó. O sigui, sempre hi havia les classes, no? Jo ho transportava una mica als pobles, no? El poble, sobretot els més petits, hi havia els espavilats, els rics, els pobres, el torrat de torn, el lladre, aquest que tothom deia que aquest...
1: Tot una tipologia.
0: Una tipologia que era una mica com és la societat, no? Passa que ara estem més mesclats, o hi ha més gent, i ja no hi ha allò, però en tots els pobles coneixien, si anaves al poble i que hi havia el capellà, la guàrdia civil que passejava, diguéssim, fent la volta, doncs tothom sabia, més o menys.
1: Vintage,
0: eh? Hòstia,
2: estàs fes un retrat.
0: Has vist com canvia la societat, eh?
1: Totalment.
0: Ara...
2: I ara passarem l'Escopeta Nacional.
0: Escolta, aquesta pel·li de l'Escopeta Nacional, jo recomano que la mireu perquè...
2: No, ja l'hem vist.
0: Encara funciona avui en dia, eh? Encara funciona avui en dia, eh? Aquells pactes i buscar l'amigo, el cunyado del político, perquè això està... a l'hora del dia, no? Amb tants... o sigui, a vegades la gent diu... Bueno, ara venen eleccions, eh? Que no se sap quan seran les pròximes eleccions generals.
1: Les municipals, sí.
0: Les municipals, sí.
1: 23 de maig de 2027.
0: 23 de maig.
1: Diumenge, el quart diumenge de maig.
0: Sí, que ara tothom...
1: Que n'hi ha 5 de diumenges aquest any al maig. I això ha confós algú que es pensava que era el 30 i no. És el quart diumenge.
0: El quart diumenge. Que això ja fa que la gent comenci a presentar llista. En Jordi Masquef ja ha dit que es torna a presentar.
1: Candidats, no llistes.
0: Candidats, sí, d'augment el cap de llista. Aquí a Vilafant encara no sabem res, qui es presentarà o no. Vull dir que de mica en mica això... Jo deia més aviat que això...
1: A Figueres es va clarificant el panorama, eh?
0: Sí,
1: tenim PSC,
0: sí, sí.
1: Tenim, bueno, Junts era evident, no? Encara que s'ha presentat, però era evident. Tenim PSC, tenim Esquerra, Aliança, Lliures, i ens falta PP, CUP.
0: Hi haurà més llistes?
1: Ah, i llavors els Comuns, que també han presentat candidat.
0: Hi haurà més llistes que les anteriors?
1: Jo crec que no.
0: Més o menys.
1: Jo crec que sí, jo crec que serà igual, l'únic que variaran...
0: Poder Aliança Catalana, que s'incorpora, perquè Vox també hi haurà...
1: Bueno, hi haurà PP, sí, PP, Vox, bueno, esclar, hi haurà Lliures i Aliança, que podrien ser nous, sí. Hi havia Figueres Republicana, no sé si es presentaran o no... Sí, potser sí, pot ser que n'hi hagi un o dos més.
0: No sé qui Vilafant, si hi haurà més llistes, perquè hi ha PSC.
1: Perquè Comuns ja es va presentar, no va tenir res.
2: No sé,
0: encara no es mou. Mogut, i el que passa que molta gent, jo que n'he viscut molts, igual que tu, Joan Maria, de temes aquest de fer llistes i de política, que, a veure, a part dels partits grans que ja ho tenen una mica més fàcil, suposo, per al nom, per la nomenclatura, per el bagatge, per tota la història que tenen al sí.
1: Bueno, i tens un aparell que més o menys te va marcant, no?
0: Totes les línies i tot això.
1: Calendaris.
0: Però clar, alhora, jo ho veig amb el poble, no? A l'hora de fer llistes, jo sempre els dic, mira, fins que no veiem les paperetes impreses, pràcticament no pots dir res, perquè molta gent diu, no, és que aquell va en Vox, o aquell, no? I després no va ni en la llista, no és que no vagi el primer, o no va ni en la llista. O a vegades fer llista no és tan fàcil, perquè clar, necessites 14 o 15 persones, o 16 persones.
1: I pensa que ara les poblacions, aquestes eleccions, les poblacions de més de 5.000 habitants, són llistes cremallera, és a dir, home-dona, o dona-home. Les anteriors era...
0: El
1: tant per cent, no? 3 homes, 2 dones, 4 homes...
2: Ja ha de ser cremallera?
1: 3, 2, ara ha de ser cremallera. A partir de 5.000 habitants ha de ser cremallera.
0: O sigui, aquí ha de ser cremallera.
1: Correcte.
0: Home-dona.
1: Correcte. O dona.
0: Bueno, nosaltres al ple aquí a Vilafant, la veritat, últimament estem acostumats des de fa temps a que la dona sigui alcaldessa, que hi hagi moltes dones... Aquí no tenim problema, diguéssim... No, i al consistori, homes i dones, hi ha molts homes i dones. Ara em faries ballar...
2: és un reflex de tota la societat.
0: Exacte. Jo crec que més o menys a tots els pobles baixis. El que tenim poc interioritzat encara és els immigrants a la llista, immigrants nacionalitzats espanyols. Atenció, atenció, perquè aquí quan es parla que els immigrants ara votaran i faran una llista, no, per votar les eleccions municipals sí que poden votar, sempre quan tinguin la residència i els papers en regla, però per anar a la llista tens que tenir el DNI, eh? I una cosa molt important és que per ser regidor, crec que era això de que portis la policia municipal, per dir-ho així, has de ser també, o sigui, no pots, la gent té la mà, no, és que aquest ens manarà, no, ens manarà, no, a veure, tu si no tens DNI no pots anar en llista, perquè el primer que et demanen per anar en una llista és el DNI. A partir d'aquí sí, encara que tu diguis Bukele,
1: si no tens
0: DNI espanyol,
1: està claríssim.
0: Vull que a vegades la gent, jo ho sé per molta immigració, que sembla que hi ha aquesta cosa d'aquest, ui, aquests 800.000 els fan Sánchez perquè li votin
1: no,
0: amb ell.
1: No,
0: aquests 800.000 no podran votar si no tenen el DNI, perquè qualsevol persona que va votar a les eleccions municipals ha de votar amb el DNI o amb el NIE. A les eleccions municipals sí que pots votar amb el NIE, però has de tenir el NIE, o sigui, el NIE és, diguéssim, el DNI europeu, per dir-ho així, és el DNI d'immigració.
1: I sempre sigui un país on hi hagi conveni de fer eleccions.
0: Exacte.
1: Vull dir, és a dir, que si tu vas allà puguis votar.
0: Exacte.
1: Si no
0: pots votar,
1: això,
0: eh?
1: Això no sé si passa en alguns països propers, no ho sé.
0: Jo me'n recordo, Portugal sí que ho tenia, perquè jo votava les eleccions municipals siguent portuguès.
1: La Unió Europea segur.
0: Els països
1: de la Unió Europea,
0: però països de més lluny, no sé si el Marroc hi ha aquest conveni, no ho sé, o Argèlia o aquests països així, ja no tinc ni idea. Però ara serà el moment de passar les vacances, crec jo, i després posar foc a les calderes, no?, per començar a treballar. Pensava jo que serà per Nadal, doncs sembla que serà abans, no?, que les llistes començaran a confeccionar-se. Hi haurà el rumor aquest de aquest va amb l'altre, ha dit que es presenta fulano, aquesta intriga.
1: Sí, suposo que sí, venen uns mesos.
0: Que això només ho viu una certa part de la població que viu de la política, no?
1: Exacte, perquè un tipus de població
0: ja, que els altres els hi és igual.
1: No interessa ni lo saben.
0: No sé pas qui és.
1: Aquesta, ni idea.
0: I a mi m'agradaria saber també, després, quanta gent llegeix el programa electoral de cada partit. O sigui, hi ha algú que se senta un diumenge a la tarda a la taula de casa seva i es posa els 8 partits o 9 que hi ha a les eleccions amb 8 programes electorals i mira què és el que promet cada un al programa electoral.
1: Hi ha, però poquíssims.
0: I qui fa la reflexió aquella de dir, home, Jordi Masquef, que ha estat governant aquests anys, ha fet allò que havia promès? Vaig a buscar el programa electoral i amb un boli, això sí, això no, això sí, això no, a veure si hi ha més sis que no, o no sé què. Poso un Jordi Masquef perquè ha estat la Montse de la Llave aquí a Vilafant, no? La gent no ho fa, això.
1: Has de saber el no per què no, o com està aquell no, també. Però bueno, això jo crec que ja s'explicarà, ja formarà part dels debats, dels debats i de les xerrades i de les tertúlies i de les converses de la gent i tot això. No, està clar que això és un procés que ara s'irà escalfant. Jo crec que l'estiu baixarà bastant el suflé, a nivell de partits potser sí que es treballarà internament, d'anar acabant de mirar sobretot caps de llista i llavors els caps de llista tenen la seva feina d'anar
0: configurant una mica la llista,
1: la candidatura i tot això. Però sí, jo crec que a partir de setembre, octubre, esclar, entrarà en ebullició, amb molta ebullició, com sempre.
0: Normal, habitual.
1: El que tu dius, vull dir, afecta amb un segment de la població. A mesura que es van apropant les municipals, sí que més gent se va interessar, no va parlar, no va debatent, però bé, sabem que al final va votar, no sé, Figueres va votar el 50 i poc per cent, no recordo, 51, 52.
0: Sí,
1: no
0: em sembla que una mica més, vam arribar quasi al 62, 63,
1: no, sí, 55, vull dir, bueno, vull dir que...
2: Però bueno, és preocupant,
1: Que
2: hi hagi quasi la meitat de...
1: En unes municipals, hauríem d'estar parlant d'uns 80%,
2: és
1: jo crec.
2: Municipal és el que més et toca,
1: exacte,
2: a la persona,
1: exacte.
2: No? Més propetent.
1: Sí,
2: és,
1: sí.
2: No sé, alguna cosa... Alguna cosa fem malament tots, tots.
0: Sí,
2: no només la gent que no va votar, vull dir, la gent que es presenta també no deu tindre...
0: Bueno, també te surten aquestes llistes que són pocs en un poble i no han anat a votar ni els de la llista, no? Allò sí, sí. Que, aquelles coses sí, anecdòtiques sí, sí, que ja. Diu, eren 8, tenien que anar a votar i només han votat 5, no?
1: Hi ha un municipi de l'Alt Empordà que sí? El que preveig era bastant curiós en aquest sentit.
0: Mira, el 56,5% van anar a votar.
2: 56, és que no em sonava que haguéssim arribat.
0: Tampoc són molts, poquets, eh?
2: No, per això. Vull dir, no...
0: I pots dir, home, és que fa bon dia, la gent s'ha anat a la platja. Bueno, pots anar a la platja al matí a votar a la tarda, o abans d'anar a la platja pots votar, no sé si és el maig, no sé si molta gent va a la platja del maig.
2: Sí, bueno, això és una excusa.
0: Són excuses,
2: perquè una altra, perquè sí. tens tot el dia per anar-hi. Te'n pots anar a la platja, pots anar a fer el vermut, pots anar a dinar, pots fer de tot.
0: Tu pots dir, ningú ha fet bé com perquè jo vagi a votar.
2: Bueno, doncs vota en blanc.
0: Vota en blanc. No, vot en blanc, o almenys un 47,2% a Figueres. No va arribar ni al 50. Imagina't.
1: Pensava que l'havíem superat, doncs.
0: Doncs el problema està en convèncer la gent i fer-la que anar a votar, no? Perquè vosaltres penseu que tots aquests casos de corrupteles que surten a la tele, que si aquest, que si l'altre, que això afegeix que la gent diu, bueno, ja s'ho faran, tu. Ja s'ho faran.
2: Sí.
0: I més veient com va Rodalies, que les vagues de professors, espero que els metges ara faran vaga d'hores extres, però ja els pagesos...
1: Les biblioteques aquest cap de setmana comencen a nivell de Catalunya.
2: Tot això fa que la gent es desencanti, si és el que vols dir, no?
0: La gent diu, bueno, jo
1: una cosa és les vagues i l'altra són els casos de corrupció. Les vagues és una reivindicació.
2: Les vagues, sí, jo ho deixaria a part, perquè les vagues és una reivindicació d'un sector i ja està.
1: Ara, la corrupció,
2: l'altra sí, l'altra...
1: Per mi, jo també una altra cosa que veig és que la justícia hauria de ser molt, molt, molt àgil i molt ràpida, amb això, perquè és que això va embolicant, no?
2: Clar,
1: va fer bullir l'olla, va fer bullir l'olla. Llavors va i trobes, aquest... No era això.
0: El germà d'en Sánchez ja...
1: Sí, era una irregularitat, però és que portem mesos, anys...
2: I després hi ha els judicis paral·lels per interessos polítics, també, i que també...
0: El que ja el fan culpable, que no saben... Que ara no ha passat per la justícia.
2: Per exemple, ara l'últim que tenim... Zapatero, no? Zapatero no sé, no, jo no tinc ni idea si és culpable, i si és culpable que li caigui tot el que li ha de caure, però vist alguns titulars sí, i vist alguna d'allò,
0: els diaris, almenys els diaris
2: ja està sentenciat, no?
0: Vull dir, mitjans de comunicació ja el tenen de
2: ja
0: culpable.
2: Ja el tenen de culpable, i dius, bueno,
0: les joies de la... Jo també, és allò que dius de la rapidesa de que la premsa té les fotos, o sigui, jo crec que la policia hauria d'anar... Però hauria d'anar la policia, obrir la caixa forta, fer les fotos, portar al jutjat tot allò, aquella documentació, i el jutge ja dirà, no, encara no han anat... O sigui, per començar, encara no han anat a la seu del PSOE o el PP, poso tots dos, encara no han anat a una seu política a fer un registre, ja tens totes les càmeres allà esperant, tu... Qui els hi ha dit que demà a les 8 al matí anirem a la seu, m'entens? Perquè surti a la tele.
2: Pues,
0: després, les joies aquestes, poder sí que eren joies de la seu mare, l'àvia, la besàvia, jo què sé, vull dir que no tinc ni idea, o alguna joia que ell ha comprat a la dona i l'ha posat allà. A veure, que aquest senyor Zapatero tota la vida ha tingut un bon sou, sí. Havia estat president del govern, vull dir que si m'enteneu, diu, oh, és que aquell collaret val 10.000 euros. Bueno, perdona, en còmodes mensualidades pots pagar el que vulguis, eh? Mm-hmm. Que em refereixo que també això de la policia s'hauria de... Aquests casos polítics o no polítics, home, de seguida la premsa ho sap abans, que és increïble en aquest país, eh?
1: Totalment. Sí, és penós.
0: Fan el judici de la Kitchen. Qui se'n recorda la Kitchen? Si la Kitchen era dels anys principis del 2000 i estem al 2026, ara s'està jutjant. Sí.
1: Qui és això?
0: Qui són aquests? Sí. Què era el de la Kitchen?
2: I a vegades culpem de tot això els polítics sempre, perquè ho centrem sempre a la política, i moltes vegades hi ha altres gent a darrere interessats en fer tot això, el famós Deep State aquest, no són ben bé només els polítics, sinó que també hi ha altres
0: organismes, poders, fàctics, lobbies, que fan
2: que tot això sigui brut i sigui, no sé, sigui antipàtic, i al final sigui, provoqui aquestes abstencions tan bèsties, crec jo.
0: Sí.
2: No només és per culpa de... que també, que sí. Hi ha alguns de polítics que també deixen-los anar, però tot plegat fa que al final la gent es desencanti i digui, bueno, pues me quedo a casa. Cosa que no hauríem de fer mai, perquè sempre és molt millor donar la teva opinió que no deixar que altres te la donguin per tu, perquè després a vegades hi ha opinions d'altres que són perillosos.
1: El resultat no...
2: Clar, és esbiaixat.
0: Clar, i tu veus...
1: La representació pot ser esbiaixada. Sí. O no?
0: I tu veus les notícies, i cada moment, i acaba un cas, allò que es va diluir, no? El Zapatero ja està, pum, surt un altre, no? Allò, no, estan investigant a fulano perquè no sé què, aquí. I tu penses, bueno, Zapatero este, el cosí, l'altre, no sé què, el Dama, Ábalos, no sé, però qui no ha ficat la mala caixa? O sigui, quan són tants, i cada dia... Jo penso que la gent del carrer...
2: Sí, bueno, però tampoc és això, perquè n'hi ha molts
0: sí,
2: que no...
0: Sí, polítics,
2: clar, polítics que es dediquen a treballar que es dediquen a...
1: un percentatge mínim.
2: Sí, el que passa que, bueno, tot aquest pues, és molt cridaner, sí, pues, i ho veus sempre...
0: Hi ha 350 parlamentaris i dels 350 poder n'hi ha 4 que clar. Han anat a la justícia, no? Sí. Clar, no?
1: Exacte.
0: O sigui que el que passa és que, clar, quan surten aquests titulars de seguida s'escampa,
2: i tu vas. Si això és el que deia en Josep Maria, si això ho poguéssim fer, surt un cas, es jutja, pum, acusat, vinga, sí. La garjola, o no acusat,
0: mesos, dos mesos, tres mesos.
2: Això és una fal·làcia. Doncs pues vinga, ja. I si això fos molt ràpid, doncs, pues, collons, no estaríem sentint tantes vegades, vinga.
0: A mi em va... Nosaltres som gent normal, i si tu t'arriba una citació del jutjat, demà a les 7 de la tarda, tu a les 6 estàs allà. Per si de cas. I a mi em va explicar un, diu, no, nosotros nunca vamos. Diu, ja nos buscaran. Diu, ah, però si t'arriba la citació judicial, no vamos. Clar, el judici va, el culpable no s'ha presentat, no hi és, s'anul·la, i el convoquen d'aquí 3 anys, o 2 anys, o un any. Tampoc hi va. Per segona vegada. I així, hasta que lo ponen en busca i captura, pot passar la vida, eh? Vull dir que... Ah, no. Però, sí. Vale, sí, no li passa res, eh? Ah, és que... Bueno,
1: si estàs en arriba recerca, un punt... t'enganxen
2: poc. Si estàs en recerca, ja vale, sí, t'ha passat. Ja,
0: però quan tu has anat a la... O sigui, això és com el que posa tutxanes, que arriba un punt que posa les tutxanes sense mirar, no? Perquè està acostumat. Doncs hi ha molta gent que és delinqüent, i quan arriba a la presó, que ja l'enganxen, després d'anys i judici... Bueno, el judici aquest ja s'ha allargat, no com els polítics, potser més i tot, eh? Vale, van a la garjola i diu, tu aniries allà, collonido, primera vegada, com quan puges al Dragon Khan, els collonets aquí a la gola, perquè, esto va muy deprisa, m'entens? Però tu quan entres a la garjola, diu... No, preguntes quién hay. ¿Está Miguel? No, Miguel ya salió, pero está Julián. Pues vas a veure si el Julián... Sempre tens colla, coneguts i això, no? Clar, som nosaltres, som la gent normal de corrent,
1: bueno,
0: que som honestos,
1: mínim,
0: honrados,
1: mínim de
0: que complim...
1: Sí, sí.
0: Vull dir que,
1: clar,
0: gràcies a Déu, mínim, gràcies mínim, a Déu. Mínim. Però la justícia mínim. És allò que diu, hauria de ser molt més ràpida.
1: Sí, això sí.
0: Clar,
1: també suposo que deu necessitar mitjans. També hi ha casos que és evident que tampoc es poden fer les coses ràpides. Clar, si un robes i hi ha testimonis, clar. I no sé què, pim-pam-pum, sí, els judicis ràpids, sí. que n'hi ha,
0: sí. Que tens la foto, que l'ha enganxat en fraganti, que no sé què, que el tio es declara culpable.
1: Exacte, vull dir tot, puf, en una setmana està resolt. Ara també és que hi ha casos que necessites investigar, proves, documents, testimonis, també a vegades, però sí, és veritat que s'allarguen les coses molt.
0: I una cosa...
1: En el cas Pujol, no, tot això.
0: Ja veurem com acabarà.
1: I al final com acabarà. I els anys que portem amb això, i vinga, i l'ombra del dubte amb un, amb l'altre, el de més enllà...
0: Hi ha casos
1: les proves aquests, inventades contra Trias o contra Mas o contra no sé qui més, o contra Junqueras,
0: diners
1: etcètera,
0: no sé un i després no tenia
1: exacte,
0: res.
1: No, d'això, els comptes corrents que són falsos només de la numeració, ja amb la numeració ja es veia
0: sí,
1: que era fals.
0: Vull dir
1: que
0: mediàticament...
1: Això és una xapussa molt grossa, eh?
0: Sí, però,
1: mediàticament ja
0: mediàticament
1: està.
0: Ja ets culpable. Ja tant, exacte, van dir que en Trias tenia diners a Suïssa o no sé
1: sí,
0: un.
1: Sí. Era bueno, aquest compte que era... La numeració ja no era... Ja no era.
0: La va fer aquest, el Villarejo, no? Pon-ne ahí unos ceros, no?
2: Jo estava tot esfregaos, eh? Perquè qualsevol judici, qualsevol història, pum,
0: va estar el Villarejo. Ho investigava tot.
2: Però, hòstia, què passa? Que no hi havia més policies i
0: bueno, devia ser el policia més corrupte dels corruptes, no?
1: Suposo. I estava disposat a tot.
0: I li donaven dins...
1: Sí, estava en algo lleig, fosc,
2: venga, Villarejo. Venga, Villarejo.
0: No, i lo bo del cas...
2: Arreglame eso, Villarejo.
0: No, i per exemple, del cas Bárcenas, va sortir ahir un dels comissaris aquests, i sí, li donaven 2.000 euros al mes al xòfer del Bárcenas
2: per anar,
0: diguéssim, informant a la policia Sí, estem arribant a un punt allà, hi ha calés per tot, menys per Renfe i Rodalies, que s'hi van. Vull dir, una cosa d'aquestes que dius, mare de Déu, senyor, aquí treuen calés de los fondos reservados, però algú ha de controlar aquests fons reservats, no? O no es controla ningú.
1: I ara, que, sí, sí, suposo. I ara és
2: clar, bueno, hi ha una aquest... comissió, però hi ha una comissió que controla això, no?
0: Sí, suposo. Sí, no, sí, no.
2: Però, bueno...
1: Penso també aquest xòfer. Esclar, tu dius, jo tinc aquest sou, aquest sobresou, important. Que... Només ara això haig d'anar-ho que... allargant. Ah. Ara no sé què, ara no, no diré això
2: no
1: perquè...
2: No diguis tot, eh?
1: Exacte, no diguis tot. Clar, és que dius...
0: I vosaltres, veus, veus?
2: Quina creant expectatives.
1: Exacte.
2: I, ostres, sí, s'està no coguent alguna cosa? S'està coguent alguna cosa?
0: I el de la policia té 2.000 estemes. Anant allargant això. Els veu molt puestos, eh?
1: Déu meu, senyor.
0: Mare del senyor. És que este país és així. Hòstia. Lamentablement fem això. Ai, sí. I penseu, parlàvem de les eleccions, aquests casos, de, diguéssim, quan, sobretot les enquestes, no? Jo veig que les enquestes reflecteixi tota aquesta corruptela, perquè molta gent diu, hòstia, amb tots aquests casos el PSOE, oh, baix de tot, no, surt a les enquestes i encara està dalt i encara no sé què.
1: Vull que... no, perquè això també es veu la bona gent que hi ha a tot arreu, i a tot arreu hi ha bona gent, no? I pots confiar, passa, bueno, cal veure fins on t'arriba tot això també, però sí, home, és evident que quan un partit està esquitxat, clar que l'afecta, però bueno, hi ha gent que confia en els altres, en la bona gent que hi ha, a tots.
0: A tots els partits.
1: A tots.
0: A sortir a les notícies que Feijó vol que PNV i,
1: sí,
0: i Junts faci moció de censura junt amb ell per enderrocar el Sánchez, i no sé, Junts li diu a Feijó que vagi a,
1: sí,
0: a Waterloo.
1: Sí. Oh. Jordi Turull ha sortit
0: avui. T'has sortit i que vagi a Waterloo a parlar. Waterloo,
1: parlar.
0: Sí, vas a parlar amb l'amo de Junts, no? Amb el que mana Junts, el president de Junts, no?
1: Sí, exacte.
0: Ho veieu? Impossible, no? Enviar algú, sí, enviar algú que de sota mà, ves allà, no diguis que és del PP ni res, i tu vas allà i parles amb en Puigdemont, però en Feijó. I la Lluç, ja me veig en Feijó i la Lluç, on a parlar amb Puigdemont. Home, tots dos allà.
2: Allà a les escales aquelles, esperant.
0: Esperant allà, amb la bandera catalana allà a l'escala de... No ho veieu, això?
1: No.
0: No, va ser que no, no? No. Però està molt bé, eh?
1: Sí, ja m'estaria.
0: Home, és molt original. Sí. Tu vols algú més allà a Waterloo a parlar? Clar, home. Bueno, bueno, jo no diria mai que no, eh? Això, quan és en política, no diria mai que no. Fem una pausa per la publicitat i de seguida ens reincorporem.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant. I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
4: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
3: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
4: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
3: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
5: Saps aquest lloc on sempre tornes?
6: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
5: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
7: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
8: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dimecres 27 de maig, a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny, a les 5 de la tarda, a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans, a Vilafant, no hi faltis.
9: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
10: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
8: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
11: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: fil de la nostra tertúlia aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Estem en directe a través de Facebook, Twitch i Instagram. També ens poden veure, naturalment, per seguir-nos. Recordin que la tertúlia es repeteix de 3 a 4 de la tarda perquè la poden escoltar o descarregar-la i escoltar-la a través de la nostra plana web, radiolafant.net.cat, que vulguin, poden triar .net o .cat, i també tenen a YouTube doncs, la tertúlia en imatges, tant la d'avui com la dels dies anteriors. La tertúlia s'acabarà el dia 19, o sigui que estem a recta final, el dia 19 acabem. Per tant, sí, però després ve tot el que és ja Sant Joan, totes les revetlles, que ja la gent, bueno, ja se sent alguns petardos, ja comença algú a tenir ganes de revetlla, ganes de festa. Aquest any s'han delimitat els llocs
1: de... Jo vull recordar que s'han limitat els espais, no sé si podeu haver-ho dit,
0: Ahir vam comentar-ho. Tres espais, un al Camp de Giniers, un a les Forques i un aquí. El Camp de Giniers a la plaça Les Mèlies.
1: Plaça de Les Mèlies, que és un habitualment més...
0: A les Forques, al pàrquing del pavelló, i aquí al nucli antic, l'urbanització aquesta de la Pista Rosa, dels Camps en Mario en Fita.
1: Per tal de que, per un tema de seguretat també, per un tema també de molèsties d'altres veïns que no els agrada tot això dels petards, o inclús els animals, o gent que té problemes d'algun tipus que el soroll se'ls hi molesta, han considerat millor poder-ho concentrar.
0: I a més, ahir vam tenir un incendi, que no és el primer, perquè hi ha hagut algun altre així petit, en aquest cas entre Sant Gregori i Girona, i allò que dius, home, amb aquestes calorades, aquest mes de maig final que ha fet molta calor, hem de preveure molt, o hem d'anar molta cura amb la possibilitat dels incendis forestals, no? I a vegades els petards, els coets, tot això, bueno, tot allò que es faci amb foc pot escapar-se un coet o un petard i provocar un incendi. Per sort no es fan tantes fogueres com abans, abans gairebé...
2: Està molt regulat, ara.
0: Està molt regulat, sí.
2: Molt regulat.
1: Jo crec que és encara més segur la foguera poder... perquè la foguera sí que és
0: regulada, sí, però abans quasi cada veí
1: el petard, el que dius tu,
3: pot escapar,
0: sí, però abans per barris, aquí a Vilafant, per exemple, cada barri tenia dos o tres fogueres, una, dos o tres.
1: Ara no
0: n'hi ha tantes de fogueres,
2: no, perquè està molt controlat. Jo crec que has de demanar permís i tot.
0: Sí, has de demanar permís.
2: Has de tenir un espai
0: apartat 200 o 300 metres.
2: Es fa complicat. Han de ser els ajuntaments, en tot cas, que tinguin espai, lloc. O sigui, la platja, ajuntaments de mar solen fer la platja, que tenen espai, no hi ha
0: que
2: problema.
0: Després ja es netejarà l'endemà.
2: Hi ha problema, exacte, l'endemà es neteja.
0: Veiem aquelles imatges del dia de Sant Joan al matí, que les platges, sobretot zones de Barcelona, però suposo que aquí també queden, sort que les brigades de neteja...
1: A Barcelona es fot una festa
0: a la festassa,
1: platja, no sé quantes persones hi van.
0: Bueno, millor que facin allà que no dintre la ciutat, perquè mira, és un lloc que dius, ho fan aquí, però ja al matí la policia els fa fora, les brigades de neteja ho netegen tot perquè la gent que vulgui anar a la platja a mig matí doncs estigui força net. Anem de cares a l'estiu amb moltes festes, moltes activitats, i per tant també molts desplaçaments, la gent ha de tenir un cotxe, molt de turisme, i sembla que en principi allò que deien del turisme, que aquest any arrasaria, que aquest any, però les expectatives van baixant una miqueta, sembla que molta gent està anul·lant les reserves. L'antivirus aquest del vaixell ha fet que la gent que anava de creuer hagi baixat les reserves en els creuers. La por de que no hi hagi carrusser, la por de que després no puguis tornar si vas amb l'avió de vacances i tinguis problemes, ha fet que molta gent estigui anul·lant les visites. I podria ser que fos un bon estiu, perquè sempre vindrà molta gent, la gent tria el cotxe o tria un desplaçament diferent, però no tant com en principi s'havia dit. El tema de la guerra de l'Iran, el tema de no hi haurà gasolina, totes aquestes coses,
1: no? La gent no marxa tant cap a fora, es compensa amb el turisme nacional, no? El turisme intern.
2: Exacte.
1: Es compensa una cosa amb l'altra.
2: Ganes de fer vacances n'hi ha, la gent que pot en farà, jo crec que en farà, i a més està vist que cada vegada hi ha més gent que surt allò dos o tres dies.
0: Sí, les escapades.
2: Les escapades i tal. El que sí que el turisme aquest de proximitat serà el que ens sortirà més beneficiat, vull dir... És a dir, francesos, si tenen recursos i tenen l'economia els hi permet, vindran més cap aquí que no pas agafar un vol, anar a no sé on. i anglesos i alemanys i el que sigui, no? I el turisme, doncs, del país també, espanyols que vinguin a Catalunya, etc, o catalans que anem a altres. Jo crec que el turisme de proximitat, vol dir
0: sí.
2: una regió, no?
0: Relativa, sí.
2: Exacte, no? Doncs aquest està garantit, i la temporada semblaria, aviam, semblaria que pot anar bé. El que passa que, esclar, qualsevol aconteixement que hi hagi, a vegades tu te fa trontollar de seguit, El preu de la gasolina que es posés pels núvols d'una setmana per l'altra, coses d'aquestes, fan trontollar. Però sembla que està contingut. Però vaja, vivim en un món que d'un dia per l'altre, d'una hora per l'altra, tot canvia, tot canvia. Per això el sector de l'hostaleria i així diuen que cada vegada les reserves costen més, no? Van més a última hora, diguéssim, ja. Això està comprovat.
0: Sí, tens la por aquella de que si a última hora fas una reserva ja estigui ple o estigui allò que no et trobis, però també tens allò de dir, home, si reservo... Bueno, hi ha molts llocs que pots reservar.
2: Bueno, i pots anul·lar sense
0: que et penalitzin ni res, no?
2: Sí,
0: que això també la gent s'ho mira, no?
2: O sigui, sí.
0: Si m'acoblen alguna cosa per...
2: Això, hi ha aquestes ofertes que és més barat, o te pugen més si tens dret a anul·lar fins a l'últim moment, no? Mm-hmm. És un ham.
0: Nosaltres ho veiem aquí a la Costa Brava, per exemple, no? Aquests dies vas a Roses, a l'Escala, fins i tot a Figueres, no? Que veus molt d'estranger, molt de turisme, i això veus que és una bona cosa, perquè això, clar, en plenes restaurants, hotels, allò que diguem sempre, de que, bueno, si el turisme, aquí en aquest país que vivim del turisme, si el turisme va bé i hi ha una bona temporada, doncs els empresaris van bé, no? I l'altra qüestió és allò que diuen, home, sempre que l'estiu va bé per molta gent, perquè és clar, queda molt jocs de feina, bars, restaurants, hotels, cafeteries, càmpings, i estem en una zona, en aquest cas, privilegiada, no?
1: Sí, però hauríem de compensar-ho, això també. Tampoc hauríem de... que no sé si ara és tant com abans, que depeníem tant de l'estiu.
2: Jo crec que es va desestacionalitzant
1: i és bo que sigui així.
0: Sobretot quan s'anuncien, per exemple, que s'ha fet a l'Amazon, que són 1.000 llocs de treball, empreses que van creixent, la crescuda de l'espai de la Jonquera, del Gran Jonquera, tot això són molts llocs de feina, com totes aquestes botigues que s'obren. I vaig passar per Figueres, per cert, i vaig veure obres, a vegades veus obres en algun local que està tancat i que fan obres, però, home, és molt positiu que algú tingui ganes d'obrir un comerç, d'obrir un negoci, quan s'estava parlant de que els negocis tanquen, molts negocis... Fulano, home, hi ha un canvi generacional també...
1: Però també hauríem de buscar altres alternatives per el desenvolupament de la comarca. I jo crec que és bo... que es facin i que s'estudin, de fet, conjuntament amb el Consell Comarcal i amb bastants d'ajuntaments de l'Empordà s'està elaborant el Pla Estratègic de Desenvolupament de l'Alt Empordà, on hi ha tots els sectors, diguéssim, des de, evident, polítics, però també empresarials, i jo crec que és bo ampliar mires i trobar altres sectors que no sigui només el turisme i el comerç, que benvingut sigui, evidentment, però que potser puguin generar també llocs de treball millors i per la gent d'aquí. I això també vindria lligat amb la possibilitat de que la comarca tingués algun dia estudis universitaris, que penso que s'està treballant amb el tema. Tot això fa que enriqueixi a la comarca i que no depenguem només del turisme i del comerç.
0: Home, Girona va fer un esclat important, entre altres coses, perquè la universitat va anar allà, i això vol dir molts alumnes, que lloguer de pisos, de cases...
1: I talent que també
2: pot... És com una indústria, diguéssim.
0: És com una indústria, restaurants, bars, botigues...
2: Vull dir que genera molta... genera activitat econòmica. Sí, sí, aquest pla es va fent cada 5 anys, me sembla.
1: L'hem de fer la pròrroga, però vull dir, bueno, que ja és una miqueta sentar-nos i dir, bueno, què volem ser de grans, no, diguéssim, i que tothom pugui opinar, empresaris, treballadors, polítics... Jo crec que és bo mirar altres alternatives.
2: En aquest sentit, hi ha tota aquesta branca de lo que és la viticultura, l'agricultura,
1: per exemple,
2: tot aquest sector, jo crec que s'està posant
0: funciona molt bé.
2: Funcionant cada vegada més, perquè cada vegada més hi ha gent que busca determinats tipus de productes, d'una qualitat,
0: on estan els vins de l'Empordà ara i on estaven fa anys enrere,
2: i tant, vull dir que... i tant, i tant. I això ara es complementa amb aquesta indústria agrícola, olis, avellanes, coses que estan, petits productors que s'estan incorporant en el mercat, i és interessant. És
0: home, com veus caves de renom, per exemple, les caves de Peralada, com estaven fa anys i com estan ara, amb aquesta nova indústria que han fet a tot el sector de Vilamalla, amb el que van fer el mateix Peralada, no? Allò,
1: amb el celler, no?
0: Amb el celler, aquestes innovacions, aquesta posar-se al dia, no? Aquestes plantes que diu, sí, home, clar, és que en els anys 50 allà als cellers de Peralada treballaven mig poble, mig Peralada treballava allà, i ara amb 10 persones ho fan. Clar, això, tot això evoluciona, no? Però 10 persones aquí, 10 persones allà, 10 persones, al final tens 40 o 50 persones treballant, passa que la maquinària avui en dia molt més moderna, tot molt més àgil,
2: sí, molt més
0: bo, però bueno, jo crec que el vi de l'Empordà s'exporta molt bé, i es ven, pots trobar en els supermercats, o sigui, tot allò que feia anys que semblava que era una muntanya, que els vins d'aquí fossin, primer que fossin bons, que ho són, i tens vins per triar allò on vulguis, i tot això
2: ara falta que els consumidors ens fem militants, del
0: sí,
2: vi
0: sí,
2: siguem,
0: sí.
2: És a dir, tu vas a un restaurant i a la carta no hi ha vi Empordà, no cal que t'aixequis,
0: no,
2: si has demanat, però almenys
3: dir-ho.
2: Ai, no teniu vins de l'Empordà, mira que hi ha negres, hi ha uns blancs tal, sí, que són molt bons, que això
1: sí, fer militància, sí.
2: Fer militància d'aquesta activa.
0: Estem a només 3 minuts per acabar ja la tertúlia d'avui. Estàvem parlant de moltes coses, hem acabat amb això del turisme, simplement perquè la temporada, com aquell que diu, bueno, ahir sortien notícies que en primer era un boom i després sembla que s'estan anul·lant algunes coses per això, no? Per tots aquests factors. Però jo crec que
3: és un punt baixa.
0: I d'aquí 15 dies igual ja està tot ple i està tot bé. Nosaltres hem de fixar en el futur, per dir-ho així, i es juguen moltes cartes en el tema de l'estació de l'AVE i del tren convencional i de l'estació d'autobusos, tot aquí a Vilafant, per dir-ho així, que això permetrà que Figueres alliberi tot aquest sector del tren, que aquí es poden fer places, llocs públics, edificis, i una connexió molt bona entre un costat i l'altre de la ciutat, no? Que ja tocava, no? Allò de, després de tant d'any només es va fer la Ronda Sud, col·lapsada en certes hores del dia, perquè ja tothom va per allà, però no es va fer res més, no? Semblava que hi havia projectes de l'avinguda Vilallonga, us en recordeu? S'havia fet unes que passava per sota, no sé, no es va fer, i ara seria la manera de que això tires endavant.
2: Va seguint el seu camí i bé. Tardaran anys.
0: Bueno, esperar que no tardi.
2: Però bueno, veiem, jo no sé, hi sortia una ciutat catalana que també deia fa 25 anys que es va aprovar el projecte,
0: sí,
2: tal, i
0: sí, ara Manresa o una cosa així, no me'n recordo.
2: Sí, lloc, jo també ho vaig veure.
0: Vaig veure ahir que...
2: I jo dic, mira, mira.
0: Però estaven les obres en marxa o encara s'han de fer? No vaig
2: ara estan en marxa.
0: Ara estan en marxa
2: amb un projecte, però iniciat o mogut fa no sé quan.
0: Bueno, sí.
2: Ara tenim el projecte, es redacta una nova fase, bé.
0: Bueno, és allò que dèiem que... Bueno.
2: Ara començaran les obres de desdoblament del cinturó de Ronda.
0: Ah, això també és interessant,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, això també. Vull dir que, bueno.
0: Falta la connexió carretera Llançà carretera d'Olot,
2: sí,
0: eh? Aquesta connexió nacional 260.
2: Sí, aquesta sí, realment.
0: Que... Aquí no, sí. no hi ha pla, no s'ha parlat de res a nivell de... Tu que estàs allà a l'Ajuntament, saps?
2: Bueno, jo aquests temes no els suporto, ja...
0: O coneixes algú, que és molt important, quan estàs a l'Ajuntament, coneixes algú?
2: Les regidores, l'alcalde i la regidora d'Urbanisme...
0: Però és molt, seria estan, molt interessant.
2: És un tema que se va fent, sí.
0: Seria molt interessant que es pogués fer aquesta connexió.
1: Totes aquestes noves infraestructures que es creen sempre han de servir pel territori, a part de per tota la comarca i tot el país, però també s'ha d'aconseguir que pel territori sigui beneficiós. I ara penso jo amb tot això que deies de l'estació de l'Elefant, de portar-ho tot cap aquí. Vull dir, tots hem de mirar una miqueta pel territori i que per Vilafant, per exemple, també sigui un punt estratègic a explotar, no? I tot s'ha de valorar i s'ha de mirar bé.
0: A veure si això tira endavant, es fa, i sobretot que ens facin pàrquing, encara que sigui de pago, però que ens facin pàrquing, eh?
2: Irem fent pàrquing.
0: Perquè si no vas agafar el tren i...
2: S'obriran ara abans de l'estiu el del Clerc i Nicolau i...
0: Figueres, sí.
2: es va fent.
0: Sí, sí, es va fent.
2: Passa que la maquinària costa tant lentitud. Però bé.
0: I t'ha faltat el paper, no? No, li falta el paper.
2: Paper, falta tal.
0: Falta un document, falta no sé què.
3: Falten informes.
0: Falten informes.
3: L'informe de l'ACA. La licitació,
2: l'àrea de licitació.
0: Sí, l'informe de l'ACA, però si és el desert, és igual. Falta un informe de l'ACA. No hi ha riu, però falta un informe de l'ACA. Senyors, ho hem de deixar aquí. Ens ho hem passat molt bé, la tertúlia. Gràcies. Hem arreglat menys món, sembla que no, però hem donat idees aquí que la gent vagi millor.
2: Sí, potser hauríem de fer
0: una assessoria, no? Una consultoria. Gràcies, demà hi tornem d'aquí no res, a l'informatiu a l'hora en punt.
4: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
5: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat aquest dimarts al líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Waterloo, si vol el seu suport a una moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió també política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat fins ara. L'atur baixa fins a les 307.627 persones, la xifra més baixa en el mes de maig des del passat 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I més de 17.200, el 18%, volíem dir, del cens havien votat fins ahir al vespre en la consulta sobre el preacord assolit entre Educació i els sindicats majoritaris. La votació oberta fins al dijous al migdia permet decidir entre avalar l'acord o bé rebutjar-lo i, per tant, mantenir les mobilitzacions. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha reivindicat avui a la xarxa què hauria de ser el més important d'aquest acord.
3: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat.
2: Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelona. És una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme davant la Casa Batlló. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, ha desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, volien dir un home i una dona, i neutralitzar, per tant, la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental i es desplaçaven amb vehicles de lloguer i amb identitats falses. I pel que fa al temps, avui les temperatures es mouran entre els 25 i 30 graus en general, amb valors que podrien arribar fins i tot als 33 graus en punts de Ponent i les Terres de l'Ebre.
1: Notícies en xarxa.
0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Benvingudes i benvinguts a un nou programa dels drets no tenen edat. Avui posarem sobre la taula una realitat que sovint passa desapercebuda, però que afecta milions de persones, l'edatisme, és a dir, la discriminació per motius d'edat. Per parlar-ne, avui ens acompanya l'Elisabet Justícia, que és llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València i que està centrada en el món de la il·lustració tradicional i digital. I també és una de les participants en el cicle de xerrades que es du a terme fins al mes de juny, fins al 12 de juny, a 12 pobles de l'Alt Empordà. Ella ens parlarà del seu projecte social que es diu Dominga Habla Sola. Aquest projecte està enfocat a l'apoderament de les dones grans, l'edatisme, el sexisme i la soledat no desitjada. És un nou enfocament gràcies al personatge de Dominga que mitjançant les vinyetes creades per l'Elisabet i el llenguatge propi que té aconsegueix donar visibilitat a la gent gran. El projecte Dominga Habla Sola utilitza l'amor i les vinyetes per parlar de temes molt profuns. Benvinguda, Elisabet.
1: Moltíssimes gràcies, què tal?
0: Molt bé, Elisabet. Bé, doncs comencem l'entrevista. Entens el català?
1: Sí, us entenc perfectament, però si us sembla bé, jo faré les respostes en castellà, perquè encara no estic molt fluida amb el català i potser no pugui expressar-me adequadament. Si us sembla bé.
0: Perfecte, ens sembla perfecte. Vale. Doncs gràcies. Començo amb la primera pregunta. Per començar, ens agradaria conèixer l'origen del projecte, és a dir, com va néixer Dominga Habla Sola i en quin moment decideixes utilitzar aquest personatge per parlar d'edatisme, soledat i envelliment?
1: Pues, bueno, como bien has dicho, yo estudié Bellas Artes, Ilustración, también estudié Integración Social y mi herramienta es el dibujo. Entonces me expreso pues desde niña con el dibujo, mediante el trazo, el lápiz, etcétera, etcétera. Llega un momento en mi vida en el que me apetece contar cosas, explicar cosas, hablar de lo que me frustra, de lo que me indigna, de lo que me apetece un poco, ¿no? Y me planteo crear un personaje que hable un poco de mí, de esas cosas que me apetece un poco abordar. ¿Por qué elijo una persona mayor, una mujer mayor en este caso? Pues porque es verdad que yo con 15 años me fui a vivir con mi abuela y es un poco quien, bueno, gracias a que transformamos un poco esta relación de abuela y nieta en amigas o incluso compañeras de piso, pues esto me abrió una ventana muy bonita hacia el vernos como iguales incluso, en el que yo aprendí el valor de la escucha activa y real hacia personas mayores, hacia una mujer en este caso, que me podía enseñar muchísimo de la vida y quien de una forma muy natural yo me he construido y he sido la adulta que soy ahora, con los valores, los principios, etcétera. Y he aprendido mucho a valorar esa generación que

I a l'agenda volem recomanar-vos el cicle de xerrades de les persones grans organitzada per la Taula Comarcal pels Drets de les Persones Grans, que es du a terme entre el 12 de maig i el 12 de juny als següents pobles de l'Alt Empordà: Figueres, Roses, l'Escala, Llançà, Castelló d'Empúries, Peralada, Vilabertran, Vilamalla, Vilafant, Agullana, Alfà d'Empordà i Viladamat. A part de la xerrada de la Elisabet Justícia que acabem de sentir, hi ha les següents: Drets sobre salut i voluntats anticipades, Un cuidador inexpert, Cos, cura i moviment, Què és el cohabitatge cooperatiu sènior, Del silenci a la memòria, Persones grans LGTBI, Riure teràpia per cuidar-nos, Diversitat de comiats al final de la vida, Prevenció d'estafes i Soc gran i encara puc. En segon lloc, els dies 30 i 31 de maig se celebra la Fira de la Gent Gran de l'Ajuntament de Figueres o de Figueres, en el qual el Consell de la Gent Gran de l'Alt Empordà també hi participa el mateix dissabte 30 de maig al matí a la Rambla. Us hi esperem. I finalment, el 12 de juny, tenim la tradicional caminada pels drets de les persones grans, organitzada també per la Taula Comarcal pels Drets de les Persones Grans, aquest any amb el lema Cuidar dignament. Les caminades tindran lloc a Figueres, Roses, Llançà, Castelló d'Empúries, Peralada i l'Escala, amb la participació de centres educatius, entitats de lleure i centres de dia. Els participants estan convocats a les 9 del matí en els pobles que abans hem esmentat i amb itineraris adaptats per totes les edats i casals de gent gran. Aquesta iniciativa té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania, promoure el bon tracte, visibilitzar els drets de les persones grans, fomentar la participació comunitària, el treball en xarxa en conjunt de l'Alt Empordà i, sobretot, posar el focus en cuidar a les persones dignament. Que gaudiu de les activitats i fins al proper programa.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 2 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Li posem ritme a la teva vida.
4: La teva vida.
3: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
5: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
6: Doncs una nova edició del nostre butlletí de notícies d'aquest dimarts 2 de juny del 2026. La família de la víctima del crim masclista de Figueres en reclama revisar què va passar les 72 hores prèvies a l'assassinat. Detingut a Figueres un home acusat d'estafar més de 23.000 euros amb un sistema de frau bancari. Els apicultors alerten d'un possible augment de la vespa asiàtica aquesta tardor. Detingut un home que provoca 3 incendis a contenidors a Figueres. Roses també impulsa una revolució turística 2.0 per avançar cap a un model més sostenible i competitiu. L'infermer figuerenc Toni Lázaro debuta com a escriptor amb un llibre inspirat en les cançons de Sang Traït. I per tancar l'informatiu, com sempre, aquesta previsió amb en Lluís Mi Pérez, previsió del temps, des de la xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
6: La família d'Erika Duran, coneguda com a Kimberly, la dona assassinada el passat 19 de maig a Figueres, s'ha personat a la causa judicial i demanarà la pena més greu possible per Andrés Roche, autor confés del crim. A través del seu advocat, la família també vol aclarir què va passar durant les 72 hores anteriors a l'assassinat, especialment després que Roche fos detingut dues vegades per agressions i acabés quedant en llibertat poques hores abans dels fets. Segons els familiars, Kimberly sí que es va presentar als jutjats el mateix matí del crim, però no va ser atesa perquè li faltava documentació mèdica. L'acusació particular estudia imputar a Roche un delicte d'assassinat amb traïdoria, agreujant per violència de gènere i trencament de condemna. La família assegura que confien en la justícia, però reclama una revisió més rigorosa de tots els mecanismes de protecció que es van activar abans del desenllaç fatal.
7: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Figueres un home de 22 anys com a presumpte autor de 14 delictes d'estafa informàtica. Segons la investigació, entre el 20 i el 28 de maig hauria aconseguit retirar fraudulentament 23.150 euros de diversos caixers automàtics de la ciutat, a més d'intentar obtenir-ne 6.280 euros més. La investigació es va iniciar arran de la detecció de moviments sospitosos per part d'una entitat bancària. Els agents van localitzar el sospitós mentre intentava fer una nova retirada de diners. L'home va intentar fugir quan va ser identificat, però va acabar detingut. Els Mossos han explicat que utilitzava una tècnica coneguda com a relay attacks. Els estafadors es feien passar pel servei de seguretat d'un banc mitjançant missatges SMS i trucades telefòniques, convencent les víctimes perquè instal·lessin una aplicació fraudulenta que permetia accedir a les seves dades bancàries. La investigació continua oberta i no es descarta que apareguin noves víctimes relacionades amb aquest cas. El detingut, sense antecedents policials, ja ha passat a disposició judicial.
8: Els apicultors gironins han advertit del risc d'un fort increment de la població de vespa asiàtica durant la pròxima tardor, especialment al mes d'octubre, i reclama mesures urgents per evitar-ne l'expansió. Les entitats del sector asseguren que la pressió d'aquesta espècie invasora podia provocar pèrdues de fins al 65% en la producció de mel, ja que la vespa velutina depreda abelles i altres insectes pol·linitzadors essencials per l'equilibri de l'ecosistema i pels diversos cultius agrícoles. Els apicultors també alerten que els nius es localitzen sovint en zones urbanes, polígons industrials i espais propers a cursos d'aigua, i consideren clau la detecció precoç per evitar-ne la proliferació. Per aquest motiu, el sector demana al govern reforçar les tasques de vigilància i control, així com la col·laboració ciutadana per localitzar i comunicar la presència de nous nius abans del pic d'activitat que està previst que sigui per la tardor.
9: Ràdio Vilafant,
4: Informatiu comarcal.
6: I la Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut un home com a presumpte autor de 3 incendis que es van produir ahir a contenidors enregistrats a diferents punts de la ciutat. Els focs es van declarar només 16 minuts als carrers Josep Roca i Bros, Rocabertí i Riumors. Els bombers de la Generalitat van intervenir amb diverses dotacions per extingir les flames que van afectar 3 contenidors de residus. Poc després dels incendis, la Guàrdia Urbana va localitzar i detenir el sospitós a la mateixa zona on s'havien produït els incendis. La policia ha obert diligències per aclarir els fets. Els serveis d'emergència confirmen que no s'han registrat danys personals ni afectacions tampoc més enllà dels contenidors cremats.
7: L'Associació d'Empresaris Roses Capdecreus ha presentat un conjunt de propostes per redefinir el futur turístic del municipi. El document, elaborat a partir de les xerrades per a la Revolució Turística 2.0, recull 26 línies d'actuació per avançar cap a una destinació més sostenible, competitiva i menys dependent de la temporada d'estiu. Entre les prioritats destacades hi ha la regulació dels habitatges d'ús turístic, el reforç del comerç local, la redacció d'un nou planejament urbanístic, la millora de la mobilitat i una major connexió entre la formació i les necessitats de les empreses del territori. Els empresaris consideren necessari treballar conjuntament entre administració, sector privat i agents socials per garantir un creixement equilibrat que combini activitat econòmica, qualitat de vida i preservació de l'entorn. La iniciativa es va presentar en un acte celebrat a Roses amb la participació de representants institucionals i experts en turisme, que van coincidir en la necessitat de planificar el futur de la destinació amb una visió a llarg termini.
8: L'infermer figuerenc Toni Lázaro ha presentat el seu primer llibre, El despertar del drac, una obra formada per 18 relats inspirats en fragments de les lletres del mític grup empordanès Sang Traït. L'autor construeix històries independents protagonitzades per personatges que conviuen amb els seus dracs interiors, experiències o situacions del passat que marquen les seves vides. Lázaro defineix els relats com a textos crus i durs que reflecteixen la realitat sense edulcorants. La presentació oficial es va fer a la Jonquera amb la participació de la guitarrista de Sang Traït, Lupe Villar, i va estar marcada per l'emoció i el record de persones estimades vinculades al grup. El llibre, editat per Gorbs, ha tingut una bona acollida des de la seva publicació per Sant Jordi i ja prepara una segona edició després de vendre centenars d'exemplars.
5: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
9: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: I amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
10: Bon dia. Aquest dimarts ha de canviar el temps a les comarques de Girona. Arribarà aquesta tarda aquest canvi de situació, no passarà al matí, que serà un moment de força placidesa, de molta calma i només d'alguns núvols prims que han de ser poc destacables. Fins i tot al matí també està despertant molt suau i arran de mar ja en aquests moments per sobre dels 20 graus, sobretot a la costa sud de l'Alt Empordà o la del Baix Empordà. Ja diem que aquesta tarda és quan el temps ha de canviar i arribaran nuvolades i alguns ruixats o tempestes. Les més intenses cauran al voltant del massís de l'Albera, també a l'Alta Garrotxa i a la comarca del Ripollès. Però és que al llarg de la tarda i del vespre aquests xàfecs arribaran fins al mar, per tant també tindrem alguna tamborinada a la Costa Brava. A última hora de la tarda també es començarà a reforçar la tramuntana a l'Alt Empordà i especialment ja aquesta nit és quan xiularà més. Mentre no hi arribi i tampoc mentre no hi hagi tempestes, la tarda acabarà sent molt agradable, però sí que refrescarà de seguida allà on vagi descarregant. N'estem pendents a la xarxa?
9: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
0: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
9: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
11: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca... Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Atenció amants de la lectura i la cultura. Després d'haver-se ajornat per les condicions meteorològiques, arriba la nova data de les Tardes Literàries de Vilafant 2026. Aquest divendres 5 de juny a les 7 de la tarda, l'Espai del Cau acollirà la presentació del llibre Converses de sobretaula al motel. Una trobada molt especial amb els autors Joan Armenguer i Xavier Fabrés, acompanyats de la periodista Anna Ponsí. Una conversa sobre l'Empordà, la gastronomia, la cultura i les històries que neixen al voltant d'una bona taula. Divendres 5 de juny, a les 19 hores, a l'Espai del Cau de Vilafant. Organitza Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura. No deixis escapar aquesta nova cita amb les Tardes Literàries de Vilafant.

L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts a l'En sèrie en una setmana marcada pel primer spin-off de Per a tota la humanitat. De seguida hi anirem, abans però comencem com sempre el repàs a la cartellera.
3: A levantarse, cabronazo, es hora de entrenar.
2: I ho fem des d'aquest dilluns a HBO Max i trobem la novena temporada de Rick i Morty.
4: No me obliguéis a unirme a una especie de rebelión.
2: Torna aquesta popular sèrie d'animació d'aventures intergalàctiques entre avi i net. En aquesta novena entrega, els protagonistes patiran conseqüències de tot el que van fer en els capítols anteriors.
5: La història de Leonard comenzó hace 32 años. Era un niño con mucha imaginación, pero no con tantos amigos.
6: ¡Yachi!
5: Su mejor amigo, Hungry Paul, no quería expandir su universo.
7: Siento que necesito abrir las puertas y ventanas de mi vida.
2: Des de dimarts a Filmin s'hi estrena Leonard i Hungry Paul.
8: El típico rollo del simulacro.
9: Soy la heroína de la oficina.
10: ¿Quién ha hablado de rollos?
11: Es hora de que se valga por sí mismo.
2: És l'adaptació de la novel·la homònima de Ronan Hessians, una bonica i tendra oda a la vida quotidiana que ha resultat ser un gran èxit a la BBC.
12: Habla con el corazón, encontrarás el tono adecuado.
13: ¿Con qué tono?
9: Dame tu número.
2: La sèrie segueix dos amics que afronten els reptes de la vida com a nois bons i els seus viatges a través de moments humorístics i commovedors que exploren temes d'incitació al canvi enfront l'adaptació.
14: Los habitantes de Little Kilton intentan cerrar ese capítulo. Estoy lista para ponerle fin. No más asesinatos.
2: Des de dimecres a Netflix hi trobem la segona temporada de Asesinato para principiantes.
15: ¡Pip!
14: ¿Qué ocurre?
15: Es mi hermano. Jamie ha desaparecido.
14: Bienvenidos a la segunda temporada de Asesinato para principiantes.
2: La segona entrega reprèn la història després de l'explosiu desenllaç del cas d'Andy Bell. En aquesta temporada, els protagonistes s'enfronten a una nova xarxa de secrets.
16: Every mystery forms a complex web. The Polaroid strand.
2: Encara des d'aquest dimecres a Amazon Prime s'hi estrena Spider-Noir.
17: Universe trends to disorder.
2: Parlem d'una sèrie d'acció real basada en el còmic de Marvel. La història segueix un experimentat investigador en hores baixes al Nova York dels anys 30 que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal mentre la ciutat compta amb un únic superheroi.
18: You haven't given us much to go.
19: What can I say? The world's a dangerous place.
2: La sèrie està protagonitzada per Nicolas Cage.
20: Attention, I have a very important update regarding our school.
2: També des d'aquest dimecres a Disney arriba la segona part de la cinquena temporada de Colegio Abbott. Torna aquesta comèdia que segueix a un grup de professors plens de vocació que hauran de fer front al sistema d'educació pública de Filadèlfia.
21: Kate, you're running an op against the chief of Russian intelligence.
22: 200 hours of battery life. Are we good?
2: Des d'aquest dijous a Movistar Plus s'hi estrena Secret Service.
23: Somebody in the system is feeding Moscow intelligence.
2: Parlem d'un thriller d'espionatge polític de 5 episodis que segueix una dona que ho té tot, una vida familiar estable, un matrimoni sòlid i una carrera aparentment discreta com a funcionària. En realitat, però, és una de les agents més importants de l'MI6, responsable de l'oficina de Rússia.
24: Y luego inspira.
25: Metí a mi cliente en una trituradora y soy libre.
24: Y expira.
2: Encara aquest dijous a Netflix hi arriba la segona temporada de Mindfulness per assassinos.
26: Como abogado defensor, dueño de una guardería.
27: Hola.
26: Y ahora jefe de dos sindicatos del crimen, tuve el descanso que necesitaba.
2: Torna aquesta comèdia que segueix un advocat de la màfia que segueix un curs de mindfulness per millorar l'equilibri entre la seva vida laboral i personal. Però pel camí descobreix noves i sorprenents estratègies, entre elles l'assassinat.
28: Tenías razón. Este es el lugar perfecto. Esto le habría encantado.
29: Por la presente declaro este el fin de semana anual de Rick. Que todos podamos venir aquí juntos el resto de nuestra vida.
2: Encara a Netflix, també des d'aquest dijous, hi trobem la segona temporada de Las Cuatro Estaciones.
30: Me pregunto, ¿cómo será el próximo capítulo de nuestra vida?
31: ¿Qué diría Nick si estuviera aquí?
2: Torna aquesta sèrie de Tina Fey que va sobre tres parelles casades que es posen a prova quan una d'elles es divorcia.
0: We're here to meet with the proprietor of this esteemed establishment.
1: I know who you are.
2: I a Disney també hi arriba la segona temporada de Deli Boys.
0: Mr. Sugar, we've run out of places to hide our money. I don't do anything illegal here.
2: Torna aquesta ficció que segueix dos germans nord-americans d'origen pakistanès que ho perden tot quan el seu pare, un magnat de les botigues d'ultramarins, mor repentinament. Llavors es veuen obligats a enfrontar-se a la vida criminal secreta del seu pare.
3: Dicen que nuestra selección está atascada en el pasado y que los europeos nos superan.
4: Pelé, yo estoy aquí para que nuestro equipo vuelva a ser campeón.
2: Divendres s'estrena a Netflix Brasil 70.
5: Tú tienes un don, hijo. No lo desperdicies.
2: Les llegendes del futbol fan història davant un país que somia amb el triomf. Estem parlant d'una reinvenció del Mundial del 70 que va triomfar Pelé i un increïble equip que ho va donar tot per la Copa en un context socioeconòmic del Brasil de l'època.
6: Vístase, acompáñenos.
10: Por favor, no sé qué ha pasado, pero somos buenos trabajadores.
2: I a Apple TV, la proposta més esperada també aquest divendres, Ciudad de las Estrellas.
13: Diseñador jefe, nos ha convertido en la envidia del mundo, pero al KGB le preocupa ahora más que nunca lo que haga Occidente.
18: Los estadounidenses se han apoderado de sus planes para la base luna.
2: Parlem del primer spin-off de Para toda la humanidad. En aquesta ocasió, la sèrie amplia l'univers creat per Ben Nevidi, Matt Wolpert i Donald Demur fins a la Unió Soviètica.
27: No permitiré más muertes entre los míos por culpa de tu paranoia.
18: Tu forma de medir el riesgo es errónea, camarada.
2: El punt de partida és, de nou, una distòpica carrera espacial en què la URSS va ser la primera en arribar a la Lluna i des de llavors ha continuat en peu el taló d'acer i les pugnes entre els dos blocs. La novetat ara és que la història ens situa a Moscou.
30: Bienvenido a los Borrus, donde pasarás tus mejores momentos.
31: Yupi.
2: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una de les darreres propostes de Netflix, The Borrows, Jubilación Rebelde.
32: Los Borrows es un buen sitio. Nos cuidamos mutuamente, como la familia.
33: Bien hecho, Sam.
34: ¿De dónde ha salido?
2: Es tracta de la darrera creació dels germans Duffer, però va més enllà de ser la versió jubilats de Stranger Things.
34: Desde que me mudé a Los Borrows, empecé a ver cosas. Cosas imposibles.
2: El punt de partida aquí és el personatge que interpreta Alfred Molina, un home que acaba de perdre la seva dona i decideix a desgana traslladar-se a una urbanització residencial per la tercera edat.
33: Hay prodigios en los borros, escondidos, ocultos, enterrados.
2: Des del primer moment queda clar que el protagonista detesta la comunitat residencial, rebutja els seus veïns i viu en una mescla constant de ràbia i tristesa. Però malgrat el seu caràcter, els seus creadors aconsegueixen que l'espectador senti empatia per ell. Aviat, però, una jubilació tranquil·la es convertirà en una aventura tan emocionant com melancòlica en què hi trobarem misteri suburbà, secrets amagats sota una comunitat aparentment perfecta i criatures fantàstiques al més pur estil del cinema dels 80 i les aventures de Steven Spielberg.
35: Pasarán los mejores momentos de su vida.
2: Però més enllà de la trama fantàstica i de ciència-ficció, la història parteix del dol per parlar d'alguna cosa molt més gran, el terror silenciós que produeix envellir mentre tot el teu entorn comença a tractar-te com si fossis un problema mèdic, un record incòmode o algú la millor etapa del qual ja ha quedat enrere.
33: ¿Por qué son todos tan mayores?
36: Pues porque es un sitio especial solo para mayores.
2: L'humor absurd, les criatures amagades a les parets i els forns, els líquids estranys i les conspiracions enterrades al desert competeixen amb el desgast emocional dels personatges i la seva reivindicació com a elements encara necessaris de la societat. I és aquí on la sèrie llança, a més, una dura crítica al món actual i com aquest tracta els nostres avis.
37: Todo el mundo intenta averiguar qué va a hacer con el tiempo que le queda.
38: Quiero ocuparlo solo con cócteles y caos.
2: Per acabar, només dir-vos que un dels punts més forts a The Boroughs és precisament el seu repartiment. Ja hem dit que Alfred Molina l'encapçala, però junt amb ell hi trobem uns espectaculars Gina Davis, Bill Pullman, Alfred Woodard, Danny O'Hara o Clark Peters.
34: Está aquí. ¿Qué está haciendo? Mirándonos. Oh, Dios mío.
2: En fi, que si encara no esteu convençuts, us passem un petit fragment perquè ho jutgeu vosaltres mateixos.
1: Aquí estáis. Hola.
36: Siento el retraso.
1: Oh, tranquila. No me pagan gran cosa por estar aquí. Ay, pero mira qué mono eres. ¿Cómo te llamas?
34: Sam.
1: Señor Cooper, un placer conocerle oficialmente. Soy Kaylee, su coordinadora de adaptación, y le aseguro que será un privilegio acompañarle en cada etapa. Espero que no les importe que hayan empezado ya a descargar. Las cajas están muy bien etiquetadas, lo cual no es de extrañar dado que usted es ingeniero.
34: Era ingeniero. Ahora soy prisionero.
36: Nos encantaría ver la casa. Todo está recién pintado. Hemos mantenido el papel de pared como pidió su mujer. Oh, y los antiguos propietarios dejaron algunos muebles, así que no dude en quedarse los que le inspiren y deshacerse del resto.
7: ¿Por qué no los quieren?
34: Porque están muertos, ¿verdad?
36: Grace falleció hace 2 meses, pero Edward reside en la mansión. Es el centro asistencial de los Burrows para quienes requieren más atención.
8: ¿Qué les pasa?
9: ¿Ela?
8: ¿Qué? Quiero saberlo.
36: Esa televisión es muy antigua.
9: Le gusta arreglar teles viejas.
36: ¡Ay, qué divertido!
34: ¿Y eso qué coño es?
36: Es una Seraphim. Todas las casas de los Burrows la tienen. Si tiene una emergencia, o pongamos que quiere reservar una partida de golf, basta con decírselo a Seraphim, y ella le conectará con nuestro servicio de atención permanente. Mire, ¿qué hay, Seraphim?
11: Hombre, Kaylee, ¿qué tal? ¿Qué puedo hacer para alegrarte el día?
34: Antes muerto que esto.
36: Papá, señor Cooper.
9: ¿Qué haces?
36: Señor Cooper, por favor, no lo haga. Seraphim está íntegra.
34: No necesito una canguro electrónica.
36: Señor Cooper, entiendo su frustración.
34: No me diga.
36: Sé que era su mujer quien quería mudarse aquí y lamento muchísimo su pérdida. Pero yo no le impido rescindir el contrato. Esas cosas las decide el de arriba.
34: Pues dígame dónde está.
36: Durante todo este tiempo ha ayudado a mucha gente a adaptarse. Y le prometo que si le da una oportunidad a este lugar, verá que los Burrows no son el último capítulo, sino un comienzo.
9: ¡Espere! ¡Oh, señor Cooper!
2: Fins aquí l'En Sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.

Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.

0: Només segons per arribar ja a les 11. Notícies aquí amb els companys de la xarxa de comunicació local. Després, les veus del matí.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, insta el líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, si vol el seu vot, el seu suport, volíem dir, a la moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I Junts, PP de Catalunya, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat. L'atur baixa, per tant, fins a 307.627 persones, la xifra més baixa en un mes de maig des del 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat avui en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme encara davant de la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana al cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, han desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, un home i una dona, i neutralitzar la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental. Es desplaçaven amb vehicles de lloguer i també tenien identitats falses. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
4: Doncs sí, a la teva ràdio, aquí estem començant aquesta nova edició, agafant el relleu al nostre company Toni Guerrero d'aquest matí de ràdio fins la una, amb continguts que anirem compartint al llarg d'aquests 120 minutets de ràdio, de continguts, de música, d'entrevistes i d'actualitat, sobretot, eh? Una actualitat que ve marcada, com veieu, pel context polític nacional, amb la xarxa de comunicació local, i també doncs, nosaltres complementarem tota aquesta informació de proximitat amb el nostre informatiu local i comarcal. Ho hem fet ara fa una estoneta, al punt de 11:15, i tornarem doncs, a ampliar-vos aquesta informació a 2:15. Avui tindrem doncs, una mica de recordatori. La setmana passada vam estar compartint una estona amb la nostra companya Mercè Mainé i amb els organitzadors de la Fira dels Oficis de Sant Llorenç de la Muga, que estaran doncs, amb nosaltres, Sant Miquel de Fluvià, ho hem dit, perdó, que estaran amb nosaltres també en aquesta estoneta de matí de ràdio. També doncs, compartirem altres espais que de ben segur són d'interès de tota la nostra audiència. I tot plegat, doncs, avui ben farcit de novetats discogràfiques, vam posar-ne alguna ahir a la tarda, i avui comencem doncs amb aquest bon ritme de la Leire Martínez, amb aquesta Cabeza de Ratón, una de les seves noves propostes. Així comencem aquest matí de ràdio en un nom Ivan Llerpes, aquí a la FM, i ara amb la gran Leire Martínez.
5: Posa para el

0: cabeza de ratón.
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
3: Saps aquell lloc on sempre tornes?
4: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
3: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
5: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
6: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és de les nostres mans.
7: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canela embossada poden convertir-se en un focus de cria.
6: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
7: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
6: Ajuntament de Vilafant.
8: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
9: Els protagonistes de les veus del matí.
10: Continguts en xarxa.

0: i que no ens dona temps per assimilar tot allò que vivim. Com ho fa? Doncs a través, per exemple, del zen japonès, del budisme, de l'estoïcisme clàssic i, sobretot, amb una mirada crítica sobre la societat contemporània. Tot plegat per convidar-nos a deixar d'exigir-nos, aprendre a deixar anar i també alliberar-nos de la saturació diària, per exemple, de tasques o d'estímuls. De tot això parlem amb Alexis Racionero. Alexis, benvingut, com està?
1: Hola, molt bé.
0: Escolti, per què ens agrada tant complicar-nos la vida?
1: Perquè ens han fet així, perquè són màquines de complicar-nos, perquè diguéssim que d'alguna manera valorem el que és complicat i li traiem importància a allò que és simple, no? Jo que he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, això és com la base de les pel·lícules, no? Que si el protagonista té molta dificultat en aconseguir allò que vol, veiem la pel·lícula, però si és molt fàcil perdem l'interès, no? Pues a la nostra vida fem una cosa similar.
0: Per tant, ens agrada tenir el nostre particular viatge de l'heroi, no? Podríem dir.
1: Bueno, tant de bo. O sigui, el viatge a l'heroi del que vaig escriure fa un temps i que és un llibre que s'està reeditant molt i que interessa és perquè jo crec que va també en aquest camí d'ajudar-nos a no complicar-nos la vida, perquè el viatge a l'heroi ens parla de, pues, com de lo que parla el meu amic Francesc Miralles de l'Ikigai, no? D'agafar les regnes de la teva vida i buscar una mica la teva crida a l'aventura i estar amb allò que veritablement t'agrada i pel que has vingut, no? El que passa és que això, diguéssim que per aconseguir-ho, quan ho aconsegueixes et deixarà de complicar la vida i estaràs molt bé, però per arribar-hi t'has de complicar molt.
0: Clar, suposo que en un món tan sobreestimulat, no, com dèiem, és difícil no complicar-nos la vida, perquè vivim constantment rebent estímuls per totes bandes o generant-nos tasques nosaltres mateixos.
1: Sí, jo parlo molt a les meves sessions de ioga i meditació de que vivim amb la ment difosa, no? O sigui, això pel que deies, perquè tenim tants estímuls que estem amb una ment que està, pues, completament difosa, que no està enfocada, que no està atenta al que passa, i això ens complica molt la vida, perquè són tants estímuls que això, que no podem enfocar-nos en el que estem vivint o adonant-nos de què és el que ens està passant, no? I llavors entrem en aquesta cadena d'hiperactivitat, d'estímuls múltiples que ens arrosseguen, no? I això és el que a poc a poc ens va complicant.
0: Ara comentava que a vegades no ens enfoquem en el que estem vivint. Moltes vegades potser ens marquem objectius que fins i tot arribem a assolir, però un cop tenim aquests reptes potser no ens acabem de sentir bé del tot o feliços, no? Perquè no hem acabat de gaudir potser del camí, del procés.
1: Sí, un problema és aquest. I l'altre, bueno, parlava de ment difosa, però més que difosa és dispersa, no? Que quan tenim objectius, el que acostuma a passar és que no en tenim un, és que en tenim diversos i alhora. I llavors el tenir diferents i al mateix temps, doncs pot passar una la frustració de no arribar a aconseguir-los tots i per tant el que aconsegueixes potser ja no té tant valor perquè com en altres tres has fallat, doncs ja sembla que no és suficient i després pues, també el que deies, no? que el propi objectiu aconseguit, doncs li traiem la importància perquè tot va massa de pressa, no? Perquè n'has aconseguit un i ja has d'anar pel següent, no? I en fi, jo no sóc un gran model. De fet, he escrit aquest llibre per tractar de corregir-me, no? Jo també amb el ioga dic que faig ioga per aguantar-me a mi. I aquí jo sóc una persona que estic escrivint darrerament dos llibres a l'any. I potser això és massa, no? Que dius, bueno, tinc moltes coses a dir i explicar i sóc actiu, però a vegades també m'he de limitar, no? De dir, bueno, una cosa darrere l'altra, no?
0: Crec que moltes de les persones que ens estiguin escoltant es poden sentir perfectament identificades, no? Amb aquesta idea de saturar-nos sense voler d'objectius, de reptes i que al final no acabin de sortir bé les coses. Pot ser que ens faci por el fet de no fer res?
1: Sí, ens fa pànic. O sigui, és un dels problemes, no? Que, mira, jo quan em parlen de i quines pràctiques podem fer i què podem aprendre i no sé què, i jo que he escrit llibres també de meditació i

0: Sí, sé que la meditació pot espantar perquè em sembla un repte difícil de tancar els ulls i uf, que complicat, i la ment en blanc. Jo crec que la base és aprendre a badar, una cosa tan simple com badar, que és una forma de no fer res que té molt valor, perquè el que no ens n'adonem és que la nostra productivitat, la nostra atenció i el nostre cervell funciona millor si li has donat un reset, una desconnexió, que si el tens permanentment desconnectat. I no és una qüestió de durant el dia faig i a la nit dormo. No, és que dormir és una altra història. Però en el moment de producció o d'estar, si ets capaç de desconnectar 5 minuts cada 3 hores i no fer res, després el que facis tindrà molta més plenitud, no? Hi ha un símil molt, molt bo i fàcil, que és la respiració, no? Jo quan he d'ensenyar a respirar, pues no sé, tinc clients grans també que poden tenir ja dificultats, i clar, un busca una bona inhalació, busca tenir una bona respiració i poder inhalar i carregar-se d'aire. I la qüestió és, per tenir una bona inhalació has de saber exhalar. O sigui, només després d'una gran exhalació, deixar anar, buidar del tot i estar en buit, llavors pots tenir una gran inhalació, experiència i ser, no?
1: Això que sembla tan fàcil així dit, però que a l'hora de veritat a vegades sí, no ens en sortim del tot, eh? De fet, vostè, el llibre parla de pràctiques com el zen japonès, el budisme. Com ens poden ajudar a viure de manera senzilla, conscient?
0: Bueno, la veritat és que, a veure, tant el zen com el taoisme xinès, com fins i tot pues, la kenosis cristiana, que ens parla del buidar-nos de nosaltres mateixos, vull dir, tot són idees i conceptes que ens porten cap a entendre que, una, el no fer té molt valor; dos, el buit és un espai fèrtil, que això també ho diu el mindfulness, on, des d'on podem iniciar moltes coses. Una altra cosa que també diuen i que s'està dient per tot arreu és la necessitat del silenci, el valor que té el silenci, no? Hi ha un llibre de Gelinka que parla del silenci, i s'han anat escrivint diferents per aquesta història de que vivim a la societat del soroll, no? La era del ruido, i parlem del ruido o del soroll mental, no només les obres que hi ha pel carrer, no? Mm-hmm. Llavors, bueno, doncs aquestes disciplines ens donen aquestes pautes del silenci, el buit, el deixar de fer, l'escoltar la natura, el viure en el present. El zen també ens parla d'una cosa que ens costa moltíssim, que és this is it, això és el que és. I no és el esto es lo que hay, com resignat. No, és deixar de muntar-te la pel·lícula que t'estàs muntant, que ens la muntem tots, i mira de veure la realitat sense el teu filtre peliculero.
1: Mm-hmm. Alexis, abans d'acabar sí que volíem preguntar-li també per l'ego, que té el seu espai en aquest llibre, no? Vostè parla de desfer-se de l'ego. Quin paper juga en tot això que m'ha explicat? Com ens governa?
0: Mira, Sri Aurobindo diu que per poder veure t'has de treure del centre de la imatge. I estem en l'era també del narcisisme, no? Des de les xarxes ens posem davant de la imatge, ens fem protagonistes i ens mostrem com un personatge, no? Llavors, aquest personatge normalment és l'ego, a vegades també en tenim d'altres, eh? Però l'ego és com el protagonista de la nostra pel·lícula de la vida. I no és que sigui dolent, el que passa és que moltes vegades ens governa ell, o sigui, no ens donem compte de cap a on l'ego ens porta. Llavors, la qüestió no és tant matar-lo, sinó conèixer-lo, tenir-lo controlat, i bueno, i quan t'està portant allà on no vols, per exemple, complicar-te la vida, doncs dir-li, mira, pues ara no toca, i posar-li límits. El que passa és que per arribar a això, primer has de parar, has de deixar d'estar dispers, i t'has de poder enfocar i donar-te en compte, no? I a partir d'aquí comences a treballar amb el teu ego, no?
1: El arte de no complicarse la vida és el llibre que ha escrit Alexis Racionero, editat per ARPA, del qual avui hem pogut fer un tastet. Alexis, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i per totes aquestes reflexions.
0: De res, un plaer.
2: Tot el que passa a la comarca, a les veus del matí.

0: Manolada 2026. Amics de Manoli Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Can Vinalmata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldoria de Vilafant.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Aquest dissabte 6 de juny, Vilafant es converteix en la capital del còmic. A les 11 del matí, a Alcau, arriba la Festa del Còmic de Vilafant. Gaudeix de la xerrada de Bat, còmic americà, manga i històries gràfiques per a tothom, a càrrec de Batcova. I no et perdis l'entrega de premis del 7è concurs de còmics de Vilafant. Una proposta per a petits i grans amants de les vinyetes. T'hi esperem. Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura.
4: Els protagonistes de les veus del matí.
5: Paraules habitables.
6: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
5: Extrem dreta. Extrem que juga a la banda dreta de la seva línia de jugadores.
7: Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mapi León. L'esclat del futbol femení ha obligat a adaptar el gènere de termes que no són nous, però que s'han hagut de posar al dia. És el cas de l'extrem dreta, com explica Joan Reballato, del Termcat.
8: Totes les posicions de jugador i jugadora sobre el camp poden tenir una forma diferent segons si és masculina o és femenina. De vegades canvia tot, per exemple, el porter, la portera, i de vegades ens canvia només els articles o els objectius que concorden. Recordo que això en vam començar a parlar fa un temps, hi havia certs dubtes en casos com extrem, per exemple, si s'havia de dir l'extrem dret, parlant d'una dona, l'extrem dreta, i òbviament no, parlem de l'extrema dreta, que no tindria sentit, perquè aquí extrem és un nom, eh? I el que ens interessa és dir que és una persona que juga a l'extrem, i aquest extrem pot ser l'esquerra, pot ser el dret. I ara ha quedat clarament establert això, que tot el que són els adjectius, diguéssim, nosaltres hem de posar l'article masculí o en femení, i a partir d'aquí ens arrossega una mica la resta, no? Si diguem la i ho apliquem a un davanter, doncs serà la davantera, i si és dret serà dreta, i si és esquerra doncs serà esquerra en va. Vull dir que al començament hi havia certs dubtes amb això, potser ens feia estrany que es parlés de les entrenadores, les jugadores, o sentir entrenadors, perquè encara n'hi ha molts que són homes, de fet, d'anar al món del futbol, que parlen en primera persona del femení per referir-se a l'equip, tot i que ells puguin ser homes, no? I tot això s'ha normalitzat molt. La llengua que fa és reflectir el que passa a la societat. I és evident que hi ha hagut un canvi molt gros amb això, no? El cas de futbol femení el trobo és especialment paradigmàtic, perquè no és que les dones hagin trucat a la porta, no, d'un món tan masculinitzat com era el futbol, sinó que és que han tirat la porta a terra.
7: Però com comentaves, la feminització del futbol és una qüestió sobretot de gèneres, oi, Joan?
8: Més que termes nous, el que tenim són referents diferents. Potser és més allò la sorpresa social de veure el canvi, no? El que ens ha comportat a tots veure que les dones s'impliquessin de manera absoluta en el futbol, que no pas... Bé, jo crec que la llengua ja estava preparada, perquè tot això és exactament està passant en el futbol femení com havia passat en qualsevol àmbit laboral o així, en què no hi hagués hagut dones. entren de cop, no? I la llengua s'adapta, la llengua és de qui la parla i per tant el que fa és adaptar-se a les realitats.
7: Ara bé, en l'àmbit esportiu sí que hi ha casos de manlleus i sobretot de l'anglès. Canviem la porteria per la cistella per parlar de sinergies entre el Termcat i l'equip de les Transmis de bàsquet de Catalunya Ràdio.
8: Se m'acuta el cas del mat al vol, no? Que és una qüestió que vam normalitzar amb la gent de Catalunya Ràdio i vam treballar amb les transmissions de bàsquet, que ells fan una cosa molt interessant per nosaltres, busquen termes que habitualment es diguin en anglès en bàsquet, que n'hi ha un fotimer, perquè la NBA pesa moltíssim, llavors proposen, demanen als oients que proposin formes catalanes i que les votin. Llavors ens ho, des de l'any passat ens ho fan arribar a nosaltres i acordem a veure com podem dir en català.
9: Final. Estem perdent d'un punt, però tenim dos tirs lliures.
7: Ernest Macià és locutor de les transmissions de bàsquet.
10: Vam decidir que, a part de fer bàsquet, com a ràdio pública, havíem de portar un valor afegit, alguna cosa més que justifiqués per què fem bàsquet. I nosaltres vam tirar per la llengua. Vam tirar per la llengua perquè Catalunya Ràdio i TV3 van néixer justament per reforçar el català. I posats a explorar en alguna direcció, vam arribar a la conclusió que calia crear llenguatge nou perquè hi havia aquelles àrees en què grises, en què el bàsquet es nodreix d'anglicismes o de paraules que venen del francès o manlleus del francès, de l'espanyol, el que sigui, però majoritàriament anglesos. I bé, nosaltres vam proposar a la nostra audiència que ens ajudessin a trobar paraules genuïnes i, si pot ser, originals, creatives, que tinguessin bona sonoritat, bona poètica i que encaixessin bé, que fossin realistes, que no fossin anades de l'olla, que ens ajudessin a trobar sinònims, no? I ens va agradar tant que vam dir, doncs ho hem de seguir fent, això. I ens pensàvem que el moriria ràpid, perquè pensàvem que hi hauria una vintena a tot estirar de manlleus, diguem-ne transformables, però hem anat veient que n'hi ha bastants més, no? I per tant, no, almenys per aquest any ens ha donat per fer una quarantena de propostes. Evidentment el Termcat les ha de digerir, les ha de discutir, metabolitzar, i llavors diuen si les accepten o no. Algunes les han acceptades, algunes no, i llavors nosaltres el que fem és, una vegada el Termcat ho aprova, ho fem servir, ho utilitzem a les Transmis en igualtat de condicions que l'anglès. No volem suplantar el que ja tothom diu, perquè evidentment viuríem a Plutó o a Venus, però sí que introduir de moments aliup, moments mat al vol.
7: Ha dit aliup? Què és això, Joan?
8: L'aliup és una jugada que, si no saps, si no t'agrada una mica el bàsquet, és difícil que sàpigues ben bé de què va. És això de fer una passada llarga a l'altura de la cistella, un company d'equip que salta a tocar de la cistella, l'agafa i l'esmaixa dintre, en el mateix salt. Això a l'NBA es veu bastant i aquí ara es comença a veure també. Bé, gràcies a això, la participació dels oients, a col·laboració amb Catalunya Ràdio, i així el Termcat al final va normalitzar mat al vol, fer un mat al vol. Que em sembla una forma fantàstica, perquè és molt curta i perquè ha decidit donar la imatge que és fer un mat i el vol, anomenant el salt mateix, no?, en què agafes la pilota. I trobo que és un exemple perfecte, de forma que ajuda molt a fer entendre què volia dir aquest concepte, que si no, a partir de l'IUP, doncs costa més d'entendre per què se'n diu l'IUP. No hi ha cap llengua ni que agafi totes les paraules de fora, ni al revés, que es negui a agafar-ne cap de fora, no? És que jugar una mica amb l'equilibri. I això històricament ha passat amb l'esport, des de la mateixa paraula esport, que de fet és una paraula anglesa que venia al seu torn del francès, una paraula que més o menys tenien totes les llengües romàniques, i aquí les llengües romàniques es van separar una mica quan van venir els esports anglesos, perquè va haver les llengües que vam agafar la paraula esport que havien fet servir els anglesos, nosaltres, en català, també el francès, també l'italià, i en canvi va haver llengües que van preferir fer servir la seva paraula històrica, deport, i per això en castellà fan deporte, i en portuguès de Portugal també.
11: La pregunta Termcat.
7: Acabem cada capítol amb aquesta pregunta, que ens respon el director del Termcat, el Jordi Bové. Jordi, com us arriben els termes dubtosos? Com els estudieu?
12: Això pot ser que entri per diverses bandes. Pot ser que entri pel servei de consultes, pot ser que entri perquè estem treballant un diccionari, i nosaltres també fem diccionaris, i pot ser que en aquell moment hagi entrat en l'estudi del diccionari. En tots els casos, quan entra el nou terme, nosaltres el que tenim és una xarxa d'especialistes per doncs, saber primer quin és l'ús que té. I clar, aquí hi ha una possibilitat, que és que el terme no tingui cap problema en català, no? També pot ser, són nous termes, són neologismes que diem nosaltres. I l'altre, que sigui un terme doncs, que hagi entrat això, eh? Amb una denominació que sigui, que nosaltres diem manllevada, un manlleu, és a dir, que amb un anglicisme, un castellanisme. Aleshores, nosaltres fem un estudi més aprofundit. Primer, si ha entrat pel servei de consultes, ells miren de donar una resposta ràpida parlant-ho només entre nosaltres, però quan veiem que és una denominació que tindrà doncs, més ressò i que realment la forma utilitzada no és una forma catalana, tenim el Consell Supervisor. El Consell Supervisor és un organisme que es reuneix, bueno, a vegades ho fa virtualment i a vegades aquí mateix on som ara nosaltres, que està format per gent del Termcat i gent de l'Institut d'Estudis Catalans, i estudien a fons aquell terme amb un dossier que preparem nosaltres, un dossier de normalització que en diem, que diu doncs, què han fet les altres llengües, quin ús té, quines opcions hi hauria d'introduir altres propostes, és a dir, si aquestes altres propostes o els especialistes consideren que podrien introduir-se o no. I doncs, a partir d'aquest estudi, el Consell Supervisor pren una decisió, que no necessàriament, és a dir, a vegades no hi ha més remei que acceptar l'anglicisme o adaptar-lo, però normalment la nostra prioritat és introduir una alternativa a aquella forma.
13: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Tot el que passa a la comarca, a les veus del matí.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 2 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 € finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
2: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
3: Els protagonistes de les veus del matí.
4: Com sempre, aquestes dates doncs, ens agrada descobrir la Fira dels Oficis de Sant Miquel de Fluvià, on els joves són els protagonistes, i precisament per això doncs, els tinc aquí a l'estudi. Estic super ben acompanyada, la Lina i en Pau, benvinguts a Ràdio Vilafant. També tenim a la Mariona, doncs, que és una mica la dinamitzadora de tot plegat, benvinguda. I l'alcalde de Sant Miquel de Fluvià, l'Àngel Poses. Sempre us convidem perquè ens agrada molt aquesta fira i ens agrada això, que els joves siguin els protagonistes. També tenim a l'Anna Mer, la tècnica de joventut compartida. No és que m'oblidés de tu, és que no he seguit l'ordre i no et veia aquí al meu costat. Doncs això, ens agrada una mica que ens expliqueu el que heu preparat. Si us sembla, comencem pel principi, expliqueu una miqueta quina serà la temàtica d'aquest any i com ho heu preparat?
5: Doncs aquest any tracta sobre els oficis de les arts de la pesca. És la 18a edició.
4: La majoria d'edat, no? Podríem dir. Arriba la majoria d'edat, la fira, 18 anys, jove com vosaltres, no? Quines edats teniu? Va, vaig a fer la pregunta indiscreta. Quants anys teniu, Lina i Pau?
6: Jo 14.
4: 14, tots dos. Parleu-me al micròfon, que estan compartint micròfon.
5: 14.
4: 14. Clar, l'heu viscut des de petits, no, la fira?
6: Sí.
4: I aquest any us toca una mica agafar protagonisme. Què és el que us tocarà fer? Ja ho sabeu?
5: Doncs aquest any, des de l'Espai Jove, fem una pesca de peixos per la mainada, al safareig, on tota la vida s'ha rentat la roba. I això ho hem fet amb els nens de l'Espai Jove, de Sant Miquel de Fluvià.
4: Com una espècie de pescar petitos de les fires,
5: sí.
4: Però peixos.
5: Sí. Ah. Ho hem fet amb materials reciclables, amb suro.
4: Clar, alcalde, déu-n'hi-do quin jovent que teniu una fira que arriba a la majoria d'edat amb 18 anys i a més amb aquesta responsabilitat que se'ls dona als joves. Com ho valora?
7: Home, des de l'Ajuntament, per nosaltres la Fira d'Oficis és una cosa molt important perquè dinamitza el poble en general, ja sigui els infants, els joves, la gent gran, els adults. És una cosa que ja no és només del dia de la fira, sinó que és una feina que ja comença mesos abans, on a través del centre cívic que tenim doncs, hi participen totes aquestes franges d'edat i fan que es dinamitzi molt la fira, que tothom se l'apreci, se l'estimi, i el que no col·labora directament en res doncs, després és un visitant més del poble, que això fos avui en dia trobar activitats que la gent del poble se la faci seva i que hi col·labori, encara que només sigui passejant i visitant la fira, doncs per això estem supercontents i és una cosa important per Sant Miquel de Fluvià.
4: Mariona, portes uns peixos que ara els ensenyaves a la Lina. Entre tu i la Lina, expliquem una miqueta aquests peixets que porteu de tela. Descriu-me'ls com són i una mica com els heu fet, perquè això té pinta d'estar fet artesanalment, no?
6: Sí, aquests peixos els hem fet amb tot el poble. Hem fet com un taller que venien gent del poble a ajudar-nos a cosir i a emplenar-los de cotó i tot.
8: Hem après a cosir.
6: Sí.
4: Ah, molt bé. A més, la part de l'aprenentatge que té aquesta fira, no?
8: Sí, cada any. Ells sobretot han cosit botons, I hem ajuntat el que diu la Lina,
6: sí.
8: Grans, petits...
6: Vam demanar texans vells i doncs a partir dels texans vells doncs hem fet aquests peixos tan macos.
4: I aquests peixos tan macos a la fira, on estaran? Els podrem comprar? Els veurem en algun lloc?
6: Explica'm. No, seran decoració de la riera i
8: tindrem una barca, bueno, moltes sorpreses.
4: Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I actuacions també, explica'm una miqueta aquesta programació que heu preparat. En Pau, va.
5: Doncs, bueno, t'explico una mica el planning del dia. La fira sol començar cap a les 10 del matí i a les 10 i mitja serà la inauguració de veritat amb corna músic, música de danses tradicionals que ho fan per tota Catalunya i de forma itinerant. Després, cap a les 11, serà la primera visita guiada del dia al monestir Benedictí,
4: eh?
5: I el seu entorn per conèixer el patrimoni romànic i gòtic. I l'església està declarada com a bé cultural d'interès nacional. També a les 11 es farà un taller de conversa d'anxoves a càrrec de 13 cultures.
4: Clar, així sabrem com conservar les anxoves i fer anxoves a casa. Això també és molt interessant.
5: A les 11 i mitja, Corna Música tornarà a fer una altra actuació, igual que a les 10 i mitja. I també a les 11 i mitja hi haurà un espectacle familiar, L'Arbre de la Margot, i taller de titelles a càrrec de la companyia La Boia Teatre. Actriu Clara Algaba. A les 12 i mitja tindrem un taller de nusos mariners a càrrec de 13 cultura i també el ball de bastons amb els picots del Fublià i els capgrossos dels nens i les nenes de l'escola Vallgarriga.
4: Va, Lina, afegeixi més cosetes, va.
6: A les 2 hi ha el dinar popular a càrrec de l'Associació Cultural de la Gresca. A les 3...
4: Que els hi costa això de parlar davant del micròfon perquè fa molta cosa, jo ja ho entenc.
6: A les 3 la cantada de sobretaula amb en Nassis Marco, i a les 4 hi ha
8: una cosa molt xula.
4: Què, aviam, explica-m'ho. No vol explicar la Lina. Digues,
5: doncs,
4: Pau.
5: Tenim un projecte que es diu el projecte Sèpia amb el biòleg Boris Weizmann, que ell tracta de que es poguessin reproduir de forma saludable les sèpies i que puguem reproduir l'ecosistema que hi havia aquí al Mediterrani.
4: Clar, perquè hi ha una mica de sobrepesca, la contaminació, també la part mediambiental, que aquest any com que ho hem enfocat amb el tema de la pesca, doncs és un tema, no?, el tema del medi ambient. Ja veig que ha sigut més fàcil fer els peixos que venir a la ràdio. Què hi dius, Lina? Creus que sí, que ha sigut més fàcil fer els peixos que venir a la ràdio?
6: Sí.
4: Cosir és més fàcil que parlar pel micròfon.
6: Bueno, cosir pues ho ha fet més la gent gran perquè se li dona millor, però nosaltres ja ens hem encarregat d'altres coses.
4: I ara que ells us han ensenyat i que els heu ajudat i els heu vist treballar, l'any que ve no us atreviu a cosir una miqueta més o... No?
6: No sé,
4: no sap si se'n veu en cor, no? Potser de
6: posar en pràctic. Jo potser no m'atreviria, però altres persones potser sí.
4: Clar, que això també és molt xulo de la fira, no? Aquests coneixements que adquireixen, és interessant, no, Mariona?
8: I tant, i que passem, bueno, molts mesos abans preparant les coses, i llavors, a part d'aprendre, doncs fem comunitat, sí. L'any passat vam treballar al cuir, aquest any treballem... el cosí.
4: I us ho passeu bé, ara diu això la Mariona, això els hi pregunto en Pau i la Lina, el fet de fer comunitat, esclar, són moltes hores, comentàveu molts mesos abans, expliqueu-me coses, us han sorgit problemes segurament, hi ha hagut tensions, com ha sigut això? Una anècdota que em pugueu explicar de la preparació de la fira d'aquest any? Ara els estic pregunta indiscreta a la Mariona, que ho expliqui la Mariona.
8: Home, jo d'anècdotes te n'explicaria moltes.
4: Algú s'ha punxat amb alguna agulla.
8: Sí, mira, de fet, sí. D'anècdotes te n'explicaria moltes. Bueno, que sempre costa una miqueta, però lo xulo, l'anècdota xula és que al final sembla que no, però al final es fa. Al final tot es fa i al final surt molt xulo i al final ens posem les piles i surt una cosa molt maca.
4: Nervis?
8: D'això. Molts nervis, sí. I bueno, aprendre a treballar amb equip i doncs, sempre...
4: El que no hem dit és la data, perquè ens la reservem a l'agenda i la marquem amb el bolígraf com a data important, la data d'aquesta Fira dels Oficis d'aquest any.
6: La Fira dels Oficis és el dia 7 de juny, el diumenge, i que comença des de ben aviat i acaba fins a tarda.
4: Clar, i això és fantàstic de poder estar pel poble, que és el dia de la fira, que és el que més us agrada fer, o què us tocarà fer, on us veurem, si jo vinc o algú que ens estigui escoltant, ostres, jo vull saludar en Pau i la Lina, que van estar a l'entrevista, on us veurem?
5: Doncs els joves estarem col·laborant per ajudar a tothom del poble i tots els visitants que vinguin, a que puguin gaudir de tota la fira, i estarem fent les activitats perquè es puguin gaudir tot.
4: Clar, si jo vinc, us trobaré a vosaltres i em direu, doncs mira, Mercè, tens això per fer, ara ves cap aquí, no? Una miqueta de guies, d'anfitrions.
5: Sí, bueno, també col·laborarem en muntar totes les coses, amb el dinar, amb desmuntar tot.
8: Les exposicions.
4: Clar, ara t'anava a dir, Mariona, com es fa per motivar-los? Bueno, la Mariona i l'Anna, suposo que també aquí al meu costat.
8: Li
4: cedeixo el micròfon.
9: A veure, motivar-los, aquí les que estan a primera línia són la Cristina i la Mariona, que són les dinamitzadores, llavors jo quedo més enrere, però penso que aquesta motivació ve d'aquests 18 anys d'anar-ho treballant, d'anar-ho veient, de que és un acte consolidat, que és un procés que dura bastants de mesos abans de la fira i que tot el camí recorregut és el que queda, no? La petjada aquesta que els hi queda i les ganes, no? Quan s'acaba la fira ja quasi que comencem a pensar l'any que ve de què anirà, no? De quin monogràfic serà. La motivació és aquesta, no? D'un any per altre i de que ja s'ho han fet seu les ganes de participar en aquest procés.
4: I a l'estiu què passa? Perquè clar, heu estat molts de mesos fent comunitat, com deia la Mariona, o això que explicava l'Anna, no? Que esteu ja com motivats de... que potser ja esteu pensant l'altre, però no ho trobeu a faltar? Després de la fira no us quedeu com, ai, i ara què farem?
8: No? Què farem aquest estiu?
6: Ah, anirem a un hort que tenim.
4: Ah.
6: A passar les tardes i fer activitats, no sé.
8: A plantar. Seguirem.
4: Clar, seguireu fent comunitat, no? que és el que és bonic, no? També i passar la calor, perquè déu-n'hi-do. Espero que us faci molt bon temps per la fira. No sé si...
5: Això esperem, perquè a part de totes les activitats que ja us hem dit, durant el dia també hi haurà una exposició que tracta sobre el tipus d'arts que s'utilitzen per cada tipus de peix, que la farà en Jaume Cavall, un pescador jubilat. Hi haurà per als nens més petits uns jocs de fusta a la pista al costat de la fira, la pesca de peixos que ja us hem explicat, la instal·lació de la riera que ha col·laborat tot el poble, i una cosa molt important, una exposició a la sala de l'abadia que les han fet les senyores grans del poble, que són quadres que tracten sobre el mar, la pesca, i que estan molt contentes perquè la gent vegi el que elles han fet durant tot aquest any.
4: Que guai, que guai. Clar, i a més és una fira molt intergeneracional, que gràcies a l'impuls dels joves, aquesta energia dels joves amb 14 anys, que tens una energia que et menges al món, doncs que facin funcionar aquesta fira, no? Això és orgull de poble, no, alcalde?
7: És orgull, més que orgull, és el que t'he dit abans. La fira fa dinamitzar, llavors el més maco és que en un mateix lloc estan treballant els joves i la gent gran estan fent la mateixa activitat o activitats complementàries i comparteixen espai. Això, ja et dic, és orgull per tots els santmiquelencs i santmiquelenques.
4: Què us fa falta dir? A veure, que veig que estan aquí, qui ho diu, qui no ho diu, perquè això de la ràdio és complicat. Digues, Lina.
6: Que aquest any hem fet un TikTok per difondre. Sí, el que farem aquest any a la fira i pues...
4: O sigui, us hem de seguir el TikTok.
5: El TikTok es diu espaijove.santmiquel. Allà podreu trobar que ja hem pujat un vídeo promocionant la fira i esperem que li doneu like i ho compartiu perquè molta gent més vingui.
4: Molt bé, molt bé. M'agrada molt aquesta falca que has fet. Doncs només ens queda apuntar-nos i subratllar el dia de la fira, venir a la fira, descobrir Sant Miquel, qui no conegui Sant Miquel de Fluvià, quina millor oportunitat que venir a la fira, no? Que ens ho recomanis. Digues, què més falta?
5: I una altra cosa molt important, no podem passar tot el dia sense menjar, així que des de l'Associació de la Gresca es prepara un dinar que hi ha l'opció ordinària o per la gent que sigui vegetariana, i tenim un primer plat un segon plat amb beguda i postres, que el preu...
4: O sigui, hem de venir a passar el dia.
8: I tant.
4: Hem de venir a Sant Miquel, a gaudir està de la fira, clar. I podem fer totes aquestes coses que ens heu explicat. Ja per acabar, Lina, Pau, per què hem de venir a la fira Sant Miquel de Fluvià? Per què hem de venir a la fira dels oficis? Va, fes-me la falca, va. Lina, va. Per què creus que hem de venir?
8: Perquè... és molt, molt especial. Què més?
4: La Mariona li xiva.
6: Allà podeu veure tot el nostre treball, o sigui, el nostre esforç que hem fet durant aquests mesos, i segur, pues...
10: demostracions.
6: Sí, i segur es passarà molt bé.
4: Que ens agradarà, segur que ens agradarà. I tu, Pau, quin altre...
5: Doncs jo crec que hauríeu de vindre perquè és una cosa on s'implica molta gent i s'hi posa molt esforç, i doncs cada any intentem superar els rècords de l'any passat i volem que cada cop pues, baixi més gran i pugui acabar sent una cosa molt important per a aquesta comarca o per aquesta província.
4: Doncs per posar el mapa Sant Miquel, el mapa del món amb la Fira dels Oficis de Sant Miquel, ens veiem a la fira, si us sembla. Sí. Lina, Pau, Mariona, Àngel, Anna, doncs ens veiem a la fira, si us sembla.
8: Moltes gràcies.
4: Fins la propera, gràcies.
8: Adéu.
3: Tot el que passa a la comarca a les veus del matí.
11: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
12: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Higieners, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida!
13: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
14: Continuem, doncs, en directe des de la ràdio Malbarreig amb aquesta proposta musical 24-7, que és una de les seves darreres produccions, una de les noves, precisament aquesta cançó ens ha arribat a aquest inici d'aquest mes de juny, avui 2 de juny. Connectem amb les notícies a les 12 i seguim aquí en directe.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya per fer fora Pedro Sánchez i iniciar una nova etapa. Des de Barcelona, on ha participat en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, el dirigent popular no ha donat, però, més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi més enllà de reclamar el suport de Junts i el PNB.
2: Efectivamente, este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Es el único final digno para una legislatura exhausta. Lo que ocurre es que la teoría hay que llevarla a la práctica. Lo que se dice no tiene ningún valor si no se acompaña de hechos coherentes con las palabras. Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
1: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, reclamava que PSOE i PP arribin a grans pactes, com fan els grups parlamentaris, Popular i Socialista, a l'Eurocambra. I també en clau política, Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui, per tant, s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTIC defensa el vot favorable d'aquest pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que ha bloquejat també l'accés a la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual, Lluís Danés, serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia. I en mobilitat, un accident a la P7 al Papiol deixa dos carrils tallats i provoca retencions fins a Sant Cugat del Vallès. També un camió incendiat talla un carril de la B30 amb l'enllaç amb la C58 a l'altura de Badia del Vallès en sentit Tarragona. La C58, a conseqüència a Barberà, està tallada en sentit nord per tasques que estan realitzant a hores d'ara d'extinció els bombers. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
4: I a la teva ràdio, aquí continuem en directe després d'aquest butlletí de 3 minuts que ens acosta a la xarxa de comunicació local i ja preparats per convertir aquesta nova hora, aquests minuts que tenim de ràdio per endavant. I ho farem, doncs, amb algunes de les seccions que ens van acompanyant al llarg dels dies, amb els podcasts i seccions que tenim, ja no només de la xarxa, sinó també propis, eh? Per cert, si posem un punt de notícia també d'actualitat aquí a casa nostra, doncs tenim que l'ATL doncs, fa el primer pas per decidir l'emplaçament de la futura desalinitzadora de la Muga a la costa de l'Alt Empordà. I és que s'ha definit una miqueta aquest emplaçament d'aquesta futura desalinitzadora que està prevista per reforçar l'abastament d'aigua en un territori marcat per la sequera i per la dependència que tenim al pantà de Darnius, a Boadella. I en aquest cas, doncs, s'ha de dir que aquest estudi que s'ha posat en marxa per comparar possibles ubicacions, dibuixar el projecte bàsic, avaluar-ne l'impacte ambiental, té un import, aquest encàrrec, de 1.051.433 euros sense IVA i un termini de 32 mesos. Aquest estudi obre la fase que haurà de marcar doncs, aquestes decisions clau en el projecte, no? Doncs quin emplaçament és viable, com es captarà l'aigua de mar, per on es connectarà amb la xarxa i de quina manera es gestionarà el retorn de la salmorra al medi marí. En fi, doncs aquesta futura desalinitzadora que se n'ha parlat alguna vegada ja està prevista, no?, per produir uns 15 hectòmetres cúbics anuals i bé, tot això, doncs ara mateix s'ha fet aquest primer pas, eh? Vull dir que n'estarem pendents. Doncs vinga, va, que tenim ganes de compartir aquests minuts amb tu i tenim ganes de compartir-los amb bona música i amb la veu de la Mafalda Cardenal, amb aquesta canció de amor.

0: Atenció, amants de la lectura i la cultura. Després d'haver-se ajornat per les condicions meteorològiques, arriba la nova data de les Tardes Literàries de Vilafant 2026. Aquest divendres 5 de juny a les 7 de la tarda, l'Espai del Cau acollirà la presentació del llibre Converses de sobretaula al motel. Una trobada molt especial amb els autors Joan Armenguer i Xavier Fabrés, acompanyats de la periodista Anna Ponsí. Una conversa sobre l'Empordà, la gastronomia, la cultura i les històries que neixen al voltant d'una bona taula. Divendres 5 de juny, a les 19 hores, a l'Espai del Cau de Vilafant. Organitza Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura. No deixis escapar aquesta nova cita amb les Tardes Literàries de Vilafant.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
3: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
2: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
3: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
2: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
3: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa.

0: Molt bones, ja hi tornem, com sempre, com cada setmana, fidels, per fer la repassada ràpida, aquest petit abans de les 10 primeres posicions de la llista i les novetats de la setmana del Top 30 de Vilafant FM. Com sempre, un ràpid abans de lo que passarà el dimecres al vespre, d'ans de les 9 fins a les 11, que és la repassada general de la llista. Ara mateix anem a començar parlant de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Caigo i torna amb el seu Heaven on Your Mind.

0: El Golpido, la nova de Quevedo i Nueva Línia. Les novetats de la setmana. Les novetats aquí a la llista del Top 30. I de les novetats ens anem a repassar les 10 primeres posicions d'aquesta setmana.
1: Número 10.
0: La primera és María Becerra, el seu Qué ganas de comerte. Vuit setmanes de la llista.

0: Aquest track està situat a la posició número 10. Deixa pas al lloc número 9.
1: Número 9.
0: Demi Lovato, Low Ridings.

0: Sona fantàstic, sona directament a la posició número 8 de la llista, deixant pas al lloc número 7.
1: Número 7.
0: John Smith, Fate. Chica 305.

0: John Smith, Fei, Chica 305, porten molt poquet a la llista i tenen molt bon carisma. Set setmanes que ens acompanyen, ho fan des de la posició número 7.
1: Número 6.
0: Quevedo, que ocupava el lloc número 1 fa 7 dies. El seu Ni Borracho.

0: Go To, Belé, Shakira, ocupant aquesta posició número 2. 9 setmanes de la llista, remuntant des del 6. I és el moment desitjat de conèixer qui és el nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Sona després de 12 setmanes lluitant per arribar al número 1. La setmana passada en el 5, Nicky Jam. Loco por verte.

El nostre número de la setmana, tendre i romàntic, Nicky Jam, Loco por Verte. I aquí ha estat el petit abans que hem fet de la repassada de la llista del Top 30. Recorda que el dimecres repassem la llista completa de les 9 fins a les 11, les 30 peces complertes perquè gaudeixis al 100%. Fins llavors!

0: Tot el que passa a la comarca a les veus del matí.
1: Tota aquesta secció que ens ha ofert el nostre company Lluís Guerrero, ja saps que des de fa molts anys estem nosaltres els dimecres amb la llista del Top 30 al complet, perquè no et perdis totes les novetats i tota la música actual del moment amb el programa del Top 30 amb en Lluís Guerrero, als vespres dels dimecres. Nosaltres ara estem amb novetats també, amb Shakira i Burna Boy amb el Die Die.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
3: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
2: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
3: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
2: Ajuntament de Vilafant.
4: Si vols fer la compra bé, anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 2 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Entrevistes, actualitat, música, veus del matí a Ràdio Vilafant.

0: Ferran,
1: home,
0: com estàs?
1: Jaume, molt bé, amb ganes de cuinar.
0: Sí, jo també.
1: L'he agafat una afició a cuinar.
0: Jo també, escolta, l'altre dia vaig fer aquell plat per picar que em vas dir, que hi havia diversos plats per picar,
1: sí?
0: I diumenge faré un primer plat de picar, tot de picar.
1: Ah, estupendo.
0: Però què podia fer?
1: Un primer plat de picar, són moltes coses de picar, o una cosa moltes vegades repetida?
0: No, diverses coses de picar, sí.
1: Doncs mira, per picar, per exemple, avui podríem fer bunyols de carbassó.
0: No, puc fer-ho, senyor.
1: Són lletjos de veure, però fantàstics de menjar.
0: Jo això no ho podré fer.
1: Sí que ho podràs fer, ja veuràs.
0: Que és fàcil, això.
1: Sí, a més, amb els ingredients que us donarem avui, més o menys surten un parell de dotzenes.
0: Ah, mira.
1: Petitons.
0: 24 bunyols.
1: 24 bunyols, depèn de la mida, tampoc no són molt grans.
0: Per picar, perquè llavors, si són molt grans, ja són primer plat.
1: Aquí està, va. Molt bé. Doncs necessitarem dos carbassons, perquè són bunyols de carbassó.
0: Evidentment.
1: Dos ous.
0: Sis
1: cullerades de farina.
0: Una, dos, tres, quatre, sí.
1: Aquí està.
0: Sis, molt bé.
1: Oli de girassol, ja veureu per què és girassol i no d'oliva.
0: Segur, girassol, agafo girassol, molt bé.
1: Formatge ratllat.
0: Ja el tinc ratllat de l'altre dia.
1: Vale, molt bé. Sal i pebre.
0: Sí.
1: Sal amb pepper.
0: Amb pepper.
1: Amb pepper i, opcional, nou moscada. Jo no anem, no.
0: No, deixa-la, no en tinc ni.
1: A qui li agradi em pot posar.
0: Vinga.
1: D'acord? Primer tallem el carbassó a daus.
0: Espera, que vaig fent, eh?
1: Deixem la pell.
0: Ah, deixo la pell?
1: Sí, perquè és molt gustosa.
0: Sort que m'ho has dit, perquè mira, tenia el carbassó a la mà.
1: No, deixeu la pell, perquè de fet de gust és bona i a més li dona aquest color verdós que serà maco de veure.
0: Ah, molt bé.
1: I el bullim durant 5 minuts.
0: 5 minutets. Espera, 5 minutets. Vinga,
1: ja. Passat el temps com per art d'encanteri i triturem aquest carbassó i el barregem amb dos ous.
0: Espera, vaig fent.
1: 6 cullerades de farina.
0: Ja les tenia preparades.
1: I una mica de formatge ratllat perquè li doni més bon gust, que seria el parmesà que ens agrada tant.
0: Aquesta pasta que m'ha quedat aquí és normal?
1: És normal.
0: A veure.
1: També li podem posar sal, pebre i, si voleu, la nou moscada.
0: No. Espera, li poso el sal, li poso el pebre. Vinga, ja està, això.
1: Molt bé. La cosa està ja prou espesa.
0: Home, sí.
1: Si no us agrada prou espesa, li podeu afegir una mica més de sal. De farina.
0: Tu creus que està espesa?
1: Jo crec que sí, però sé hi ha gent que no li ha quedat tan espès.
0: Vinga,
1: poseu farina a culleradetes, no poseu 6 cullerades de farina de cop, perquè és una animalada, eh?
0: 6 culleradetes, no, cal que omplim allò, vinga.
1: I quan ja està allò ben fet, li posem l'oli de girassol i no d'oliva. Per què? Perquè li matarà el gust. L'oli d'oliva, en aquest cas, mataria el gust de la Virgínia i seria molt oliós, i per això ja agafeu la botella d'oli i us la beveu amb el directament.
0: Evidentment.
1: Doncs quan tinguem això, amb aquest oli, el posem a calentar i quan estigui bullint, tirem a cullerades la pasta del bunyol.
0: A veure si ho faig bé, això, espera, eh? Aquí, ala, vinga.
1: Molt bé, depèn de la cullera, us quedaran bunyols més grans o més petits.
0: Aquest quedarà petit.
1: Seria, sí, aquest estaria bé, una cullerada de cafè.
0: De cafè. De postre. No posem ni el cullerot, ni una de sopa, ni de post, ni de cafè.
1: Una de postre.
0: Postres.
1: D'acord? Els anem tirant i els retirem al poc temps, perquè es fa molt ràpid.
0: Sí, mira, ja està.
1: No és allò negre que
0: serà. No, mira, ja està.
1: Serà per tirar la xamanella, perquè serà carbó. De forma, ja us hem dit que no queda molt espectacular.
0: Ara t'ho anava a dir, això. No queda gaire maco, no.
1: No, però aquí ve la frase, t'ha quedat com un bunyol.
0: Ah!
1: Ingeniós. Doncs, per acompanyar-ho, podem fer una miqueta de pesto vermell.
0: Ah, mira, pesto vermell,
1: pesto vermell o pesto normal, que podem comprar ja en passat.
0: I
1: ja...
0: si no ho acompanyem, tampoc passa res.
1: No passa res, perquè de gust està boníssim. I ja està. És molt fàcil, molt, molt fàcil.
0: Mare Déu.
1: Ja està fet.
0: Perfecte.
1: Els bunyols de carbassó.
0: 24 bunyolets. Vinga, molt bé, Ferran. Doncs mira, diumenge quedaré com un senyor. Apa, que vagi bé.
1: Vinga, adiós.
0: Adéu.

0: Manolada 2026. Amics de Manoli Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campinal Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldoria de Vilafant.
1: Saps aquell lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
0: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dimecres 27 de maig, a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny, a les 5 de la tarda, a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans, a Vilafant, no hi faltis.
4: Entrevistes, actualitat, música, veus del matí, a Ràdio Vilafant.
5: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, és moment de saludar la nostra cuinera, Joana Molins. Bon dia,
1: bon
0: Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal? Com anem aquí amb les receptes culinàries?
1: Bé.
0: Com ve l'estiu, les fàbriques
1: sí.
0: O què?
1: Sí, ara el mes que ve farem coses fresques, et sembla?
0: Sí.
1: Doncs ara avui t'agrada la pasta?
0: Sí.
1: Bueno, a mi també m'agrada molt. Avui us porto la de sempre, però ara de pastes vas a comprar i en pots fer de molts tipus, i a mi m'agrada variar. No m'agrada sempre fer macarrons, sempre fer els prims de tota la vida, els gruixuts, no. I aquests són tigliatelle, niu, que són uns que
0: ja
1: són...
0: Apuntem-ho, això, eh?
1: Són un niu.
0: Sí.
1: A la bolonyesa els he fet, que es poden fer de moltes maneres.
0: Ah, vale.
1: Però jo els he portat fets a la bolonyesa perquè als nens normalment és el que més agraden.
0: Val, molt bé.
1: I doncs jo vario sempre de pasta. Ah. Aquest, el tigliatelle, aquest niu...
0: Aquest és amb pasta fresca.
1: No, és pasta seca.
0: Pasta seca. Val.
1: Això és una marca italiana de pasta, que n'hi ha de moltes, hi ha la de sempre d'aquí i aquesta. Aquests és bé ser com les tallarines, nosaltres
0: sí.
1: Que dèiem, però molt més gruixut.
0: Uh-huh.
1: I llavors, quan la compres, són fets uns nius. Estan fets uns nius.
0: Ah, molt bé.
1: I llavors, a la que els abulls, ja es desfà aquest niu,
0: sí.
1: Ja queden com uns espaguetis, però molt més gruixuts.
0: Val, molt
1: i
0: bé,
1: quadrat.
0: Molt bé.
1: Val? Llavors, per fer aquesta bolonyesa, agafarem mig quilo de carn picada. Jo sempre us dic que la carn picada compro cap de llom,
0: uh-huh.
1: Tant amb els canelons com amb tot. Perquè és molt més tendre. Val. La carn del porc...
0: No hi poses aquest... vedella, així?
1: Sí,
0: sí, també.
1: Pots posar-hi la meitat i meitat, o tot, a vegades jo ho faig tot de cap de llom, eh?
0: Mm-hmm.
1: Vull dir, o meitat de vedella, o 200 grams, o el que sembla. Per un paquet he posat mig quilo, que són per 4 persones. Un all porro, que
0: sí.
1: No falti l'all porro, una ceba per fer aquest sofregit que farem, tomàquet natural... si és el temps de les tomaques bones, ara que encara no, jo la faig amb tomàquet natural, els arrento,
0: uh-huh.
1: els arrallo i llavors els redueixo i els faig. El que passa que ara jo considero que comprar aquestes tomaques que hi han són molt àcides, no tenen pulp, no tenen molsa a dintre, i prefereixo un pot. Però sempre us dic que com compreu un pot de tomàquet, no agafeu qualsevol. Agafeu un d'aquests que llegiu a darrere. Normalment és el 90% de tomàquet.
0: Ah, molt bé, ja ho poses.
1: I l'altre, aigua.
0: Uh-huh.
1: I n'hi ha que només en tenen un 40, un 50. Allò és aigua pura.
0: Ah, sí.
1: I llavors no queda ni espès, això. Queda la tomàquet igualida. La tomàquet aquesta, que no, quasi bé n'hi posarem un quilo, per al mig quilo aquest que hem dit de pasta.
0: Tant si és envasada com si és la natural, Joana?
1: Sí. No, però és tomàquet natural sense fregir,
0: Val.
1: No, tomàquet natural triturada sense fregir. Vi ranci,
0: sí.
1: Pebre vermell dolç, sal, oli, pebre, l'aigua per bullir la pasta i formatge ratllat al gust.
0: Molt
1: llavors
0: bé.
1: Ja es tracta de que vosaltres vulgueu una mental o...
0: Quina sols posar tu, Joana?
1: Jo la mental, aquest el francès m'agrada, no. O un tipus que dir, suau.
0: Va, molt bé.
1: Depèn, un d'aquests dos. Llavors, primer de tot, abans, quan fèiem un sofregit, hi posàvem primer la carn. Però esclar, aquella carn quedava molt seca,
0: ah.
1: Perquè la va sofregint. I jo ja fa molt que primer començo amb la ceba. Ratllo la ceba ratllada amb oli i la poso a fer. Com fa un rato i trinxo aquell all porro tallat ben petit i un parell d'alls tendres si en teniu també.
0: Ah.
1: I allò ho deixo que es vagi quedant rosset. Que vagi quedant ros, anar fent. Com veig que ja està una mica ros, hi poso la carn. La passo en allà, però no molt de rato, poder 15 minuts. Com veig que la carn ja s'ha passat amb això, i tiro un bon raig de vi ranci i ho deixo evaporar. Si no teniu vi ranci, podeu posar vi blanc o vi negre. És que el vi negre no el diem mai per un motiu, perquè aquesta carn quedarà molt més fosca.
0: Sí.
1: El tirar-hi el vi negre, i a mi no m'agrada això.
0: Jo tampoc.
1: Però a vegades si teniu heu begut vi negre, us ha sobrat vi, perquè els vins i els caves no els en llenceu mai. Sempre ho guardem allà a l'armari. I si un dia no tens vi i poses un raig de cava, i queda molt igualment, perquè al final és vi evaporat. Doncs això tot ho hem de guardar. Ho guardem i a vegades dius, ara no n'hi tinc. Bueno, doncs, però jo el vinagre no m'agrada per aquest motiu, perquè la carn queda massa fosca.
0: Sí.
1: Llavors, quan s'ha evaporat bé això, hi tirarem aquesta tomaca, la deixarem que redueixi i posarem una mica de sucre I ho hem tirat també abans de la tomaca el pebre vermell aquest que jo sempre us dic. Aquest pebre vermell s'hi posa per donar una mica de gust i a més per donar una mica de color. La pasta no quedarà mai tan blanca, quedarà amb un coloret. Sí. Com tot això ho tingueu, agafeu un got de llet, per aquesta quantitat, un got de llet d'aquests de l'aigua, ben pleno, i li tireu. I també ho deixeu evaporar.
0: La llet, tant és que sigui descremada com que no
1: bueno,
0: ho sigui.
1: Jo la tinc sense lactosa perquè és el que faig servir.
0: Però si no,
1: la que tu tinguis. I llavors què farà aquesta llet? Farà treure aquesta acidor de la tomaca que a vegades molesta. Uh-huh. Menges pasta i només trobes gust de tomaca.
0: Sí.
1: I llavors aquesta carn quedarà molt més amorosa. Llavors la carn aquesta la va aixafant i et queda una bolognesa molt molt bé.
0: Sí, que ha passat prou bé, no?
1: Llavors quan tenim això, agafem, bullim la pasta segons la recepta del fabricant, si diu 8 minuts, 10, 12, jo m'agrada sempre la pasta al dente i m'agrada acabar-la de fer i poder-la menjar. O sigui que a vegades, si ja estic tanco el sofregit i m'espero
0: a posar-li
1: perquè a mi m'agrada el dente.
0: Va.
1: A mi no m'agrada la pasta passada. Si me'n sobra me la menjo, l'endemà. Però aquell dia m'agrada disfrutar-la així. Llavors hi tireu aquesta pasta, ho remeneu bé i poseu formatge aquí mateix tot remenat i després a més agafeu una plata o un bol i poseu formatge a taula per qui se'n vulgui posar més.
0: Molt bé.
1: I ja tenim aquests tigliatelle.
0: Ara jo me pensava que diries que els posaríem al forn, però veig que no, eh?
1: No, aquests no.
0: Molt bé.
1: Aquest no, els tigliatelle aquest a la bolognesa no.
0: Molt bé, doncs vinga, Joan, explica'ns els continguts.
1: Els ingredients, eh?
0: I que veus una recepta ràpida, bona...
1: Sí,
0: i bueno,
1: que agrada als nens, agrada als grans, a mi m'agrada molt la pasta. Aquest mig quilo de carn picada combinada de vedella o porc, un all porro, un paquet de pasta d'aquests que és de mig quilo, una ceba grossa, el tomàquet natural triturat, més o menys un quilo, un bon raig de birranci o el vi que vosaltres tingueu, un pebre vermell dolç una cullerada, sal, oli, pebre, l'aigua per bullir la pasta i el formatge.
0: Molt bé.
1: I ja ho tenim.
0: Molt bé. Què hi acompanyes, aquí vi blanc, vi negre o què hi fas? A veure...
1: Sí, jo vi blanc, a mi m'encanta el vi blanc i el vi negre també.
0: Sí.
1: Abans era més de vi negre, ara no sé què em passa que m'agrada més el vi blanc, no sé per què.
0: Mira, ara que ho dius, a mi també m'ha passat, resulta que m'agrada més el vi blanc.
1: Un vi blanc una mica amb un punt de fruitat, no aquell sec, perquè n'hi ha alguns de secs que no els tolero bé, i bueno, i boníssim. I llavors un postre, un flam, podem fer... o una fruita, depèn del que tinguem.
0: Molt bé, a la fruita doncs sí que sempre recomanes, també diem que porta molt de suport en el cos, que perquè porta moltes vitamines
1: sí.
0: I va bé per diferents coses del cos, que
1: sí, però jo la fruita sempre la menjo o a primera hora del matí o mitja tarda.
0: Ah, sí, molt bé.
1: Sí, per postres no menjo mai fruita perquè noto que m'atipa massa.
0: Ah, val.
1: Me menjo un iogurt, no, iogurts tampoc, no en soc gaire jo.
0: Un flam o potser
1: una galeta, a vegades. No soc de moltes postres, Vull dir, si jo he quedat bé amb aquest àpat, ja no em faig de postres, sí.
0: Molt bé, sí. Joana, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta pasta diferent i que en aquest cas doncs podem fer un àpat realment també diferent, bo, i que en deu ser una via de
1: Una horeta. Menys d'una hora no, perquè diu una hora, dic, sí, esclar, és perquè això ha de reduir, aquesta carn s'ha de passar bé amb aquesta tomaca perquè quedi bo.
0: I que agafi el gust de tot
1: això.
0: Molt bé, Joana, gràcies. Bona setmana.
1: Igualment, adéu-siau.
2: Continguts en xarxa. Tot el que passa a la comarca a les veus del matí.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: Clau de Sol organitza el Dinar del Soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 3 quarts de 12 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol, a l'Àgora. Us hi esperem.
3: Aquest dissabte 6 de juny, Vilafant es converteix en la capital del còmic. A les 11 del matí, a Alcau, arriba la festa del còmic de Vilafant. Gaudeix de la xerrada de Bat, còmic americà, manga i històries gràfiques per a tothom, a càrrec de Batcova. I no et perdis l'entrega de premis del 7è concurs de còmics de Vilafant. Una proposta per a petits i grans amants de les vinyetes. T'hi esperem. Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura.
4: I vinga, que marxem cap a la una i ho fem doncs amb aquesta proposta musical que ens arriba de la mà d'Álvaro de Luna, que es diu Hasta l'amanecer. I nosaltres doncs això, us tornem a escoltar, ens tornem a escoltar i ens tornem a retrobar demà a partir de les 11 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la 1 us parla Maria Lara. El govern ha aprovat la creació d'una comissió per integrar les prop de 50 prestacions i ajuts que actualment gestionen 7 departaments diferents. L'objectiu és simplificar tràmits, reduir duplicitats i facilitar l'accés als recursos públics a les més de 490.000 persones beneficiàries. El pla que s'haurà de presentar en un any preveu avançar cap a la integració de les prestacions com la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital, amb la voluntat que sigui l'administració qui assumeixi la complexitat del sistema i no la mateixa ciutadania. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya per fer fora Pedro Sánchez i iniciar així una nova etapa. Des de Barcelona, on ha participat en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, el dirigent popular no ha donat, però, més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi més enllà de reclamar el suport de Junts i el PNB.
2: Efectivamente, este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Es el único final digno para una legislatura exhausta. Lo que ocurre es que la teoría hay que llevarla a la práctica. Lo que se dice no tiene ningún valor si no se acompaña de hechos coherentes con las palabras. Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
1: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, reclamava que PSOE i PP arribin a grans pactes com fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra. I Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per al 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta Salvador Illa després que al març els retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris del grup d'Esquerra. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I els docents també poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que recorre encara els carrers de Barcelona. I Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda a les comarques del nord-est de Catalunya. Les pluges afectaran principalment el Ripollès i la Garrotxa, on es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les pluges intenses poden anar acompanyades de calamarsa.
0: Notícies en xarxa.

0: 107.3 FM.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 2 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5 euros amb 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: 107.3 FM.
1: Mirándote a los ojos, juraría.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Doncs una nova edició del nostre butlletí de notícies d'aquest dimarts 2 de juny del 2026. La família de la víctima del crim masclista de Figueres en reclama revisar què va passar les 72 hores prèvies a l'assassinat. Detingut a Figueres un home acusat d'estafar més de 23.000 euros amb un sistema de frau bancari. Els apicultors alerten d'un possible augment de la vespa asiàtica aquesta tardor. Detingut un home que provoca 3 incendis a contenidors a Figueres. Roses també impulsa una revolució turística 2.0 per avançar cap a un model més sostenible i competitiu. L'infermer figuerenc Toni Lázaro debuta com a escriptor amb un llibre inspirat en les cançons de Sang Traït. I per tancar l'informatiu, com sempre, aquesta previsió amb en Lluís Mi Pérez, previsió del temps, des de la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: La família d'Erika Duran, coneguda com a Kimberly, la dona assassinada el passat 19 de maig a Figueres, s'ha personat a la causa judicial i demanarà la pena més greu possible per Andrés Roche, autor confés del crim. A través del seu advocat, la família també vol aclarir què va passar durant les 72 hores anteriors a l'assassinat, especialment després que Roche fos detingut dues vegades per agressions i acabés quedant en llibertat poques hores abans dels fets. Segons els familiars, Kimberly sí que es va presentar als jutjats el mateix matí del crim, però no va ser atesa perquè li faltava documentació mèdica. L'acusació particular estudia imputar a Roche un delicte d'assassinat amb traïdoria, agreujant per violència de gènere i trencament de condemna. La família assegura que confien en la justícia, però reclama una revisió més rigorosa de tots els mecanismes de protecció que es van activar abans del desenllaç fatal.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Figueres un home de 22 anys com a presumpte autor de 14 delictes d'estafa informàtica. Segons la investigació, entre el 20 i el 28 de maig hauria aconseguit retirar fraudulentament 23.150 euros de diversos caixers automàtics de la ciutat, a més d'intentar obtenir-ne 6.280 euros més. La investigació es va iniciar arran de la detecció de moviments sospitosos per part d'una entitat bancària. Els agents van localitzar el sospitós mentre intentava fer una nova retirada de diners. L'home va intentar fugir quan va ser identificat, però va acabar detingut. Els Mossos han explicat que utilitzava una tècnica coneguda com a relay attacks. Els estafadors es feien passar pel servei de seguretat d'un banc mitjançant missatges SMS i trucades telefòniques, convencent les víctimes perquè instal·lessin una aplicació fraudulenta que permetia accedir a les seves dades bancàries. La investigació continua oberta i no es descarta que apareguin noves víctimes relacionades amb aquest cas. El detingut, sense antecedents policials, ja ha passat a disposició judicial.
5: Els apicultors gironins han advertit del risc d'un fort increment de la població de vespa asiàtica durant la pròxima tardor, especialment al mes d'octubre, i reclama mesures urgents per evitar-ne l'expansió. Les entitats del sector asseguren que la pressió d'aquesta espècie invasora podia provocar pèrdues de fins al 65% en la producció de mel, ja que la vespa velutina depreda abelles i altres insectes polinitzadors essencials per l'equilibri de l'ecosistema i pels diversos cultius agrícoles. Els apicultors també alerten que els nius es localitzen sovint en zones urbanes, polígons industrials i espais propers a cursos d'aigua, i consideren clau la detecció precoç per evitar-ne la proliferació. Per aquest motiu, el sector demana al govern reforçar les tasques de vigilància i control, així com la col·laboració ciutadana per localitzar i comunicar la presència de nous nius abans del pic d'activitat que està previst que sigui per la tardor.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: I la Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut un home com a presumpte autor de 3 incendis que es van produir ahir a contenidors enregistrats a diferents punts de la ciutat. Els focs es van declarar només 16 minuts als carrers Josep Roca i Bros, Rocabertí i Riumors. Els bombers de la Generalitat van intervenir amb diverses dotacions per extingir les flames que van afectar 3 contenidors de residus. Poc després dels incendis, la Guàrdia Urbana va localitzar i detenir el sospitós a la mateixa zona on s'havien produït els incendis. La policia ha obert diligències per aclarir els fets. Els serveis d'emergència confirmen que no s'han registrat danys personals ni afectacions tampoc més enllà dels contenidors cremats.
4: L'Associació d'Empresaris Roses Capdecreus ha presentat un conjunt de propostes per redefinir el futur turístic del municipi. El document, elaborat a partir de les xerrades per a la Revolució Turística 2.0, recull 26 línies d'actuació per avançar cap a una destinació més sostenible, competitiva i menys dependent de la temporada d'estiu. Entre les prioritats destacades hi ha la regulació dels habitatges d'ús turístic, el reforç del comerç local, la redacció d'un nou planejament urbanístic, la millora de la mobilitat i una major connexió relació entre la formació i les necessitats de les empreses del territori. Els empresaris consideren necessari treballar conjuntament entre administració, sector privat i agents socials per garantir un creixement equilibrat que combini activitat econòmica, qualitat de vida i preservació de l'entorn. La iniciativa es va presentar en un acte celebrat a Roses amb la participació de representants institucionals i experts en turisme, que van coincidir en la necessitat de planificar el futur de la destinació amb una visió a llarg termini.
5: L'infermer figuerenc Toni Lázaro ha presentat el seu primer llibre, El despertar del drac, una obra formada per 18 relats inspirats en fragments de les lletres del mític grup empordanès Sang Traït. L'autor construeix històries independents protagonitzades per personatges que conviuen amb els seus dracs interiors, experiències o situacions del passat que marquen les seves vides. Lázaro defineix els relats com a textos crus i durs que reflecteixen la realitat sense edulcorants. La presentació oficial es va fer a la Jonquera amb la participació de la guitarrista de Sang Traït, Pepe Villar, i va estar marcada per l'emoció i el record de persones estimades vinculades al grup. El llibre, editat per Gorbs, ha tingut una bona acollida des de la seva publicació per Sant Jordi i ja prepara una segona edició després de vendre centenars d'exemplars.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
6: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps amb en Lluismi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimarts ha de canviar el temps a les comarques de Girona. Arribarà aquesta tarda aquest canvi de situació, no passarà al matí, que serà un moment de força placidesa, de molta calma, i només d'alguns núvols prims que han de ser poc destacables. Fins i tot al matí també està despertant molt suau i arran de mar ja en aquests moments per sobre dels 20 graus, sobretot a la costa sud de l'Alt Empordà o la del Baix Empordà. Ja diem que aquesta tarda és quan el temps ha de canviar i arribaran nuvolades i alguns ruixats o tempestes. Les més intenses cauran al voltant del massís de l'Albera, també a l'Alta Garrotxa i a la comarca del Ripollès. Però és que al llarg de la tarda i del vespre aquests xàfecs arribaran fins al mar, per tant també tindrem alguna tamborinada a la Costa Brava. A última hora de la tarda també es començarà a reforçar la tramuntana a l'Alt Empordà, i especialment ja aquesta nit és quan xiularà més. Mentre no hi arribi i tampoc mentre no hi hagi tempestes, la tarda acabarà sent molt agradable, però sí que refrescarà de seguida allà on vagi descarregant. N'estem pendents a la xarxa.
6: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
2: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
6: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
8: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
9: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: I love you too.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar, porque
2: vamos a aparentar. La teva companyia diària.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. A les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
2: No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
0: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts, 2 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya, Sònia Kerr.
3: I considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Paneken és la portaveu.
4: S'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del Papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema.
3: I ho fa a través del programa Adaptaclima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és replicar-lo en pròximes convocatòries.
0: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica.
3: Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats.
0: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut.
3: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos.
0: Els esports... Perdoneu que he perdut la pàgina, ara sí. Els esports... Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina, Joan Barberà.
5: El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per a les barcelonines serà el primer títol, si guanyen, de Lliga, i per a les mataronines, el tercer.
0: I molt pendents al temps, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamar-se. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so, tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. A les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat, però, valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti la proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
2: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
7: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
8: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
7: Un Cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
0: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
3: Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
9: A los gobiernos se llega con votos y el Partido Popular no tiene un proyecto de país, no tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
3: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores, i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Uns diners que podran destinar també a fer habitatge públic.
0: Tornem a Catalunya. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Així tot, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
4: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
10: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó 14.
4: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
10: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova jornada de vaga de professors i mestres avui al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació està tenint un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada els sindicats CGT, Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar aquest preacord entre els docents està oberta o estarà fins dijous i ja hi ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Íngrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
12: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
13: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
11: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
0: Mentrestant, el govern mira amb cautela aquesta votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no el preacord per tal d'ampliar el pacte ja assolit el 9 de març.
3: Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest acord.
14: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat en aquest cas el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
3: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
0: Doncs no deixem encara l'educació, perquè el sector de les vetlladores de Girona i la UGT denuncien incompliments sistemàtics en el plec de condicions per part de la Fundació Catalana de l'Esplai.
3: Es tracta de l'empresa encarregada dels monitors de suport dels alumnes amb necessitats educatives especials de les escoles de Girona.
0: Unes irregularitats que, tal com asseguren, afecten directament tant els drets laborals de la plantilla com la qualitat del servei que es presta. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
15: Des de la UGT i el comitè de l'empresa asseguren que no s'estan complint les mesures estipulades al plec aprovat el mes de gener. Ho explica Helena Català, presidenta del comitè de Fundesplai a Girona.
16: Nosaltres vàrem tenir una reunió amb ells al febrer i li vàrem dir: escolta, quan fareu la pujada del, per sobre de conveni del 3% i quan fareu els fitxes? No, farem una reunió. Vàrem enviar diversos correus per a fer reunions, en un no que tinc eleccions, i després d'això ja silenci.
15: També denuncien que l'empresa incompleix l'abonament de les hores, anomenada salut, i que s'haurien negat a pagar determinades excursions. La demarcació de Girona compta amb uns 400 treballadors dins el sector que es veurien afectats, però apunten que en el conjunt de Catalunya, sumant dos territoris més on Fundesplai també ha guanyat el concurs, la xifra podria ascendir fins al miler de perjudicats.

0: a través del programa Adaptar Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 ciutats. Ara l'objectiu és repetir-lo en pròximes convocatòries. Judit Vallès, bon dia.
1: Bon dia. La creació d'espais de mombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adapta Clima. El fons de prestació, amb 16 milions d'euros, ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
2: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no?, algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
1: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i a part posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
0: Doncs la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. És neuromuscular, d'origen desconegut, i talla la comunicació entre els nervis i els músculs, cosa que provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
4: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No, a mi m'encantava la meva feina, era la meva vida i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista se'm desdobla. Després el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva, repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà... L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
3: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
0: És un quart de tres, obrim plana econòmica. El maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 parats menys que l'abril, una reducció del 2,2%, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es frega els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
6: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
5: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
7: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
5: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
8: Notícies en xarxa.
0: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any l'accés a Collserola arran de les mesures per la pesta porcina africana.
9: L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que es veu estancada, tot i que ho viu amb prudència.
10: també hem de tenir en compte en

0: amb moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El Parc Natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar-se les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
1: El tancament afecta a milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures.
2: Reclamacions també ens arriben del Tarragonès. Els veïns dels barris de la capital de Tarragona, de Sant Salvador i Sant Ramon, exigeixen més informació arran de l'aturada no programada de l'empresa Dow Chemical al polígon Nord Petroquímic. Denuncien que durant diversos dies han patit sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
3: L'Associació de Veïns de Sant Salvador denuncia que els barris han patit vibracions i sorolls d'una intensitat mai vista fins ara amb finestres, persianes i portes que tremolaven de manera constant. Manel Castanyos, el president de l'entitat veïnal, assegura haver suportat jornades i nits senceres de molèsties sense disposar d'informació suficient sobre les causes de la incidència.
4: Una sensació, doncs, de que aquí passava alguna cosa greu, perquè la sorollada era molt gran, era continuada, durant 3 o 4 dies ha estat continuada, i a més una acústica de molta intensitat, perquè vibraven persianes, vibraven portes de garatges, vidres de finestres.
3: Protecció Civil va rebre un centenar de trucades després que s'activés de manera continuada la torxa de seguretat de Dau al polígon nord de Tarragona davant de l'aturada no programada del cràquer d'aquesta indústria química.
2: A les Terres de l'Ebre, la plataforma Trens Dignes ha qüestionat els interessos de l'Ajuntament de l'Aldea i de la Generalitat per prioritzar un intercanviador d'autobusos d'una iniciativa privada abans que una estació intermodal anexa a la dels trens. Ràdio Tortosa, David Benito.
5: Trens Dignes ha lamentat l'anunci d'estudis de viabilitat de l'estació intermodal de l'Aldea i de la creació del tren tram de les Terres de l'Ebre i asseguren que és moment de passar a l'acció. Cinta Galianan és la portaveu de la plataforma.
6: Mentrestant s'estudia, es mira i reflexiona, se mos menja el temps. Que jo al senyor Manel Nadal li vaig dir, és que d'estudis i de projectes deveu ser especialistes. Ho fiquen als pressupostos sobre implantació ferroviària. De Tarragona cap al sud no hi ha res.
5: A més, Trens Dignes ha denunciat que la R15 encara no ha tornat a la normalitat i molts dels serveis s'han de continuar fent amb busos. D'altra banda, la plataforma ha celebrat l'aprovació al Parlament d'una moció per incentivar el tren tram de les Terres de l'Ebre i ha demanat als ajuntaments del territori que aprovin mocions en el mateix sentit als respectius plens.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i 14 de febrer de l'any vinent.
1: En concret, el cap de setmana del 13 i 14 de febrer, com deies, Marta, el creador visual Lluís Dané serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia.
2: L'estació d'autobusos Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars.
1: La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta, té un únic accés per viatgers pel carrer Nàpols i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Amb una inversió de 14 milions d'euros, la reforma arriba en un moment de creixement sostingut de l'ús de l'autocar.
2: Moment per la cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
8: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
7: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
9: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat, i per tant és una peça que val la pena de veure.
7: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
2: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina.
10: Bon dia, Marta. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que comença a les 9 de la nit. Per a les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per a les mataronines el tercer. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
11: S'ha hagut de recórrer al tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme. Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada. Potser suficient perquè els dos equips es coneguin a la perfecció, encara que Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, no li dona gaire importància.
12: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé.
11: Fa dues temporades els dos quadres també van trobar-se en la final del play-off pel títol. Aleshores el Mataró va necessitar dos partits per aixecar la seva darrera lliga. Sílvia Begno, jugadora del Mataró, desitja repetir la fita.
13: Clar, dimarts no tindré opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
11: En clau domèstica serà el darrer enfrontament entre barcelonines i mataronines, però aquest encreuament, si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de Champions League de l'11 de juny.
10: En bàsquet avui comença el play-off al títol de la Lliga CB. A les 7 de la tarda el Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia, primer partit de la sèrie al millor de 3 partits, sèrie de quarts de final. Escoltem el blaugrana Xenguelia.
14: Aquesta és la part més important de la temporada i sabem l'equip que vamos a jugar es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido con mucha ventaja.
10: En futbol, els socis del Centre d'Esports Sabadell ja han adquirit 6.000 entrades per al partit de divendres contra el filial del Real Madrid, tornada de les semifinals del play-off d'ascens a segona. Escoltem el jugador laquinat Ton Ripoll.
15: L'equip ho ha demostrat, del que és capaç. No sé què passarà divendres, però el que sí que estic segur que passarà és que la nova Creu Alta vibrarà. Hem viscut altres escenaris com a Múrcia, hem viscut un escenari com a Algeciras, hem viscut altres contextos, no? En els quals l'equip ha demostrat aquesta garra, no? En castellà, i jo crec que no serà d'una altra forma. Sortirem a morir per aquest escut, a sangrar per aquest escut, i crec que això és el que ens identifica com a Sabadell d'aquesta temporada, i crec que és el que fa que tot l'equinata se senti orgullós.
10: A l'anada el Sabadell va perdre per 2-0, i el candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, a Barcelona per explicar als socis blancs de Catalunya el seu projecte. Insisteix que Florentino Pérez vol vendre el club.
16: Ja han visto claramente, caretas fuera en esto, como dije, de que el Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor, es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
10: A més, ha recordat Riquelme que si ell guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid, José Mourinho no serà l'entrenador del conjunt blanc.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
18: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apuyuelo Ediciones, L'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus quatre nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Miriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tió. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Miriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hookie, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adeu!
17: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
17: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. En les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
19: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
2: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts 2 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya. Sònia Kerr.
1: I considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Pané, que n'és la portaveu.
20: S'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del Papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya.
2: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema.
1: I ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és replicar-lo en pròximes convocatòries.
2: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació a la sèrie històrica.
1: Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats.
2: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes.
1: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents com l'habitatge o el dret sobre el propi cos.
2: Als esports, avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina, Joan Barberà.
10: El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per a les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per a les mataronines el tercer.
2: I molt pendents del temps, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
0: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamar-se. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa?
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. En les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat, però, valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti una proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
21: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
22: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
21: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
23: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
21: Un Cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
2: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres dels dimarts, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que les relacions amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
1: Una Elma Sáez que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
24: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Uns diners que podran destinar també a fer habitatge públic.
2: Tornem a Catalunya. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà la seva visita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi ha trobat receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. El govern assegura que la visita del Papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
20: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
3: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó 14.
20: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
3: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
4: Notícies en xarxa.
2: Nova jornada de vaga de professors i mestres, avui al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació té un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada, recordem, la CGT, la Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins dijous i ja hi ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Íngrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
6: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
8: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
5: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
2: Mentrestant, el govern mira amb cautela la votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no aquest preacord.
1: Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
25: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
1: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
2: Doncs no deixem els conflictes oberts. 114 facultatius de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona s'han afegit a la vaga d'hores extres que fa el col·lectiu. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora del seu horari laboral. Els facultatius adherits a la protesta reclamen una regulació dels horaris i una millora salarial. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
26: A la campanya, els Germans Trias s'hi ha adherit al Servei de Cirurgia General, Oftalmologia i Traumatologia amb un seguiment del 100%, a més del Servei d'Anestesiologia, amb un 70%. Es preveu que fins dimecres s'hi adhereixin també al Servei Digestiu i de Radiologia. Laura Ramio és anestesiòloga i delegada sindical de Metges Catalunya.
27: Unitat extra que és voluntària, doncs que representa un 25-30% de tota l'activitat que s'està fent a l'hospital, almenys quirúrgica i de proves complementàries, doncs és la que hem decidit aturar el menor temps possible, esperem, perquè no ens agrada aquesta mesura i perquè, doncs, els nostres pacients es veuran afectats, i esperem que la consellera ens faci cas i ho podem resoldre molt aviat i que això, les llistes d'espera no s'allargui molt més.
26: Consideren també que el sou base no és proporcional a la responsabilitat que assumeixen. Per aquest motiu, cada vegada més metges, especialment els més joves, marxen a altres països amb millors condicions laborals. Aquesta situació provoca un dèficit d'aquests treballadors en un sistema sanitari que, segons anuncien, es sosté gràcies a aquestes hores extres.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per tal de mitigar els episodis de calor extrema. Ho fa a través del programa AdaptaClima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis de la demarcació. Ara l'objectiu és repetir-lo en les pròximes convocatòries. Judit Vallès, bon dia.
7: Bon dia. La creació d'espais amb ombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa AdaptaClima. El fons de prestació amb 16 milions d'euros ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'àrea d'acció climàtica i transició energètica.
9: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no? Algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
7: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i a part posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
2: Doncs justament la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. Es tracta d'una afecció neuromuscular d'origen desconegut i que talla la comunicació entre els nervis i els músculs. Això provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència les dues coses de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
12: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No, a mi m'encantava la meva feina, era la meva vida i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
11: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
2: Són 3:15, en clau econòmica el maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i amb un nou rècord d'ocupació de la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que el mes d'abril, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
14: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
13: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
15: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
13: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
4: Notícies en xarxa.
2: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any l'accés a Collserola arran de la crisi per la pesta porcina africana.
1: L'alcalde Carlos Cordón confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que es veu estancada, tot i que ho viu amb prudència.
0: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El Parc Natural de la Serra de Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
1: El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures.
2: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i del Priorat ha qüestionat els interessos de l'Ajuntament de l'Aldea i la Generalitat per prioritzar un intercanviador de busos d'una iniciativa privada, abans que no pas una estació intermodal annexa a la dels trens. Ràdio Tortosa, David Benito.
10: Trens Dignes ha lamentat l'anunci d'estudis de viabilitat de l'estació intermodal de l'Aldea i de la creació del tren tram de les Terres de l'Ebre i asseguren que és moment de passar a l'acció. Cinta Galianan és la portaveu de la plataforma.
16: Mentrestant s'estudia, es mira i reflexiona, se mos menja el temps. Que jo al senyor Manel Nadal li vaig dir, és que d'estudis i de projectes deveu ser especialistes. Ho fiquen als pressupostos sobre implantació ferroviària. De Tarragona cap al sud, no hi ha res.
10: A més, Trens Dignes ha denunciat que la R15 encara no ha tornat a la normalitat i molts dels serveis s'han de continuar fent amb busos. D'altra banda, la plataforma ha celebrat l'aprovació al Parlament d'una moció per incentivar el tren tram de les Terres de l'Ebre i ha demanat als ajuntaments del territori que aprovin mocions en el mateix sentit als respectius plens.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Montblanc i Ràdio Palafrugell.
17: A Montblanc s'ha estrenat el primer enllumenat 100% sostenible. L'Ajuntament ha instal·lat una vintena de fanals a la zona del cementiri del tanatori que funcionen amb energia solar. Són en un camí que fins ara era molt fosc. L'Ajuntament considera que amb aquesta actuació s'ha guanyat en eficiència energètica, però sobretot en seguretat. Gerard Ferrés, el regidor de Salut Pública i Medi Ambient de l'Ajuntament.
18: Aquesta era una reivindicació històrica en el que ara, fins ara, teníem un punt molt fosc i on volíem millorar, doncs, la seguretat i la il·luminació d'aquesta zona tan demandada.
17: La inversió ha estat de 30.000 euros, finançats amb 20.000 euros de la Diputació de Tarragona i 10.000 de l'empresa Pastis Fred de Montblanc, que es troba també en aquesta zona del municipi.
19: I a Palafolls, un grup de veïns s'ha organitzat per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà. El projecte de construcció d'una nova benzinera de Plenoil ha aixecat una onada de crítiques entre el veïnat. Actualment, un grup d'uns 90 veïns ja s'han organitzat per dur a terme accions de protesta i buscar vies legals per frenar la instal·lació. Segons els afectats, la ubicació proposada es troba a una distància excessivament curta d'edificis residencials, cosa que genera preocupació per la proximitat dels productes inflamables. També argumenten que Palafolls ja disposa d'una oferta suficient de benzineres i que el nou projecte no aporta cap servei extra al municipi.
2: Com sentíem, són els companys de Ràdio Palafolls els que ens aportaven aquesta nova informació i no pas els de Ràdio Palafrugell. I ara és moment per a la cultura. Una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la capital a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
23: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
22: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
28: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat, i per tant és una peça que val la pena de veure.
22: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
2: Ens situem ara a Caldes de Malavella, a la Selva. Els treballs d'excavació al jaciment del Camp dels Ninots han permès recuperar l'esquelet complet d'una cria de tapir que va viure fa uns 4 milions d'anys al Pliocè. Es tracta del més complet trobat mai a Europa. Televisió de la Selva, Paula Fernández.
3: L'exemplar d'un any d'edat aproximadament és el juvenil més complet descobert fins ara a Europa. Ens detalla més el codirector de les excavacions, Gerard Campeny.
5: Aquest esquelet nou ens ampliarà aquesta informació, pel que deia, per poder conèixer les fases de creixement d'aquesta espècie, com s'organitzaven des del punt de vista d'estructura social, no? Són animals que vivien, són força solitaris, que vivien en zones selvàtiques, no? Sabem, nosaltres hem pogut reconstruir la laurisilva, el bosc de llorer que hi havia al voltant d'aquest antic llac, i per tant, a partir d'aquí podrem conèixer com es comportaven tot aquest, perquè tenim una població sencera i per tant això ens donarà un ventall molt gran. Amb aquests 23 anys hem explorat pràcticament un 4 o 5% de la totalitat del jaciment.
3: Ara les restes passaran per un procés de restauració i estudi que començarà a l'espai Aquae de Caldes de Malavella i continuarà als laboratoris de l'IPES Cerca a Tarragona per aprofundir en el coneixement d'aquesta espècie extingida.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina.
6: Bon dia, Marta. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit a la piscina Pere Serrat. El Sant Andreu en els darrers anys ha guanyat la Copa d'Europa i la Copa de la Reina, però encara no ha guanyat mai la Lliga. Per a les mataronines seria el tercer títol, per a les barcelonines el primer. Javi Aznar és el tècnic del conjunt barceloní.
8: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé. I nosaltres doncs també tenim un joc molt ràpid, tenim un joc directe.
6: I què en diu Sílvia Begno, jugadora del Mataró?
20: O sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
6: En bàsquet, avui comença el play-off al títol de la Lliga CB. A les 7 de la tarda el Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia en el primer partit de la sèrie, el millor de 3 partits, sèrie de quarts de final. El Vilassana, campió de Copa i que espera arribar a la final de l'hoquei Lliga femenina, ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora asturiana Sara Roces, una de les millors jugadores del món de l'hoquei sobre patins. Més hoquei sobre patins per recordar que l'Igualada ha empatat l'eliminatòria de semifinals contra el Barça i ara el conjunt de la noia té el factor pista a favor. Escoltem el blaugrana Ferran Font.
21: Sí, al final això és molt llarg, és una semifinal de 5 partits, anem 1-1, en queden 3 partits, haurem d'entrar concentrats, el seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així, per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria i posar-nos 2-1.
6: En futbol, el candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, és a Barcelona per explicar als socis blancs de Catalunya el seu projecte. Riquelme insisteix que Florentino Pérez vol vendre el club.
24: Ya han visto claramente, caretas fuera en esto, como dije, de que el Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
6: Riquelme assegura que si ell guanya les eleccions, José Mourinho no serà l'entrenador del Madrid. En waterpolo, el Club Natació Rubí va camí de tornar a la divisió d'honor femenina. Tenen avantatge contra el Barcelona. Carlos Dijero és el tècnic de les rubinenques.
25: Estem fent molt bé les coses, ho tenim molt clar i sabíem que nosaltres tenim molt talent ofensiu davant que ens pot resoldre partits, però havíem de tancar a pany forrellat, com es diu, la defensa, la porteria, està molt activa en les zones, i quan un equip està compromès i té qualitat i entén el que fa i té una filosofia de treball, al final crec que a nivell defensiu s'està reflexant això i és el que hem de fer per la setmana vinent a casa.
6: Aquest proper cap de setmana, amb aquest avantatge de 3 gols, esperen certificar l'ascens i el retorn a la divisió d'honor femenina de waterpolo. I el Barça de futbol sala va guanyar la pista del Valdepeñas 4-6 i es classifica per a les semifinals del play-off al títol de Lliga.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Bon dia, nostres oients. Un dia més la nostra tertúlia en aquest dimarts 2 de juny. Amb el suport de Gestoria Fernández estem a punt d'arreglar una mica més el món que ens envolta, i això ho fem gràcies als nostres tertulians, que avui tenim nosaltres. Joan Maria Bernils, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I en Francesc Gaspar, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. La resta de tertulians que no han vingut, se'ls hi descomptarà de la nòmina.
1: Només faltaria.
0: I a més tindran un gomet vermell. Un gomet vermell, que quan acumules aquests gomets vermells... No ho sé. Bueno, abans a col·legi era bastant fàcil que el mestre deia tu, el passadís.
1: Hombre,
0: el feien a vosaltres.
1: I tant, que fàcil.
0: El que feia fresa, el que estaves allà xerrant amb el company en lloc d'estar atent a el que et feien al carrer. Bueno, a la meva època, més d'un s'emportava un mastegot,
1: I tant.
0: El mestre amb la mà oberta marcava els dits aquí a la cara, o amb el regle.
2: Amb el regle,
0: O el llançament de borradors, el borrador aquell que borraven la pissarra de la tissa i llançaven el borrador, però ràpid, Imagineu-vos ara a classe fer això?
2: Home, si poguéssim fer això, potser no tindríem tantes vagues.
0: Sí, ni hauria tantes protestes i... almenys abans hi havia... Jo no dic por al professor, però respecte n'hi havia. Perquè hi havia professors molt bons que no aixecaven la mà, no cridaven, no sé què, i eren molt respectuosos, que la gent els respectava. Ja veies quin era el professor bo i el professor dolent i tal. Jo me recordo un professor, va arribar un professor d'aquests joves que ens ensenyava tecnologia, que això era molt nou en aquell temps, tecnologia. Classe de tecnologia, que t'ensenyava a fer experiments i mesclaves dos productes i allò feia bombolles, no sé, coses aquestes. Jo estrenava el setè curs, vaig estrenar el Joaquim Cusí. Clar, Joaquim Cusí tenim...
1: No, vam celebrar els 50 anys.
0: Sí, teníem classes de tecnologia, teníem gimnàs, menjador escolar, allò del col·le que nosaltres veníem, que era els Pius Sant Josep, allà mateix, però eren dos garatges que hi havia unes aules allà, que allò teníem... Me'n recordo que als lavabos l'aigua arribava a la porta sempre hi havia aigua a tot arreu, brut de nassos, i les classes, a la mateixa classe hi havia tercer, quart i cinquè, 44 alumnes en una aula, sense ventilador ni aire condicionat ni res d'això, vull dir que tira milles. Resàvem a l'entrada, no cantàvem. Jo ja no vaig viure l'època del Cara al Sol.
1: Jo només un any.
2: Un any o dos, sí, penso que ens feien cantar, sí.
0: Però nosaltres resàvem, resàvem Pare Nostre, a la sortida, abans de sortir al pati, al Rosari, no sé què. Bueno, me recordo ja quines eren, però resàvem, no?
1: Dubto el Rosari, perquè és mitja hora.
0: Seria algun altre, algun altre més curt, perquè ja suposo que els mestres... I els mestres generalment venien, o eren capellans, o eren exmilitars, o... Era molt de la dreta, no sé com dir-ho, no...
2: Bueno, és que en aquella època tot era bastant de dreta.
0: Sí, tot era bastant de dreta, Vull dir que ja... Parlem de 50 anys enrere, però vull dir, hi ha hagut un canvi del tema escolar molt, molt d'això, no? Jo dic perquè quan vam fer el salt al Joaquim Cusí, allò, teníem gimnàs, classe de tecnologia, però també eren molt dolentots, perquè me'n recordo una anècdota d'aquest professor que ens va entrar amb el seu cotxe, que tenia un 1200 Sport, totes les noies, era 7 i 8, totes les noies estaven d'aquest professor que no era el marit ideal pel futur, no? I ens va desmuntar les rodes del cotxe per explicar-nos com es desmuntava una roda d'un cotxe, una classe més, no? I nosaltres ens donava els cargols, li passàvem, i al darrere, hi havia camps darrere, agafava els cargols i nyaum cap al camp. Es va trobar amb dues rodes del cotxe desmuntades i els cargols, ningú tenia els cargols. Tots castigats.
1: Hombre.
0: Tots castigats.
1: És que clar, s'ha vist això.
2: No va fer més aquesta classe.
0: Mai més va desmuntar les rodes del cotxe.
1: Ja el veus,
0: pobre, amb altres professors buscant els cargols pel... pels camps del voltant, no?
1: Quina mainada.
0: Dolentots, s'ha de reconèixer que... No sé si dolent... Bueno, les classes, no sé si vosaltres passava, hi havia els bons, hi havia els 4 o 5 dolentots, aquells que tot eren zeros, no provaven ni que fos molt fàcil la lliçó. Sempre hi havia les classes, no? Jo ho transportava una mica als pobles, no? El poble... pobles, sobretot els més petits, hi havia els espavilats, els rics, els pobres, el torrat de Torn, el lladre, aquest que tothom deia que aquest...
2: Tota una tipologia.
0: Una tipologia que era una mica com és la societat,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí,
0: passa
2: sí,
0: que ara
2: sí,
0: estem
2: sí.
0: més mesclats, o hi ha més gent, i ja no hi ha allò, però en tots els pobles coneixien, si anaves al poble i que hi havia el capellà, la guàrdia civil que passejava, diguéssim, fent la volta, doncs tothom sabia, més o menys...
2: Vintatge,
0: eh? Sí, sí, molt vintatge.
2: És un retrat de...
0: com canvia la societat, eh?
2: Totalment.
0: Canvia
2: ara. I ara passarem l'Escopeta Nacional.
0: Escolta, aquesta pel·li de l'Escopeta Nacional jo recomano que la mireu perquè
2: no, ja l'hem vist.
0: Encara funciona avui en dia, eh? Encara, que volia, encara funciona avui en dia, eh? Aquells pactes i buscar l'amigo, el cunyado del político, perquè això està a l'hora del dia, no? Amb tants o sigui, a vegades la gent diu bueno, ara venen eleccions, eh? Que no se sap quan seran les pròximes eleccions generals.
2: Les municipals, sí.
0: Les municipals, sí.
2: 23 de maig de 2027.
0: 23 de maig.
2: Diumenge, el quart diumenge de maig.
0: Sí, que ara tothom...
2: Que n'hi ha 5 de diumenges aquest any al maig. I això ha confós algú que es pensava que era el 30 i no. És el quart diumenge.
0: El quart diumenge. Que això ja fa que la gent comenci a presentar llista. En Jordi Esquef ja ha dit que es torna a presentar.
2: Candidats, no llistes.
0: Bueno, candidats, sí. De cap de llista. De moment el cap de llista. Qui Vilafant encara no sabem res, qui es presentarà o no. Vull dir que de mica en mica això... Jo deia més aviat que això...
2: Figueres es va clarificant el panorama,
0: sí,
2: tenim
0: sí,
2: PSC,
0: sí.
2: Tenim, bueno, Junts era evident, no? Encara que es va presentar, però era evident. Tenim PSC, tenim Esquerra, Aliança, Lliures, i ens falta PP, CUP.
0: Hi haurà més llistes?
2: Ah, i llavors els Comuns, que també han presentat candidat.
0: Hi haurà més llistes que les anteriors?
2: Jo crec que no.
0: Més o menys.
2: Jo crec que sí, jo crec que serà igual, l'únic que variaran...
0: Poder Aliança doncs, Catalana, que s'incorpora, perquè Vox també hi haurà...
2: Hi haurà PP, sí, PP, Vox, bueno, esclar, hi haurà Lliures i Aliança, que es, podrien ser nous, sí. Hi havia Figueres Republicana, no sé si es presentaran o no. Sí, potser sí, pot ser que n'hi hagi un o dos més.
0: No, no sé qui Vilafant, si hi haurà més llistes, perquè tenim PSC...
2: Perquè Comuns ja es va presentar, no va tenir res...
1: No s'ha presentat,
2: no, encara no
0: es mou. Mogut, i el que passa que molta gent, jo, que n'he viscut molts, igual que tu, Joan Maria, de temes aquest de fer llistes i de política, que, a veure, a part dels partits grans, que ja ho tenen una mica més fàcil, suposo, per al nom, per la nomenclatura, per al bagatge, per tota la història que tenen al sí.
2: Bueno, i tens un aparell que més o menys te va marcant,
0: no? Les línies i tot això. Però clar, alhora, jo ho veig amb el poble, no? A l'hora de fer llistes, jo sempre els dic, mira, fins que no veiem les paperetes impreses, pràcticament no pots dir res, perquè molta gent diu, no, és que aquell va en Vox, o aquell, no? I després no va ni en la llista, no és que no vagi el primer,
2: ja,
0: o no va ni en la llista.
2: Ja.
0: O a vegades fer llista no és tan fàcil, perquè clar, necessites 14 o 15 persones, o 16 persones.
2: I pensa que ara les poblacions, aquestes eleccions, les poblacions de més de 5.000 habitants, són llistes cremallera, és a dir, home-dona, o dona-home. Les anteriors era...
0: El tant per cent,
2: no? 30. 3 homes, 2 dones, 4 homes...
1: Ha de ser cremallera?
2: 3, 2, ara ha de ser cremallera. A partir de 5.000 habitants ha de ser cremallera.
0: O sigui, aquí ha de ser cremallera.
2: Correcte.
0: Home-dona.
2: Correcte. O dona.
0: Bueno, nosaltres al ple aquí a Vilafant, la veritat, últimament estem acostumats des de fa temps a que la dona sigui alcaldessa, que hi hagi moltes dones... No
2: sí, realment.
0: Aquí no tenim problema, diguéssim... No, i al consistori, homes i dones, hi ha molts homes i dones. Ara em faries ballar...
1: és un reflex de tota la societat.
0: Sí, exacte.
2: Exacte.
0: Jo crec que més o menys a tots els pobles baixis. El que tenim poc interioritzat encara és els immigrants a la llista, immigrants nacionalitzats espanyols, atenció, perquè aquí quan es parla que els immigrants ara votaran i faran una llista, no, per votar les eleccions municipals sí que poden votar, sempre quan tinguin la residència i els papers en regla, però per anar a la llista tens que tenir el DNI, eh? I una cosa molt important és que per ser regidor, crec que era això de que portis la policia municipal, per dir-ho així, has de ser també, o sigui, no pots, la gent té la manera, oh, és que aquest ens manarà, no, ens manarà, no, a veure, tu si no tens DNI no pots anar en llista, perquè el primer que et demanen per anar amb una llista és el DNI. A partir d'aquí sí, encara que diguis Bukele,
2: si no
0: tens DNI espanyol, està claríssim. Vull que a vegades la gent, jo ho sé per molta immigració, que sembla que hi ha aquesta cosa d'aquest, ui, aquests 800.000 els fan Sánchez perquè li votin amb ell. Aquests 800.000 no podran votar si no tenen el DNI, perquè qualsevol persona que va votar a les eleccions municipals ha de votar amb el DNI o amb el NIE. A les eleccions municipals sí que pots votar amb el NIE, però has de tenir el NIE, o sigui, el NIE és, diguéssim, el DNI europeu, per dir-ho així, és el DNI d'immigració.
2: I sempre sigui un país on hi hagi conveni de fer eleccions.
0: Exacte.
2: Vull dir, és a dir, que si tu vas allà puguis votar.
0: Exacte.
2: Si no,
0: no pots votar,
2: Això no sé si passa en alguns països propers. No ho sé.
0: Bueno,
2: no ho sé,
0: Jo me'n recordo, Portugal sí que ho tenia, perquè jo votava les eleccions municipals siguent portuguès.
2: La Unió Europea segur. Els països
0: però
2: de la Unió Europea,
0: països de més lluny, no sé si el Marroc hi ha aquest conveni, no ho sé, per dir una cosa, o Argèlia o aquests països així, ja no tinc ni idea. Però ara serà el moment de passar les vacances, crec jo, i després posar foc a les calderes, no?, per començar a treballar. Pensava jo que serà per Nadal, doncs sembla que serà abans, no?, que les llistes començaran a confeccionar-se. Hi haurà el rumor aquest de... Aquest va amb l'altre. Ha dit que es presenta fulano, aquesta intriga.
2: Sí, suposo que sí.
0: Venen uns mesos. Que això només ho viu una certa part de la població que viu de la política, no?
2: Exacte, perquè hi ha un tipus de població...
0: Els altres els hi és igual.
2: No interessa ni
0: lo saben.
2: No sé pas qui és. Aquesta, ni idea.
0: I a mi m'agradaria saber també, després, quanta gent llegeix el programa electoral de cada partit. O sigui, hi ha algú que se senta un diumenge

0: Oli, això sí, això no. Això sí, això no. A veure si hi ha més sis que no, o no sé què. Posa un Jordi Masquef perquè ha estat... posar la Montse de la Llave aquí a Vilafant, no? La gent no ho fa, això.
1: Has de saber el no per què, perquè no, o com està aquell no, també. Però bé, això jo crec que ja s'explicarà, ja formarà part dels debats, dels debats i de les xerrades i de les tertúlies i de les converses de la gent i tot això. No, està clar que això és un procés que ara s'irà escalfant. Jo crec que l'estiu baixarà una mica, baixarà bastant el suflé a nivell de partits, potser sí que es treballarà internament, d'anar acabant de mirar sobretot caps de llista i llavors els caps de llista tenen la seva feina d'anar
0: configurant una mica la llista,
1: configurant la candidatura i tot això. Però sí, jo crec que a partir de setembre, octubre, esclar, entrarà en ebullició, en molta ebullició, com sempre.
0: Normal,
1: no? El que passa és el que tu dius, vull dir, afecta amb un segment de la població. A mesura que es van apropant les municipals, sí que més gent se va interessar, no va parlar, no va debatent, però bé, sabem que al final va votar, no sé, Figueres va votar el 50 i poc per cent, no recordo, 51, 52...
0: Sí, em sembla que una mica més, vam arribar quasi al 62, 63,
1: sí, 55, sí. Vull dir, bueno, vull dir que...
2: Però bueno, és preocupant,
1: Que
2: hi hagi quasi la meitat de...
1: En unes municipals, hem d'estar parlant d'uns 80 per cent, si jo crec.
2: Municipal és el que més et toca,
1: exacte,
2: a la persona, no? Més propetent.
1: Sí,
2: és,
1: sí.
2: No sé, alguna cosa... Alguna cosa fem malament tots, des de tots.
1: Sí,
2: no només la gent que no va votar, vull dir, la gent que es presenta també no deu tindre...
0: Bueno, també te surten aquestes llistes que són pocs en un poble i no han anat a votar ni els de la llista, no? Aquelles coses anecdòtiques que diuen, eren 8, tenien que anar a votar i només han votat 5, no?
1: Hi ha un municipi de l'Alt Empordà que, pel que preveig, serà bastant curiós en aquest sentit.
0: Mira, el 56,5% van anar a votar.
2: 56, és que no em sonava que haguéssim arribat.
0: Tampoc són molts, poquets,
2: No, per això. Vull dir, no...
0: I pots dir, home, és que fa bon dia, la gent s'ha anat a la platja. Bueno, pots anar a la platja al matí a votar a la tarda, o abans d'anar a la platja pots votar, no sé si és el maig, no sé si molta gent va a la platja al maig.
2: És igual, això és una excusa.
0: Són una excusa,
2: perquè tens tot el dia per anar-hi. Te'n pots anar a la platja, pots anar a fer el vermut, pots anar a dinar, pots fer de tot.
0: Tu pots dir, ningú ha fet bé com perquè jo vagi a votar.
2: Bueno, doncs vota en blanc.
0: Vota en blanc. No, vota en blanc, o almenys un 47,2% a Figueres. No va arribar ni al 50. Imagina't.
1: Pensava, l'havíem superat, doncs.
0: Doncs el problema està en convèncer la gent i fer-la que anar a votar, no? Perquè vosaltres penseu que tots aquests casos de corrupteles que surten a la tele, que si aquest, que si l'altre, que això afegeix que la gent diu, bueno, ja s'ho faran, tu. Ja s'ho faran.
2: Sí.
0: I més veient com va Rodalies, que les vagues de professors, espero que els metges ara faran vaga d'hores extres, però hi ha els pagesos...
1: Les biblioteques aquest cap de setmana comencen, a nivell de Catalunya.
2: Tot això fa que la gent es desencanti, si és el que vols dir, no?
0: La gent diu, bueno, ja us
1: ho fareu. Una cosa és les vagues i l'altra són els casos de corrupció. Les vagues és una reivindicació.
2: Les vagues, sí, jo ho deixaria a part, perquè les vagues és una reivindicació d'un sector i ja està.
1: Ara, la corrupció,
2: l'altre sí, l'altre...
1: Per mi, jo també una altra cosa que veig és que la justícia hauria de ser molt, molt, molt àgil i molt ràpida.
0: Molt ràpida, no?
2: Clar.
1: Amb això, perquè és que això va embolicant, no? Clar, va fer bullir l'olla, va fer bullir l'olla. Llavors va i trobes, aquest no
0: era pas tant, no era això.
1: No era pas tant.
0: El germà d'en Sánchez ja...
1: Sí, era una irregularitat, però és que portem mesos, anys...
2: I després hi ha els judicis paral·lels per interessos polítics, també, i que també...
0: El que ja el fan culpable, que no saben... Encara no ha passat per la justícia.
2: Per exemple, ara l'últim que tenim... Zapatero, no? Zapatero no sé, jo no en tinc ni idea si és culpable, i si és culpable que li caigui tot el que li ha de caure, però vist alguns titulars i vist alguna d'allò,
0: els diaris, almenys els
2: diaris, ja està sentenciat, no?
0: Els mitjans de comunicació ja el tenen de culpable.
2: Ja el tenen de culpable, i és bueno.
0: Les joies de la... Jo també, és allò que dius, de la rapidesa de que la premsa té les fotos, o sigui...
1: Exacte.
0: Sí, jo crec que la policia hauria d'anar... Però hauria d'anar a la policia, obrir la caixa forta, fer les fotos, portar al jutjat tot allò, aquella documentació...
1: Custodiat en allà, tancat,
0: apanyat... I el jutge ja dirà, encara no han anat... per començar, encara no han anat a la seu del PSOE o el PP, poso tots dos, encara no han anat a una seu política a fer un registre, ja tens totes les càmeres allà esperant, tu... Qui els hi ha dit que demà a les 8 al matí anirem a la seu, m'entens? Perquè surti a la tele.
2: Pues,
0: després, les joies aquestes, poder sí que eren joies de la seu mare, l'àvia, la besàvia, jo què sé. Vull dir que

0: No tinc ni idea, o alguna joia que ella ha comprat a la dona i l'ha posat allà. A veure, que aquest senyor Zapatero tota la vida ha tingut un bon sou. Sí. Havia estat president del govern. Si m'enteneu, diu, és que aquell collaret val 10.000 euros. Bueno, perdona, incòmodes mensualidades, pots pagar el que vulguis, eh? Mm-hmm. Que em refereixo que també això de la policia s'hauria de... aquests casos polítics o no polítics, home, de seguida la premsa ho sap abans, que és increïble en aquest país, eh?
1: Totalment, totalment. Sí, és penós. Està...
0: Fan el judici de la Kitchen. Qui se'n recorda la Kitchen? Si la Kitchen era dels anys principis del 2000 i estem al 2026, ara s'està jutjant.
1: Sí, dius, qui és això?
0: Qui són aquests? Sí. Què era el de la Kitchen?
2: I a vegades culpem de tot això els polítics sempre, perquè ho centrem sempre a la política, i moltes vegades hi ha altra gent a darrere interessats en fer tot això, el famós Deep State aquest, no són ben bé només els polítics, sinó que també hi ha altres
0: organismes, poders fàctics,
2: lobbies... Exacte, que fan que tot això sigui brut i sigui, no sé, sigui antipàtic i al final sigui provoqui aquestes abstencions tan, tan bèsties, crec que
1: sí.
2: No només és per culpa de... que també, que sí. N'hi ha alguns de polítics que també deixen-los anar, però tot plegat fa que al final la gent es desencanti i digui, bueno, pues me quedo a casa. Cosa que no hauríem de fer mai, perquè sempre és molt millor donar la teva opinió que no, que no deixar que altres te la donguin per tu, perquè després a vegades hi ha opinions d'altres que són perilloses.
1: El resultat no és esbiaixat,
0: clar, i tu veus
1: la representació pot ser esbiaixada, sí. O no?
0: I tu veus les notícies, i cada moment, i acaba un cas, allò que es va diluir, no? El Zapatero ja està, pum, surt un altre, no? Allò, no, estan investigant a fulano perquè no sé què, aquí. I tu penses, bueno, Zapatero este, el cosí, l'altre, no sé què, el Dama, Ábalos, no sé, però qui no ha ficat la mala caixa? O sigui, quan són tants i cada dia... Jo penso que la gent del carrer...
2: Sí, bueno, però tampoc és això, perquè n'hi ha molts
0: sí,
2: que no...
0: Sí, molts polítics
2: que es dediquen a treballar i que es dediquen a...
1: És un percentatge mínim.
2: Sí, el que passa que, bueno, tot aquest pues, és molt cridaner, sí, pues, i ho veus sempre...
0: Hi ha 350 parlamentaris i dels 350 poder n'hi ha 4 que han anat a la justícia, no? Sí, clar, no?
1: Exacte.
0: O sigui que el que passa és que, clar, quan surten aquests titulars de seguida s'escampa,
1: i tu vas.
2: Però si això és el que deia en Josep Maria, si això ho poguéssim fer, surt un cas, es jutja, pum, pam, acusat, pum. Vinga, sí. La garjola, o no acusat,
0: dos mesos,
2: això és una fal·làcia, doncs vinga, ja. I si això fos molt ràpid, doncs, collons, no estaríem sentint tantes vegades, vinga, vinga.
0: A mi em va... Nosaltres som gent normal, i si tu t'arriba una citació del jutjat, demà a les 7 de la tarda, tu a les 6 estàs allà, per si de cas, eh? I a mi em va explicar un, diu, no, nosotros nunca vamos. Diu, ja nos buscaran. Diu, ah, però si t'arriba la citació judicial, no vamos. Clar, el judici va, el culpable no s'ha presentat, no hi és, s'anul·la, i el convoquen d'aquí 3 anys, o 2 anys, o un any. Tampoc hi va, per segona vegada. I així, hasta que lo ponen en busca i captura, pot passar la vida, eh? Vull dir que... Ah, no. O no, però, sí. Vale, sí, no li passa res, eh? Ah, és que...
1: Bueno, si estàs en arriba recerca, un punt... t'enganxen
2: poc. Si estàs en recerca, te passa alguna cosa.
0: Però quan tu has anat a la... O sigui, això és com el que posa totxanes, que arriba un punt que posa les totxanes sense mirar, no? Perquè està acostumat. Doncs hi ha molta gent que és delinqüent, i quan arriba a la presó que ja l'enganxen, després d'anys i judici, bueno, el judici aquest ja s'ha allargat, no com els polítics, potser més i tot, eh? Vale, van a la garjola i diu, tu aniries allà, collonido, primera vegada, com quan puges al Dragon Khan, els collonets aquí a la gola, perquè, o sigui, esto va muy deprisa, m'entens? Però tu quan entres a la garjola, diu... No, preguntas quién hay. Está Miguel, no, Miguel ya salió, pero está Julián. Pues vas a veure si el Julián... Sempre tens colla, coneguts i això, no? Clar, som nosaltres, som la gent normal de corrent,
1: bueno,
0: que som honestos, mínim, honrados,
1: mínim de
0: que complim... Gràcies a Déu, gràcies a Déu. Però la justícia mínim, és allò que diu, mínim. Hauria de ser molt més ràpida.
1: Sí, això sí.
0: Clar,
1: també suposo que deu necessitar mitjans. També hi ha casos que és evident que tampoc es poden fer les coses ràpides. Clar, si un robes i hi ha testimonis, clar. I no sé què, pim-pam-pum, sí, el judici molt, ràpids sí. que n'hi ha, eh?
0: Sí, que tens la foto, que l'ha enganxat en fraganti, que no sé què, que el tio es declara culpable.
1: Exacte, vull dir, tot, uf, en 20, en unes setmanes s'ha resolt. Ara també és que hi ha casos que necessites investigar, proves, documents, testimonis, també a vegades, però sí, és veritat que s'allarguen les coses molt, molt.
3: I una cosa...
1: En el cas Pujol, no, tot això.
3: Ja veurem com acabarà.
1: I al final com acabarà. I els anys que portem amb això, i vinga, i l'ombra del dubte amb un, amb l'altre, el de més enllà...
3: Hi ha casos,
1: les proves aquests, inventades contra Trias o contra Mas o contra no sé qui més, o contra Junqueras,
0: diners no sé on i després no tenia
1: res, no? D'això, els comptes corrents que són falsos només de la numeració, ja amb la numeració ja es veia,
0: sí,
1: que era
0: però
1: fals.
0: Vull dir
1: que
0: mediàticament
1: això és una xapussa molt grossa,
0: sí, sí, però,
1: mediàticament
0: mediàticament ja ets culpable, ja tant, van dir que en Trias tenia diners a Suïssa, o no sé on,
1: sí, era, bueno, que compte que era, la numeració ja no era
0: la va fer aquest el Villarejo, no? Ponle ahí unos ceros, no?
2: Aquest paio estava tot esfregaos, perquè qualsevol judici, qualsevol història, pum,
0: va aparèixer el Villarejo, ho investigava tot.
2: Però, hòstia, què passa, que no hi havia més policies
0: i bueno, devia ser el policia més corrupte dels corruptes, no?
1: Suposo, està disposat a tot.
0: I li donaven dins,
1: si estava en algo lleig, fosc,
2: Villarejo.
0: No, i lo bo del cas és que...
2: Arregla-me Villarejo.
0: No, i per exemple, del cas Bárcenas, va sortir ahir un dels comissaris aquests, i sí, li donaven 2.000 euros al mes al xòfer del Bárcenas, perquè per anar, diguéssim, informant a la policia de... Sí, estem arribant a un punt allà, hi ha calés per tot, menys per Renfe i Rodalies, que s'hi van... Hòstia, una cosa d'aquestes que dius, mare de Déu, senyor, aquí treuen calés de los fondos reservados, però algú ha de controlar aquests fons reservats, no? O no es controla ningú?
1: I ara, suposo, i ara és clar...
2: Hi ha una comissió, però hi ha una comissió que controla això. No?
0: Sí, suposo.
1: Però, bueno,
2: penso també aquest xòfer, esclar, tu dius, jo tinc aquest sou, aquest sobresou important,
1: només ara això és anar-ho allargant, ara no sé què, ara no diré això, perquè...
2: No diguis tot, eh?
1: Exacte, no diguis tot.
0: Clar, és que dius... I vosaltres, veus?
2: Tenen creant expectatives.
0: Exacte.
2: I, ostres, s'està coguent alguna cosa? S'està coguent alguna cosa?
0: I el de la policia té 2.000 este mes. Està allargant això. Els veu muy puestos, eh?
1: Déu meu, senyor.
0: Mare del senyor. És que este país és així. Lamentablement fem això. I penseu, parlàvem de les eleccions, aquests casos, diguéssim, sobretot les enquestes, no? Jo no veig que les enquestes reflecteixi tota aquesta corruptela, perquè molta gent diu, hòstia, amb tots aquests casos el PSOE, oh, baix de tot, no, surt les enquestes i encara està dalt i encara no sé què,
1: vull que... Perquè això també es veu la bona gent que hi ha a tot arreu, vull dir, a tot arreu hi ha bona gent, no, i pots confiar, passa, bueno, cal veure fins on arriba tot això també, però sí, home, és evident que quan un partit està esquitxat, clar que l'afecta, però bueno, hi ha gent que confia en els altres, en la bona gent que hi ha, a tots.
0: A tots els partits.
1: A tots.
0: A sortir a les notícies que Feijóo vol que PNV i Junts faci moció de censura junt amb ell per enderrocar el Sánchez, i no sé, Junts li diu a Feijóo que vagi a Waterloo.
1: Sí. Jordi Turull ha sortit avui.
0: Ha sortit i que vagi a Waterloo a parlar amb l'amo de Junts, no? Amb el que mana Junts, el president de Junts, no?
1: Exacte.
0: Ho veieu? Impossible, no? Enviar algú, sí, enviar algú que de sota mà ves allà, no diguis que és del PP ni rei, tu vas allà i parles amb en Puigdemont, però amb Feijóo i la Lluç, ja me veig amb Feijóo i la Lluç anar parlant amb Puigdemont, home, tots dos allà
2: a les escales aquelles, esperant
0: allà, amb la bandera catalana allà a l'escala de... No ho veieu, això?
1: No,
0: va ser que no, eh? No, però està molt bé, eh?
1: Sí, ja m'estaria
0: molt bé, és molt original, sí. Tu vols alguna cosa més allà a Waterloo a parlar? Home. Bueno, jo no diria mai que no, eh? Això, quan és en política, no diria mai que no. Fem una pausa per la publicitat i de seguida ens reincorporem.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
5: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions de la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant. I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
4: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
3: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
4: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
3: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
5: Saps aquest lloc on sempre tornes?
6: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
5: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic, perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
7: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
8: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dimecres 27 de maig, a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny, a les 5 de la tarda, a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans, a Vilafant, no hi faltis.
9: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
10: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
8: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
11: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Fil de la nostra tertúlia aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Estem en directe a través de Facebook, Twitch i Instagram. També ens poden veure, naturalment, per seguir-nos. Recordin que la tertúlia es repeteix de 3 a 4 de la tarda perquè la poden escoltar o descarregar-la i escoltar-la a través de la nostra plana web, radiovilafant.net.cat, que vulguin, poden triar .net o .cat. I també tenen a YouTube doncs, la tertúlia en imatges, tant la d'avui com la dels dies anteriors. La tertúlia s'acabarà el dia 19, o sigui que estem a recta final, dia 19 acabem. Per tant, sí, però després ve tot el que és ja Sant Joan, totes les revetlles, que ja la gent, bueno, ja se sent alguns petardos, ja comença algú a tenir ganes de revetlla, ganes de festa. Aquest any s'han delimitat els llocs
1: de... Jo vull recordar que s'han limitat els espais, no sé si podríeu haver-ho dit,
0: Ahir vam comentar-ho. Tres espais, un al Camp de Giniers, un a les Forques, un aquí, al Camp de Giniers a la plaça Les Mèlies.
1: Plaça de Les Mèlies, que és un habitualment més...
0: A les Forques, al pàrquing del pavelló, i aquí al nucli antic, l'urbanització aquesta de la Pista Rosa, dels Camps en Mario en Fita.
1: Per tal de que per un tema de seguretat també, per un tema també de molèsties a altres veïns que no els agrada tot això dels petards, o inclús els animals, o gent que té problemes d'algun tipus que el soroll se'ls hi molesta, doncs, bueno, considerat millor poder-ho concentrar.
0: I a més, ahir vam tenir un incendi, que no és el primer, perquè hi ha hagut algun altre així petit, en aquest cas entre Sant Gregori i Girona, i allò que dius, home, amb aquestes calorades, aquest mes de maig final, que ha fet molta calor, hem de preveure molt, o hem d'anar amb molta cura amb la possibilitat dels incendis forestals, no? I a vegades els petards, els coets, tot això, bueno, tot allò que es faci amb foc... Pot escapar-se un coet o un petard i provocar un incendi. Per sort no es fan tantes fogueres com abans, abans gairebé...
2: Està molt regulat,
0: està molt regulat, sí.
2: Molt regulat.
1: Jo crec que és encara més segur la foguera poder... perquè la foguera sí que és...
0: regulada, sí, però abans quasi cada veí...
1: Sí, el que dius tu, pot escapar...
0: Sí, però abans per barris, aquí a Vilafant, per exemple, cada barri tenia dos o tres fogueres, no una, dos o tres.
1: Ara
0: no n'hi ha tantes de fogueres, no.
2: No, perquè està molt controlat. Jo crec que has de demanar permís i tot.
0: Sí, has de demanar permís.
2: Has de tenir un espai
0: apartat 200 o 300 metres.
2: Fa complicat. Han de ser els ajuntaments, en tot cas, que tinguin espai, lloc. O la platja, ajuntaments de mar solen fer la platja, que té espai, no hi ha
0: que després ja es netejarà l'endemà.
2: Hi ha problema, exacte, l'endemà es neteja.
0: Veiem aquelles imatges del dia de Sant Joan al matí, que les platges, sobretot zones de Barcelona, però suposo que aquí també queden. Sort que les brigades de neteja...
1: A Barcelona es fot una festa a la platja, no sé quantes persones hi van.
0: Sí, sí. Millor que facin allà que no dintre la ciutat, perquè mira, és un lloc que dius, bueno, ho fan aquí, però ja al matí la policia els fa fora, les brigades de neteja ho netegen tot perquè la gent que vulgui anar a la platja a mig matí, doncs, estigui força net. Anem de cares a l'estiu amb moltes festes, moltes activitats, i per tant també molts desplaçaments, la gent ha de tenir un cotxe, molt de turisme, i sembla que en principi allò que deien del turisme, que aquest any arrasaria, que aquest any, bueno, però les expectatives van baixant una miqueta, sembla que molta gent està anul·lant les reserves. L'antivirus aquest del vaixell ha fet que la gent que anava de creuer hagi baixat les reserves en els creuers. La por de que no hi hagi carrusser, la por de que després no puguis tornar si vas amb l'avió de vacances i tinguis problemes, ha fet que molta gent estigui anul·lant les visites. I bueno, podria ser que fos un bon estiu, perquè sempre vindrà molta gent, la gent tria el cotxe o tria un desplaçament diferent, però no tant com en principi s'havia dit. El tema de la guerra de l'Iran, el tema de no hi haurà gasolina, totes aquestes coses.
1: Quan la gent no marxa tant cap a fora, es compensa amb el turisme nacional, no? Amb el turisme intern.
0: Exacte.
1: Es compensa una cosa amb l'altra.
2: Ganes de fer vacances n'hi ha, la gent que pot en farà, jo crec que en farà, i a més està vist que cada vegada hi ha més gent que surt allò dos o tres dies.
0: Sí, les escapades.
2: Les escapades i tal. El que sí que el turisme aquest de proximitat serà el que ens sortirà més beneficiat, vull dir, és a dir, francesos, si tenen recursos i tenen l'economia els hi permet, vindran més cap aquí que no pas agafar un vol, anar a no sé on. i anglesos i alemanys i el que sigui, no? I el turisme, doncs, del país també, espanyols que vinguin a Catalunya, etc, o catalans que anem a altres. Jo crec que el turisme de proximitat vol dir
0: sí, sí,
2: una regió, no?
1: Relativa, sí.
2: Exacte, no? Doncs aquest està garantit i la temporada semblaria, aviam, semblaria que pot anar bé. El que passa és que, esclar, qualsevol aconteixement que hi hagi, a vegades tu te fa trontollar de seguit, eh? El preu de la gasolina que es posés pels núvols d'una setmana per l'altra, coses d'aquestes, fan trontollar. Però sembla que està contingut. Però vaja, vivim en un món
0: sí,
2: que d'un dia per l'altre, d'una hora per l'altra, tot canvia, eh? Tot canvia. Per això, el sector de l'hostaleria i així diuen que cada vegada les reserves costen més, no? Van més a última hora, diguéssim, ja. Això està comprovat.
0: Sí, tens la por aquella de que si a última hora fas una reserva ja estigui ple o estigui allò que no et trobis, però també tens allò de, home, si reservo... Bueno, hi ha molts llocs que pots reservar.
2: Bueno, i pots anul·lar
0: sense que et penalitzi ni res, no?
2: Sí, sí,
0: que això també la gent s'ho mira, no?
2: O sigui, sí.
0: Si sí, m'acoblen alguna cosa per...
2: Això hi ha aquestes ofertes que és més barat o te pugen més si tens dret a anul·lar fins a l'últim moment, no?
0: Mm-hmm.
2: És un am.
0: Nosaltres ho veiem aquí a la Costa Brava, per exemple, no? Aquests dies vas a Roses, a l'Escala, fins i tot a Figueres, no? Que veus molt d'estranger, molt de turisme, i això veus que és una bona cosa, perquè això, clar, emplena restaurants, hotels, allò que diguem sempre, de que, bueno, si el turisme, aquí en aquest país que vivim del turisme, si el turisme va bé i hi ha una bona temporada, doncs els empresaris van bé, no? I l'altra qüestió és allò que diuen, home, sempre que l'estiu va bé per molta gent, perquè és clar, queda molt jocs de feina, bars, restaurants, hotels, cafeteries, càmpings, i estem en una zona, en aquest cas, privilegiada, no?
1: Sí, no, però no? Hauríem de compensar-ho, això també, eh? Tampoc hauríem de... que no sé si ara és tant com abans, que depeníem tant de l'estiu.
2: No, jo crec que no. Jo crec que es va desestacionalitzant
1: i és bo que sigui així.
2: Sí.
0: Sobretot quan s'anuncien, per exemple, que s'ha fet a l'Amazon, que són 1.000 llocs de treball, empreses que van creixent, la crescuda de l'espai de la Jonquera, del Gran Jonquera, tot això són molts llocs de feina, eh? Com totes aquestes botigues que s'obren, i vaig passar per Figueres, per cert, i vaig veure obres, a vegades veus obres en algun local que està tancat i que fan obres per... Home, és molt positiu que algú tingui ganes d'obrir un comerç, d'obrir un negoci, quan s'estava parlant de que no, els negocis tanquen, molts negocis... Fulano, home, hi ha un canvi generacional també, eh?
1: Però també hauríem de buscar altres alternatives, eh? per el desenvolupament de la comarca. I jo crec que és bo que es facin i que s'estudin, de fet, conjuntament amb el Consell Comarcal i amb bastants d'ajuntaments de l'Empordà s'està elaborant el pla estratègic de desenvolupament de l'Alt Empordà, on hi ha tots els sectors, diguéssim, des de evident, polítics, però també empresarials, i jo crec que és bo ampliar mires i trobar altres sectors que no sigui només el turisme i el comerç, que benvingut sigui, evidentment, però que potser puguin generar també llocs de treball millors i per la gent d'aquí. I això també vindria lligat amb la possibilitat de que la comarca tingués algun dia estudis universitaris, que em penso que s'està treballant en el tema. Tot això fa que enriqueixi a la comarca i que no depenguem només del turisme i del comerç.
0: Home, Girona va fer un esclat important, entre altres coses, perquè la universitat va anar allà, i això vol dir molts alumnes, que lloguer de pisos, de cases...
1: I talent que també es pot...
2: És com una indústria, diguéssim.
0: És com una indústria, restaurants, bars, botigues...
2: Vull dir que genera molta... genera activitat econòmica. Sí, sí, és, bueno, aquet pla es va fent cada 5 anys, me sembla.
1: Es va, sí, sí, ara, no sé, ara és el...
2: Ara l'hem de... L'hem
1: de fer la pròrroga, però vull dir, bueno, que ja és una miqueta sentar-nos i dir, bueno, què volem ser de grans, no?, diguéssim, i que tothom pugui opinar, empresaris, treballadors, polítics... Jo crec que és bo mirar altres alternatives.
2: En aquest sentit, hi ha tota aquesta branca de lo que és la viticultura, l'agricultura,
1: per exemple,
2: tot aquest sector, vull dir, jo crec que s'està posant
0: funciona
2: molt en valor,
0: bé,
2: i està funcionant cada vegada més, perquè cada vegada més hi ha gent que busca,
0: exacte,
2: determinats tipus de productes, d'una qualitat,
0: on estan els vins de l'Empordà ara i on estaven fa anys enrere,
2: i tant,
0: vull dir que...
2: i tant, i tant. I això ara es complementa amb aquestes indústria agrícola, olis, avellanes, coses que estan, petits productors que s'estan incorporant en el mercat, i és interessant. És
0: home, quan veus caves de renom, per exemple, les caves de Peralada, com estaven fa anys i com estan ara, amb aquesta nova indústria que han fet a tot el sector de Vilamalla, amb el que van fer el mateix Peralada, no? Allò, amb el celler, aquestes innovacions, aquesta posar-se al dia, no? Aquestes plantes que diu, sí, home, clar, és que en els anys 50 allà als cellers de Peralada treballaven mig poble, mig Peralada treballava allà, i ara amb 10 persones ho fan. Clar, això, tot això evoluciona, no? Però 10 persones aquí, 10 persones allà, 10 persones, al final tens 40 o 50 persones treballant, passa que la maquinària avui en dia molt més moderna, tot molt més àgil,
2: sí,
0: més bo, però bueno, jo crec que el vi de l'Empordà s'exporta molt bé, i es ven, pots trobar en els supermercats, o sigui, tot allò que feia anys que semblava que era una muntanya, que els vins d'aquí fossin, primer que fossin bons, que ho són, i tens vins per triar allà on vulguis, i tot això
2: ara falta que els consumidors ens fem militants, del
0: sí,
2: vi
0: sí,
2: siguem,
0: sí.
2: És a dir, tu vas a un restaurant i a la carta no hi ha vi Empordà, no cal que t'aixequis,
0: no,
2: si has demanat, però almenys dir-ho,
3: no
2: teniu vins de l'Empordà, mira que hi ha negres, hi ha uns blancs, tal, sí, són molt bons, que això
1: sí, fer militància,
2: fer militància d'aquesta activa.
0: Estem a només 3 minuts per acabar ja la tertúlia d'avui. Estàvem parlant de moltes coses, hem acabat amb això del turisme simplement perquè la temporada, com aquell que diu, bueno, ahir sortien notícies que primer era un boom i després sembla que s'estan anul·lant algunes coses per això, no? Per tots aquests factors. Però jo crec que
3: és un puja baixa. Pot sortir tot,
0: I d'aquí 15 dies igual ja està tot ple i està tot bé. Nosaltres hem de fixar en el futur, per dir-ho així, i es juguen moltes cartes en el tema de l'estació de l'AVE i del tren convencional i de l'estació d'autobusos, tot aquí a Vilafant, per dir-ho així, que això permetrà que Figueres alliberi tot aquest sector del tren, que aquí es poden fer places, llocs públics, edificis, i una connexió molt bona entre un costat i l'altre de la ciutat, no? Que ja tocava, no? Allò de, després de tant d'any només es va fer la Ronda Sud, col·lapsada en certes hores del dia, perquè ja tothom va per allà, però no es va fer res més, no? Semblava que hi havia projectes de l'Avinguda Vilallonga, us en recordeu? S'havia fet unes... que passava per sota, no sé, no es va fer, i ara seria la manera de que això tirés endavant.
2: Va seguint el seu camí, i bé. Tardaran anys.
0: Bueno, esperar que no tardin.
2: Però bueno, veiem, jo no sé, hi sortia una ciutat catalana que també deia fa 25 anys que es va aprovar el projecte,
0: sí,
2: tal, i
0: Manresa, una cosa així, no me'n recordo.
2: Sí, lloc, jo també ho vaig veure.
0: I
2: jo dic, mira, mira.
0: Però estaven les obres en marxa o encara s'han de fer?
2: Ara estan en marxa amb un projecte, però iniciat o mogut fa no sé quan.
0: Bueno, sí.
2: Ara tenim el projecte, es redacta una nova fase, bé.
0: Bueno, és allò que dèiem que... Bueno.
2: Ara començaran les obres de desdoblament del cinturó de ronda.
0: Ah, això també és interessant,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, això també. Vull dir que, bueno.
0: Falta la connexió carretera Llançà, carretera Udolot,
2: sí,
0: aquesta
2: sí,
0: connexió
2: aquesta
0: nacional
2: sí.
0: 260.
2: Sí, aquesta sí, realment.
0: Que... Aquí no hi ha pla, no s'ha parlat de res a nivell de... Tu que estàs allà a l'Ajuntament, saps?
2: Jo aquests temes no els suporto, ja...
0: O coneixes algú, que és molt important, quan estàs a l'Ajuntament, coneixes algú.
2: Les regidores, l'alcalde i la regidora d'Urbanisme...
0: Però és molt, seria molt interessant.
2: És un tema que se va fent, sí.
0: Sí, seria molt interessant que es pogués fer aquesta connexió.
1: Totes aquestes noves infraestructures que es creen sempre han de servir pel territori, a part de per tota la comarca i tot el país, però també s'ha d'aconseguir que pel territori sigui beneficiós. I ara penso jo amb tot això que deies de l'estació de l'Elefant, de portar-ho tot cap aquí. Vull dir, tots hem de mirar una miqueta pel territori i que per Vilafant, per exemple, també sigui un punt estratègic a explotar, no? I tot s'ha de valorar i s'ha de mirar bé.
0: A veure si això tira endavant, es fa, i sobretot que ens facin pàrquing. Encara que sigui de pago, però que ens facin pàrquing, eh?
2: Irem fent pàrquing.
0: Perquè si no, vas agafar el tren i...
2: S'obriran ara abans de l'estiu el del Clerc i Nicolau i...
0: Figueres, sí. Es va fent.
2: Passa que la maquinària costa tant lentitud. Però bé.
0: I te falta el paper, no? No, li falta el paper.
2: Paper, falta tal.
0: Falta un document, ara falta no sé què.
1: Falten informes.
2: Falten informes.
1: De l'ACA.
0: L'informe de l'ACA, però si és el desert, és igual. Falta un informe de l'ACA. No hi ha riu, però falta un informe de l'ACA. Senyors, ho hem de deixar aquí. Ens ho hem passat molt bé, la tertúlia. Gràcies.
2: I tant, i tant.
0: Sembla que no, però hem donat idees aquí que la gent vagi millor.
2: Sí, potser hauríem de fer
0: pagament. Una assessoria, no?
1: Una consultoria.
0: Gràcies, demà hi tornem. D'aquí no res, a l'informatiu a l'hora en punt.
4: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els responsables de la visita del Papa a Lleó XIV a Espanya han dit que els organitzadors dels actes a Barcelona han posat clarament en valor la realitat social i idiomàtica catalana, però que correspon a la Santa Seu fixar la llengua que utilitzarà el pontífex. El coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal, en una roda de premsa a Madrid ha respost així a les crítiques de Junts, que veuen risc que el català quedi relegat. L'organització també ha detallat, per cert, que Catalunya i Canàries paguen el 20% dels 25 milions euros que costa el viatge, mentre que Madrid només cedirà espais i serveis. I nova jornada avui de professors en vaga i de mestres al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació ha tingut un seguiment de l'11%, una aturada convocada per CGT, la intersindical i COS. Mentrestant, el govern mira en cautela la votació dels docents que han de decidir si accepten o no el preacord al qual van arribar amb els sindicats i el govern el passat divendres. Per cert, que fins ara han votat un 30% del col·lectiu. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa al Departament, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
2: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat en aquest cas el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
1: I 114 facultatius a l'Hospital Germán Trias i Pujol de Badalona, Can Ruti, fan vagadores extres. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat de Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora del seu horari laboral. Els facultatius adherits a la protesta reclamen una regulació d'horaris. De moment, el seguiment pel que fa a oftalmologia i traumatologia és del 100%. Laura Ramió és anestesiòloga i delegada del Sindicat de Metges.
3: Unitat extra que és voluntària, doncs, que representa un 25-30% de tota l'activitat que s'està fent a l'hospital, almenys quirúrgica i de proves complementàries, doncs és la que hem decidit aturar el menor temps possible, esperem, perquè no ens agrada aquesta mesura i perquè doncs, els nostres pacients es veuran afectats, i esperem que la consellera ens faci cas i ho podem resoldre molt aviat i que això, les llistes d'espera no s'allargui molt més.
1: I Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana al febrer de l'any vinent, en concret el cap de setmana del 13 i 14. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic d'aquesta celebració que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia.
0: Notícies en xarxa.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
5: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Molt bona tarda, com estem? Benvinguts a les 4-3 minuts en aquesta tarda d'avui dimarts 2 de juny amb aquest cel tapat, encapotat. Diuen que tindrem tempestes al llarg de la tarda i aquesta nit, a veure si arriben. Antonio Carmona, Más de lo que te quiero. Amb ell obrim aquesta nova hora.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
2: Nadem una miqueta, anem a nedar, ara mateix swim, la cançó dels BTS.

0: Drive.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.
3: Una mica de col·laboració entre tots per evitar això del mosquit tigre, aquestes aigües estancades a vegades, que també les tenim a casa, eh?
4: Que encara han de venir.
3: Alguna galleda, alguna d'aquelles, no sé, alguna aigua que tenim, d'alguna vegada que carreguem les plantes i que després deixes l'aigua allà, alguna planta, alguna flor que té aigua sota, tot això ho podem evitar.
5: Saps aquest lloc on sempre tornes?
6: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
5: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic, perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
7: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Aquí el tens, Bruno Mars. Gran tema musical, aquest Ricky Hall.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 2 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5 euros amb 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dimecres 27 de maig, a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny, a les 5 de la tarda, a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans, a Vilafant, no hi faltis.
1: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Rivera.

passa poca estona de la mitjanit. A dins d'un búnquer soterrat a les afores de Moscou, un home mira una pantalla. Aquesta s'encén de color vermell. La paraula que hi apareix és llançament. Ara, l'home té 10 minuts per decidir si el món existirà demà al matí. El seu nom és Stanislav Petrov, l'home que aquella nit va salvar la vida tal i com la coneixem. Però la decisió que va prendre no la va saber ningú durant 15 anys. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Avui parlem de l'home que va salvar el món d'una guerra nuclear, Stanislav Petrov.

0: Ens situem a l'any 1983. La relació entre Estats Units i la Unió Soviètica ha tocat fons dins el context de la Guerra Freda. Al març d'aquest any, el president Ronald Reagan ha pronunciat el discurs de l'Imperi del Mal, referint-se a la URSS. Aquest mateix mes ha iniciat la Iniciativa de Defensa Estratègica, un programa per construir armes especials capaces d'interceptar míssils nuclears soviètics. Des de Moscou, això s'interpreta com una estratègia d'Estats Units per tal de poder atacar primers sense rebre les conseqüències d'un possible contraatac per part dels soviètics. Al mes d'agost, el Congrés dels Estats Units ha rebutjat una moratòria nuclear bilateral, és a dir, un pacte per al qual les dues parts, Estats Units i la Unió Soviètica, acordaven frenar simultàniament la producció, les proves i el desplegament d'armes nuclears. En ser rebutjat per part dels Estats Units significava que la cursa armamentística continuava accelerada. I amb tot aquest context i antecedents, arriba el dia 1 de setembre de 1983, quan un caça soviètic derriba un avió civil de Korean Airlines, el vol KAL-007, en l'espai aeri soviètic, prop de l'illa de Sakhalin. El greu problema, però, és que a bord hi havia 269 persones, entre elles un congressista nord-americà. Totes moren i Washington condemna el que anomena una massacre per part dels agressors soviètics. Ara el clima és el pitjor des de fa molt i molt de temps, des de la crisi dels míssils de Cuba l'any 1962. Davant d'aquesta situació, la Unió Soviètica sencera es prepara per un possible atac de part dels Estats Units. L'alerta és màxima i la tensió també. Tota aquesta tensió fa que sigui molt més fàcil per part de la URSS cometre errors logístics i que puguin causar greus conseqüències. És en aquest context quan arriba la nit del 25 al 26 de setembre del 1983. Stanislav Petrov s'asseu davant la seva consola de control, preparat per a un torn de 12 hores. Petrov va néixer el 7 de setembre de 1939, a prop de Vladivostok. El seu pare va pilotar avions de combat durant la Segona Guerra Mundial. La seva mare era infermera. Però Stanislav Petrov no és un militar de carrera en el sentit clàssic. Ha estudiat enginyeria a la Universitat Militar d'Enginyeria de Ràdio de Kiev. La seva formació és tècnica, científica, una distinció que li resultarà crucial per desenvolupar el seu paper. A principis dels anys 70 l'assignen a l'organisme que supervisa el nou sistema d'alerta primerenca soviètic, el sistema OCO, que en rus significa ull. El seu objectiu és detectar qualsevol llançament de míssils balístics des del territori nord-americà. Petrov coneix el sistema per dins, ha participat en el desenvolupament del seu programari i això el permet conèixer com funciona i sap també com pot fallar. Al moment dels fets, la tardor de 1983, Petrov és tinent coronel. Té 44 anys i treballa al centre de comandament Serpulkov 15, un búnquer secret situat al sud de Moscou. La seva tasca és observar la xarxa de satèl·lits i notificar als superiors en cas que es detecti un atac de míssils contra la Unió Soviètica. El protocol és explícit. Si el sistema detecta un llançament, Petrov ha de comunicar-ho immediatament a la cadena de comandament. Llavors els generals ho traslladen al Kremlin i el líder soviètic, Yuri Andropov, té la paraula final sobre el contraatac nuclear. Aquella nit en què s'encén la pantalla, Petrov no hauria d'estar de guàrdia. Un company seu ha de fer el torn, però per raons que els registres no han conservat, és Petrov qui avui ocupa el càrrec. Les primeres hores del torn transcorren en calma, però poc després de mitjanit, hora de Moscou, una sirena trenca el silenci dins el búnquer. La pantalla gran, il·luminada en vermell, mostra una sola paraula: llançament. El sistema indica que un míssil balístic intercontinental Minuteman ha estat llançat des de la base aèria de Malmstrom, a Montana, als Estats Units, rumb a la Unió Soviètica. Acte seguit, el text de la pantalla es modifica i apareix la frase «atac de míssils». Quatre alertes més es succeeixen. El sistema ha detectat 5 míssils en total, tots en trajectòria cap a territori soviètic. El nivell de fiabilitat de l'alerta és el màxim possible. A la sala, el pànic s'apodera dels altres operaris. Tothom mira a Petrov. El protocol diu el que ha de fer molt clarament. agafar el telèfon, trucar als superiors i comunicar l'atac. Però el nostre protagonista s'hi nega. En aquells 10 minuts, el temps que els analistes després han calculat que tenia per prendre la decisió, Petrov passa per un procés mental que ell mateix ha descrit en entrevistes posteriors. I és que hi ha diversos factors que el fan dubtar de la veracitat de l'atac. El primer és que 5 missils no tenen sentit. Petrov ha estat entrenat durant anys amb una premissa fonamental. Si els Estats Units decidissin atacar la Unió Soviètica, ho farien amb centenars de missils simultanis. L'objectiu d'un primer atac nuclear és destruir la capacitat de resposta de l'enemic. Un atac amb 5 missils no seria un primer atac. Seria un error o una prova. Ningú començaria una guerra nuclear deixant a l'enemic prou viu perquè respongués. El segon factor és que els radars terrestres soviètics no confirmen res. El sistema OCO funciona via satèl·lit, però els radars de terra que rastregen objectes que suren per l'horitzó no mostren cap senyal d'activitat. I un míssil balístic intercontinental vol dir que hauria d'aparèixer en aquests radars. El tercer factor és que Petrov coneix el sistema OCO per dins i sap que és propens a errors. En el seu criteri, una alerta sense confirmació de múltiples fonts és una alerta que cal verificar, no executar, almenys no per ara. Però res d'això elimina el dubte. El sistema marca fiabilitat màxima. Podria ser real. Petrov agafa el telèfon, però no truca als generals. Comunica: error del sistema, alerta falsa. Cap missil està arribant. Amb aquest acte, Petrov no s'equivocava i tallava la possibilitat d'una resposta balística per part de la Unió Soviètica que hagués desencadenat en una guerra nuclear brutal. La investigació posterior determina la causa. El satèl·lit Cosmos 1382 havia captat el reflex del Sol sobre els núvols d'alta altitud. El programari ho havia interpretat com la punta de calor d'un missil, 5 vegades seguides. No hi havia cap missil. El que passa a continuació és absurd. Petrov rep una amonestació per errors administratius al registre de guàrdia. Cap distinció, cap reconeixement oficial. El sistema no volia publicitat sobre el fet que el seu satèl·lit havia fallat de manera tan estrepitosa. El 1984 es jubila anticipadament. Torna a casa, a un petit apartament a les afores de Moscou. La seva dona mor de càncer el 1997. Viu sol. Durant 10 anys no en parla amb ningú. Quan finalment ho explica a la seva dona, ella li pregunta: "I tu què vas fer?" I ell respon: "Res, no vaig fer res." L'incident roman classificat fins al 1991. El món se n'assabenta el 1998. Petrov rep reconeixements internacionals tardans. Viatja a les Nacions Unides, guanya el Dresden Peace Prize, però continua vivint al mateix apartament modest. Mor el 19 de maig de 2017. Però la notícia no transcendeix fins mesos més tard, quan un amic alemany truca al seu fill per felicitar-lo pel seu aniversari. El govern rus no emet cap comunicat oficial. 11 dies després de la gran nit de Petrov, l'OTAN inicia un exercici militar que simula un atac nuclear soviètic. L'URSS ho interpreta com una possible cobertura per a un atac real. Mobilitzen tropes, transporten armes nuclears als llocs de llançament. Andropov rep el maletí nuclear. El 1983, el món va estar a punt de destruir-se dues vegades en menys de 6 setmanes. Les dues vegades, algú va decidir esperar. Però d'això en parlarem en un altre episodi. Fins aquí el d'avui. Moltes gràcies per escoltar Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
2: Gràcies al nostre company Aniol Ribas per aquesta interessantíssima, doncs, explicació d'aquest dia que vam estar a punt d'una guerra nuclear, eh? Carlota Giró, aquí tens la seva cançó Sense pressa. La Figuerenca també vol estar amb nosaltres aquesta tarda.

0: surten les paraules sense pressa.
1: Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 11:45 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-6175. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol, a l'Àgora. Us hi esperem.
2: Quin dinar de socis, eh? Ai, la festa està servida amb els companys de Clau de Sol. Bebe Rexha i Fate Lace, cançó dinàmica mogudeta d'aquelles que fan ballar. New Religions.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes en voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: La batalla de Donald Trump contra la immigració als Estats Units va fer que hi haguessin moltes revoltes de carrer. Bruce Springsteen va dedicar una cançó, Streets of Minneapolis.

0: Aquest dissabte 6 de juny, Vilafant es converteix en la capital del còmic. A les 11 del matí, a Alcau, arriba la Festa del Còmic de Vilafant. Gaudeix de la xerrada de bat, còmic americà, manga i històries gràfiques per a tothom, a càrrec de Batcova. I no et perdis l'entrega de premis del 7è concurs de còmics de Vilafant. Una proposta per a petits i grans amants de les vinyetes. T'hi esperem. Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura.
1: Aquí tens la música, Declaring Love. Aquí és el tema que escoltem. La veritat és que és un tema que ha agradat molt i li ha obert les portes a Claren. Aquest amor, Love.

L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur. Vivir así es morir de amor. Sí, sí, ja l'havíem escoltat, però no en veu de David Bisbal.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
2: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
1: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
2: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
1: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.

Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida. Preciós tema musical de The Paul. Continua sonant aquesta última bala.

0: Atenció, amants de la lectura i la cultura. Després d'haver-se ajornat per les condicions meteorològiques, arriba la nova data de les Tardes Literàries de Vilafant 2026. Aquest divendres 5 de juny a les 7 de la tarda, l'Espai del Cau acollirà la presentació del llibre Converses de sobretaula al motel. Una trobada molt especial amb els autors Joan Armenguer i Xavier Fabrés, acompanyats de la periodista Anna Ponsí. Una conversa sobre l'Empordà, la gastronomia, la cultura i les històries que neixen al voltant d'una bona taula. Divendres 5 de juny, a les 19 hores, a l'Espai del Cau de Vilafant. Organitza Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura. No deixis escapar aquesta nova cita amb les Tardes Literàries de Vilafant.
1: Vinga, va, 3 minuts i arribarem a les 5 de la tarda, a l'hora en punt notícies, amb una tarda que se va enfosquint, 4 gotes que van caiguent, re, molt poca pluja, de moment, però atenció perquè podíem tenir tempestes al llarg d'aquesta tarda i d'aquesta nit. Diana Mur, batecs de plàstic.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Alberto Núñez Feijóo ha presentat als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. El dirigent popular ha evitat valorar la petició que ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. En les jornades del Cercle d'Economia avui ha negat que la proposta sigui cap drecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
2: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
1: I des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer, que el van fer president a Pedro Sánchez són cordials. El Mas ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com si té l'actual govern de coalició.
3: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis, uns diners que es poden destinar també per fer habitatge públic. I l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha ampliat des d'aquest dilluns la cobertura presencial del servei de trombectomia mecànica per al tractament dels ictus isquèmics. Segons el Departament de Salut, el centre ha passat a oferir aquesta tècnica especialitzada de 9 del matí a 2 de la tarda, dies feiners, a prestar-la de 8 del matí a 8 del vespre, dilluns a divendres. L'ampliació ha estat possible gràcies a una aliança entre els hospitals Arnau de Vilanova, Vall d'Hebron i Sant Pau. La previsió és continuar ampliant aquesta cobertura en una segona fase a partir del setembre. I el sector de les vetlladores de Girona i l'UGT denuncien incompliments sistemàtics del plet de condicions per part de la Fundació Catalana de l'Esplai. Es tracta d'una empresa encarregada de monitors de suport als alumnes amb necessitats educatives especials de les escoles de Girona.
4: A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal. De dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
5: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
4: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
5: Dissabtes de 10 a 13 hores.
4: Diumenge tancat.
5: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
4: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
5: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
6: Energia per recórrer.
7: Vinga, va, una mica d'energia en aquesta tarda fosca amb Doctor Prats. És la banda sonora de la sortida aquí a Catalunya del Tour de França. Valentí.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 2 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Tens un munt de llibres i no saps què fer-ne? Estàs buscant un llibre vell o descatalogat des de fa temps? Doncs, a partir d'ara, podeu anar a la Taverna Librària, una llibreria solidària situada a Figueres. Les voluntàries de la Taverna Librària s'encarreguen de rebre'ls, classificar-los i donar-los una segona oportunitat. La trobaràs al carrer Narcís Soler 6 i a les xarxes socials.
2: És la veu de Naina, acompanyada dels Figaflaves. I és un pecat, pecat però original.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Fran Perea, Ernest Prana. Aquesta és la seva cançó Plegats, El teu aire.

Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: Molt bones, ja hi tornem, com sempre, com cada setmana, fidels, per fer la repassada ràpida, aquest petit abans de les 10 primeres posicions de la llista i les novetats de la setmana del Top 30 de Vilafant FM. Com sempre, un ràpid abans de lo que passarà el dimecres al vespre, d'ans a les 9 fins a les 11, que és la repassada general de la llista. Ara mateix anem a començar parlant de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Caigo i torna amb el seu Heaven on Your Mind.

0: El Golpido, la nova de Quevedo i Nueva Línia. Les novetats de la setmana. Les novetats aquí a la llista del Top 30. I de les novetats ens anem a repassar les 10 primeres posicions d'aquesta setmana.
1: Número 10.
0: La primera és Maria Becerra, el seu Qué ganas de comerte. Vuit setmanes de la llista.

0: Aquest track està situat a la posició número 10. Deixa pas al lloc número 9.
1: Número 9.
0: Demi Lovato, Low Ridings.

0: sona fantàstic, sona directament a la posició número 8 de la llista, deixant pas al lloc número 7.
1: Número 7.
0: John Smith, Fate. Chica 305.

0: John Smith, Fei, Chica 305, porten molt poquet a la llista i tenen molt bon carisma. Set setmanes que ens acompanyen, ho fan des de la posició número 7.
1: Número 6.
0: Quevedo, que ocupava el lloc número 1 fa 7 dies, el seu Ni Borracho.

0: tu. Belé, Shakira, ocupant aquesta posició número 2. 9 setmanes de la llista, remuntant des del 6. I és el moment desitjat de conèixer qui és el nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Sona després de 12 setmanes lluitant per arribar al número 1. La setmana passada en el 5, Nicky Jam. Loco por verte. Loco por verte.

el nostre número de la setmana, tendre i romàntic, Nicky Jam, Loco por Verte. I aquí ha estat el petit abans que hem fet de la repassada de la llista del Top 30. Recorda que el dimecres repassem la llista completa de les 9 fins a les 11, les 30 peces completes perquè gaudeixis al 100%. Fins llavors!

0: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Manolada 2026. Amics de Manoli Palolsa Valdòria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campinal Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palolsa Valdòria de Vilafant.
2: Saps aquest lloc on sempre tornes?
3: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
2: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
4: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
5: G Balvin, Bizarrap, aquí tens el Music Sessions volumen 62-66.

0: El ritme i la música de J Balvin, Bizarrap, aquí a la sintonia de la ràdio en aquesta tarda d'avui dimarts, 2 de juny.
1: Aquest dissabte 6 de juny, Vilafant es converteix en la capital del còmic. A les 11 del matí, a Alcau, arriba la festa del còmic de Vilafant. Gaudeix de la xerrada de Bat, còmic americà, manga i històries gràfiques per a tothom, a càrrec de Batcova. I no et perdis l'entrega de premis del 7è concurs de còmics de Vilafant. Una proposta per a petits i grans amants de les vinyetes. T'hi esperem. Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura. Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
0: 25 minuts perquè siguin les 6 de la tarda. Arriba Bruno Mars, Lo arriesgo todo.

0: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Tu fila 28, primer lateral, jo fila 32, veig testa dalt.
4: No. Per una cançó, en viu i en directe. Sí, és Joan Dausà. Comença el concert.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: Maria del Mar Bonet també vol compartir tarda amb nosaltres amb aquesta nova cançó, Blaus i Blaus.

Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Higieners, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida. Rosalía, nova cançó, aquí tens el Foco Rani.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Manolada 2026. Amics de Manoli Palolsa Valdòria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aiguamolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campinal Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aiguamolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aiguamolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palolsa Valdòria de Vilafant.
3: Convidat estrella aquí a l'FM, Melendi. El seu nou treball presentat aquest mes de maig és Veneno i Arena. Melendi.

0: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.
1: Juan Magán, Omar Montes, Ayer la vi. Peça que ens deixa el butlletí de les 6 de la tarda. Una pausa i tornem, eh?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern treu ferro al poc ús del català que farà el papa a la seva visita a Catalunya la setmana vinent i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima al respecte. Tot això, l'executiu ha traslladat al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Panec és la portaveu del govern.
2: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
1: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la base històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que a l'abril, una reducció del 2,2%, mentre creix l'afiliació en 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig. Paco Ramos és el secretari de Treball.
3: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
1: Més qüestions. Junts, Partit Popular, Vox i CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per al 2026, que pugen a 41.000 milions d'euros. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. Els vots del PSC, Esquerra i Comuns les tombaran i els comptes continuaran el tràmit parlamentari amb la previsió que es puguin aprovar definitivament al juliol. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Les precipitacions afectaran, en principi, fins a les 8 del vespre al nord-est. Les pluges intenses poden arribar als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Avisen també de temps violent en calamarsa i pedra de fins a 2 centímetres i vents de 90 km hora, esclafits, possibles tornados al Berguedà i Ripollès i també a l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Lluçanès, Osona i el Pla de l'Estany. Per tant, anem alerta. I la ciutat de Girona comença a transformar-se des d'avui en un dels escenaris de la nova sèrie de Tomb Raider que s'emetrà a Amazon Prime Video. Des de finals de la setmana passada es va tancar l'aparcament que hi ha al carrer Font de l'Abat, al costat del Zocine, i des d'aquest dimarts es comença el muntatge del tram en el carrer Santa Clara. A propers dies hi haurà rodatge.

Au, au, no siguis així. Recomana la nostra sintonia als teus amics, als teus coneguts. Digue'ls-hi on poden escoltar i trobar la millor música i la millor companyia. 107.3, exacte.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Sempre amb totes les novetats que van arribant a l'FM, Pablo López també és una d'elles. Aquesta és Esdrújula, la seva nova cançó.

el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 2 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
3: La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
3: O bé ens escoltes a través de la FM, al 107.3, o bé a qualsevol lloc del món, a través de radiovilafant.com.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: La més guapa de Girona. Una cançó de Tropico, Manu Amorós, Hold Van i Musti.

0: és FM.
1: Mango, metele mango. Més ritme a les zones de Ràdio Vilafant FM. Aquí tens Sapo Perro. És una cançó de Marc Lucas i Juan Magán.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades, no els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.

Tots els programes que escoltes aquí a Ràdio Vilafant els tens per descarregar-te'ls des de la nostra plana web www.radiovilafant.net o .cat.

Ens agrada compartir amb la nostra audiència totes aquelles cançons que s'estan punxant a tot arreu, com aquesta de Bebe Rexha i Faithless, New Religion.

0: 107.3 FM.
1: Torna a ser la veu de la cançó del Mundial, Shakira, Burna Boy. Aquí tens el Dai Dai.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: 107.3 FM.
1: Reggaeton, rock and roll, rumbes, cúmbies, el que vulguis. Tenim tota la música a la teva disposició.

0: Pardo. Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Alberto Núñez Feijóo promet als empresaris catalans retornar la decència al país i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però avisa que no agafarà dreceres, ni demanarà favors, ni els regalarà, Jordi Fortià.
2: El dirigent popular ha presentat la seva aposta per avançar les eleccions generals durant les jornades del Cercle d'Economia. Feijóo ha tornat a reclamar els suports de Junts i el PNB.
3: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
0: El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya.
2: Considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Paneque n'és la portaveu.
4: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
0: Més d'un miler de docents s'han manifestat a Barcelona per protestar contra el preacord entre el Departament d'Educació i USTEC i professors de secundària.
2: Segons Educació, la vaga té un seguiment de l'11%. Ingrid Xavarria és portaveu de la CGT i Laia Fons, portaveu de la Intersindical.
5: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública, és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
6: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat. També considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules.
0: En cultura, en marxa a aquesta hora la Patum de la Fundació La Llar, la festa prèvia a la Patum 2026 que celebra el seu dia gran dijous.
2: Es tracta d'una festa oberta a tothom, però dedicada i feta per persones amb diversitat funcional.
0: I en esport, Janire Gallut arrenca el play-off al títol de la Lliga ACB.
7: En breus instants arrencarà el partit del Barça, que enceta les eliminatòries visitant la pista de l'UCAM Múrcia en el primer maig de la sèrie al millor de 3 partits. Xavi Pascual, que deixarà la banqueta blaugrana després de disputar-los, pot comptar amb la totalitat de la plantilla per primer cop en tota la temporada.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Dues Catalunyes hem tingut les últimes 4 o 5 hores. Mentre a gran part de Lleida, de Tarragona i del sud de Barcelona el sol és dominant, i també el vent, un vent eixut i càlid, déu-n'hi-do, per exemple, a Tarragona, a gran part de les comarques de Girona i també a les del nord de Barcelona, les tempestes han estat notícia. A hores d'ara, les més fortes i amb pedra es situen al voltant del nord d'Osona, també l'interior de la Selva, sud del Ripoll i l'Alt Berguedà. Ja hem arribat als 55 litres per metre quadrat, per exemple, a la Nou de Berguedà, cap als 30 a Olot, 25 a Torelló, i encara fins que es faci de nit tindrem ruixats en aquestes comarques de Girona, també al voltant del Montseny, Osona i l'Alt Berguedà. A la resta del país molta més calma, encara que ben insistent cap al sud, i una nit que refrescarà una mica més que dies enrere. De fet, el dimecres la calor serà més suportable i no tindrem pluges. Només aquesta matinada, algun ruixat a l'àrea metropolitana, molt fugaç. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. De moment, a aquesta hora, destacarem encara un quilòmetre de lentitud amb aturades a l'autovia 2, al seu pas per Sant Vicenç dels Horts i en sentit Barcelona. És per un vehicle variat, està tallant un carril en aquesta direcció. A les dues rondes hi ha hagut diferents incidències, dues rondes a Barcelona. En aquest cas, a la ronda litoral ens queda lentitud, retencions entre la zona franca i la Barceloneta, tot i que pràcticament s'allarguen de forma intermitent, fragmentada, fins a la zona de Poblenou. Tot això en sentit Trinitat. A la ronda de dalt, en aquest cas també en sentit Trinitat, lentitud i retencions entre Diagonal i la zona de la Vall d'Hebron. El que fa a la resta de punts de la xarxa viària, queden sobretot punts amb intensitat i trams afectats per obres, com és el cas de la C-59, avui força afectada en el tram de Caldes de Montbui, en els dos sentits de la marxa. És tot, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Alberto Núñez Feijóo promet als empresaris catalans retornar la decència al país i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però avisa que no agafarà dreceres, ni demanarà favors, ni els regalarà.
4: El dirigent popular ha presentat la seva aposta per avançar a les eleccions generals durant les jornades del Cercle d'Economia. Feijóo, que ha tornat a reclamar els suports de Junts i PNB, ha evitat respondre directament la petició de Jordi Turull perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. En resposta a una pregunta directa, el líder popular s'ha limitat a dir: parlem de coses serioses.
0: Feijóo diu que no busca dreceres per arribar a la Moncloa i demana calma per debatre el finançament autonòmic. Jordi Casino.
5: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
6: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
5: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
7: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Catalunya i el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Catalunya i España.
5: Un Cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
0: Doncs des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que les relacions amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
4: Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític, com sí que té l'actual govern de coalició.
8: A los gobiernos se llega con votos y el Partido Popular no tiene un proyecto de país, no tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
4: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores, i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments, que tenen superàvit, puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis, un capital que podran destinar també a fer habitatge públic.
0: I el govern català treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Mont Carvajal.
9: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
10: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
9: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó 14.
10: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
9: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Nova jornada de vaga de professors i mestres avui al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació té un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins dijous i ja ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell.
11: Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Ingrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons de la Intersindical.
12: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública, és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
13: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor a l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules.
11: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
0: Mentrestant, el govern mira amb cautela la votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no el preacord.
4: Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
14: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat en aquest cas el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
4: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que, des del govern, no es vol interferir en el procés.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema. Ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és repetir-lo en pròximes convocatòries. Judit Vallès.
15: La creació d'espais amb ombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adapta Clima. El fons de prestació, amb 16 milions d'euros, ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
16: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no? Algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
15: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i a part posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
0: Un d'aquests municipis és Palafolls, on es du a terme el projecte Patis com a exemple de bones pràctiques en l'adaptació al canvi climàtic. Ràdio Palafolls, Melina Morillà.
17: El municipi ha estat seleccionat com a exemple de bones pràctiques per la renaturalització dels patis de les escoles i de la llar d'infants. Amb una inversió de 115.000 euros, el projecte ha creat zones d'ombra i espais, com el bosc comestible de Mas Prats, per millorar el confort tèrmic dels alumnes. La regidora d'Educació, Susana Pla, ha destacat el valor d'aquest treball col·laboratiu.
18: I estem molt contents, no? Doncs perquè poder explicar el nostre projecte ha sigut especial, i també el que hem fet és posar molt en valor, no?, aquest treball transversal que hi ha hagut, no?, d'escoltar molt les necessitats que hi ha i poder-ho adaptar, doncs, perquè al final els usuaris, no?, són els que millor saben què es necessita.
17: De cara al futur, el consistori aposta per traslladar aquest model d'ombres naturals a places i parcs públics per fer front a les onades de calor.
0: I no deixem la calor perquè pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. És neuromuscular, d'origen desconegut, i talla la comunicació entre els nervis i els músculs, cosa que provoca debilitat i fatiga extrema. Tot i ser minoritària i poc coneguda, a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Maite Polo.
19: Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys, i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
20: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No? A mi m'encantava la meva feina, era la meva vida, i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
19: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: turística fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
1: Que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
0: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
2: Hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
0: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
3: Més coses. Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana al febrer de l'any vinent.
4: En concret, el cap de setmana del 13 i 14 de febrer. Segons ha explicat el regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, el govern municipal de Jaume Collboni treballa amb la idea que la inauguració es faci amb la renovació urbanística del passeig ja acabada. Per Batlle, fixar una data tants mesos abans és una manera de posar-se pressió.
5: No hi ha com fixar la data d'inauguració, perquè això és una pressió que ens posem a nosaltres, però una pressió que també posem a tots els operadors que han de treballar en la preparació d'aquesta inauguració.
4: El creador visual, Lluís Danés, serà el director artístic de la celebració que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia.
6: M'agradaria agafar trossos d'escenografies perquè d'alguna manera poséssim a les Rambles, les convertíssim en aquestes golfes que ens expliquen d'on venim, però que sobretot aquest territori que ens ha de dir on volem anar.
4: La celebració comptarà amb un pressupost de 500.000 euros.
3: I encara a la ciutat comtal, l'estació d'autobusos Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars.
4: La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta. Té un únic accés pels viatgers pel carrer Nàpols i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Amb una inversió de 14 milions d'euros, la reforma arriba en un moment de creixement sostingut de l'ús de l'autocar.
3: En territori, els veïns dels barris tarragonins de Sant Salvador i Sant Ramon, a Tarragona, exigeixen més informació a la ciutadania arran de l'aturada no programada de l'empresa Dow Chemical al polígon Nord Petroquímic. Denuncien que durant diversos dies han patit sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
7: L'Associació de Veïns de Sant Salvador denuncia que els barris han patit vibracions i sorolls d'una intensitat mai vista fins ara en finestres, persianes i portes que tremolaven de manera constant. Manel Castanyos, el president de l'entitat veïnal, assegura haver suportat jornades i nits senceres de molèsties sense disposar d'informació suficient sobre les causes de la incidència.
8: Una sensació, doncs, de que aquí passava alguna cosa greu, perquè la sorollada era molt gran, era continuada, durant 3 o 4 dies ha estat continuada, i a més l'ona acústica de molta intensitat, perquè vibraven persianes, vibraven portes de garatges, vidres de finestres.
7: Protecció Civil va rebre un centenar de trucades després que s'activés de manera continuada la torxa de seguretat de Dau al polígon nord de Tarragona davant de l'aturada no programada del cràquer d'aquesta indústria química.
3: En cultura, en marxa a aquesta hora la Patum de la Fundació La Llar, la festa prèvia a la Patum 2026, que celebra el seu dia gran dijous. Es tracta d'una festa oberta a tothom, però dedicada i feta per persones amb diversitat funcional. Anem, doncs, cap a Berga, perquè allà hi tenim els companys de Televisió de Sabadell. Josep Collell, bona tarda.
9: Hola, molt bona tarda. Doncs ara mateix la plaça de Sant Pere està plena de com a com per celebrar aquesta Patum de la Fundació de La Llar, que ja està entrant al seu tram final. Una Patum que al final té un objectiu molt clar, i és que les persones amb discapacitat també puguin viure en primera persona aquesta facilitat. Des de la Fundació afirmen que l'autèntica inclusió passa per donar espais perquè gent amb discapacitat també formi part de la cultura popular. De fet, hem parlat amb en Joan Sala, membre de la Fundació, que ens ha explicat com de deixar pas als participants i tota la preparació que hi ha al darrere.
10: Jo crec que és indescriptible com ho viuen. i després, a més,

0: tot el procés. Vam començar a l'abril, llavors tot això s'ha anat com cultivant molt a poc, amb molt de valor al darrere. Llavors, ells avui és l'apoteosi, no? Ho disfruten al més no poder.
1: En total hi participen 65 patumaires i més de 100 voluntaris. Cal remarcar que cada persona hi participa de la manera que vol i que al final és un projecte col·lectiu fet entre persones usuàries, professionals, voluntaris i també familiars.
2: Moltíssimes gràcies, Josep. I una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro.
3: L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores, que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
4: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
3: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
5: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat i, per tant, és una peça que val la pena de veure.
3: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda, en joc el partit del Barça, que enceta les eliminatòries visitant la pista de l'UCA Múrcia en el primer partit de la sèrie, el millor de 3 partits del play-off de la Lliga ACB. Els blaugranes de moment guanyen 16-19 al minut 2 del segon quart. Xavi Pasqual, que deixarà la banqueta blaugrana després de disputar-los, pot comptar amb la totalitat de la plantilla per primer cop en tota la temporada. I en waterpolo avui es decideix la Lliga Femenina. El Sant Andreu i el Mataró es juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per les mataronines el tercer. Mataró, Ràdio Oriol de Bat.
3: S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballart va fer els deures a la capital del Maresme. Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada. Potser suficient perquè els dos equips es coneguin a la perfecció, encara que Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, no li dona gaire importància.
4: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada del joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé.
3: Fa dues temporades els dos quadres també van trobar-se en la final del play-off pel títol. Aleshores el Mataró va necessitar dos partits per aixecar la seva darrera lliga. Sílvia Begno, jugadora del Mataró, desitja repetir la fita.
5: Clar, dimarts no tindrem opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
3: En clau domèstica serà el darrer enfrontament entre barcelonines i mataronines, però aquest encreuament, si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de Champions League de l'11 de juny.
2: I pel que fa a l'hoquei patins, el Vilassana, campió de Copa i que espera rival en la final de l'hoquei Lliga Femenina, ha anunciat avui el fitxatge de l'asturiana Sara Roces, que aquest curs ha competit amb el Benfica. Roces és una de les figures de l'hoquei patins mundial i reforça el conjunt de Lluís Rodero, que vol guanyar per primera vegada la Copa d'Europa. I amb més hoqueis patins, perquè l'Igualada empata l'eliminatòria de semifinals contra el Barça i ara té el factor pista a favor, perquè els dos propers partits es jugaran a les Comes. Ahir els de la Noia van guanyar el Palau Blaugrana per 1-3. Sentim el blaugrana Ferran Font.
6: Sí, al final això és molt llarg, és una semifinal de 5 partits, anem 1-1, en queden 3 partits, haurem d'entrar concentrats, el seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així, per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria i posar-nos 2-1.
2: I en futbol, els socis del Centre d'Esport Sabadell ja han adquirit 6.000 entrades pel partit de divendres contra el filial del Real Madrid en la tornada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió. A l'anada van perdre per 2-0. Toni Ripoll és jugador del conjunt arlequinat.
7: L'equip ho ha demostrat, del que és capaç. No sé què passarà divendres, però el que sí que estic segur que passarà és que la nova Creu Alta vibrarà. Bueno, hem viscut altres escenaris com a Múrcia, hem viscut un escenari com a Algeciras, hem viscut altres contextos, no? Llavors, l'equip ha demostrat aquesta garra, no?
2: Doncs fins aquí l'actualitat esportiva.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa. Per torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
2: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
2: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
3: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del...
4: Bona tarda, són 8:15.
5: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
4: Alberto Núñez Feijóo promet als empresaris catalans retornar la decència al país i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però avisa que no agafarà dreceres, ni demanarà favors, ni els regalarà. Jordi Fortià.
6: El dirigent popular ha presentat la seva aposta per avançar les eleccions generals durant les jornades al Cercle d'Economia. Feijóo ha tornat a reclamar els suports de Junts i PNB.
7: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
4: El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya.
6: Considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
8: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
4: Més d'un miler de docents s'han manifestat a Barcelona per protestar contra el preacord entre el departament i USTEC i professors de secundària.
6: Segons Educació, la vaga té un seguiment de l'11%. Ingrid Xavarria és portaveu de la CGT i Laia Fons, portaveu de la Intersindical.
9: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública, és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
10: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor a l'alumnat. També considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules.
4: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes.
6: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. Ingrid Guardiola és comissària de la mostra.
11: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
4: I en esport, Janire Gallut arrenca el play-off al títol de la Lliga CB.
12: En joc des de les 7, el partit del Barça que enceta les eliminatòries visitant la pista de l'UCA Múrcia en el primer maig de la sèrie millor de 3 partits. Els blaugranes guanyen 21-32 al minut 6 del segon quart i Xavi Pascual, que deixarà la banqueta blaugrana després de disputar-los, pot comptar amb la totalitat de la plantilla per primer cop en tota la temporada.
13: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís-Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Dues Catalunyes hem tingut les últimes 4 o 5 hores, mentre a gran part de Lleida, de Tarragona i del sud de Barcelona el sol és dominant, i també el vent, un vent eixut i càlid, déu-n'hi-do, per exemple, a Tarragona, a gran part de les comarques de Girona i també a les del nord de Barcelona, les tempestes han estat notícia. A hores d'ara, les més fortes i amb pedra, es situen al voltant del nord d'Osona, també l'interior de la Selva, sud del Ripollès i l'Alt Berguedà. Ja hem arribat als 55 litres per metre quadrat, per exemple, a la Nou de Berguedà, cap als 30 a Olot, 25 a Torelló, i encara fins que es faci de nit. Tindrem ruixats en aquestes comarques de Girona, també al voltant del Montseny, Osona i l'Alt Berguedà. A la resta del país, molta més calma, encara que ben insistent cap al sud, i una nit que refrescarà una mica més que dies enrere. De fet, el dimecres la calor serà més suportable i no tindrem pluges. Només aquesta matinada, algun ruixat a l'àrea metropolitana, molt fugaç. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís-Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs de moment tot plegat va millorant, va estirant cada cop més, també amb menys incidències que puguin empitjorar la circulació. En aquest sentit, a l'autovia 2, on teníem aturades a Sant Vicenç dels Horts per un vehicle avariat, ja podem parlar un altre cop de trànsit fluid, ja no hi ha problemes per circular en aquest punt, tot i que encara queda el carril ocupat pel vehicle avariat en sentit Barcelona. Ara mateix tenim una via local tallada per un accident a Sant Hilari Sacalm, és la GI 550. De moment aquesta via tallada per aquest accident en els dos sentits de la marxa. I pel que fa ja a volum de trànsit, ens en queda bàsicament a les rondes de Barcelona en sentit Trinitat, sobretot la litoral de Zona Franca a Montjuïc, i puntualment també a l'autopista P7 a l'altura de Sant Cugat, on hi ha un quilòmetre en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Alberto Núñez Feijóo promet als empresaris catalans retornar la decència al país i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però avisa que no agafarà dreceres, ni demanarà favors, ni els regalarà.
4: El dirigent popular ha presentat la seva aposta per avançar les eleccions generals durant les jornades al Cercle d'Economia. Feijóo, que ha tornat a reclamar els suports de Junts i PNB, ha evitat respondre directament la petició de Jordi Turull perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. En resposta a una pregunta directa, el líder popular s'ha limitat a dir: parlem de coses serioses.
0: Feijóo diu que no busca dreceres per arribar a la Moncloa i demana calma per debatre el finançament autonòmic. Jordi Casino.
5: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
6: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica, que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
5: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
7: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Catalunya i el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Catalunya i España.
5: Un Cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
0: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que les relacions amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
4: Un Almasaiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític, com sí que té l'actual govern de coalició.
8: A los gobiernos se llega con votos y el Partido Popular no tiene un proyecto de país, no tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta clara y además que tiene hechos y resultados.
4: un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc de Professionals Sanitaris que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis, un capital que podran destinar també a fer habitatge públic.
0: I el govern català treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Mont Carvajal.
9: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
10: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
9: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
10: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
9: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que abans d'acabar la legislatura espanyola caldria fer efectiva del tot la llei d'amnistia i aconseguir l'oficialitat del català a nivell europeu. Marc Dalmau, bona tarda.
11: Bona tarda. Salvador Illa assegura que no li agrada gens el que apunta les enquestes a nivell espanyol i diu que no veu una alternativa conservadora sinó involucionista. El cap de l'executiu català ho ha dit en una xerrada al Cercle d'Economia amb el lehendakari basc i Manol Pradales i el president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, on ha apostat per acabar la legislatura del govern central. Ho justifica perquè creu que hi ha diverses coses que es quedarien a mig fer. Una d'elles seria l'aplicació dels fons europeus, però també vol que es faci efectiu el desplegament de la llei d'amnistia aprovada ara fa 2 anys i aconseguir l'oficialitat del català, el basc i el gallec a nivell europeu.
12: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Estamos aquí presidentes de 3 comunidades históricas con lenguas propias que se consiguiera la oficialidad del gallego, del basco y del catalán en Europa.
11: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, clourà demà dimecres les jornades del Cercle d'Economia.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Nova jornada de vaga de professors i mestres avui al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació té un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins dijous i ja ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell.
13: Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Ingrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons de la Intersindical.
14: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública, és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
15: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules.
13: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la 1 del migdia i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
0: I mentrestant el govern mira amb cautela la votació dels docents que ha de decidir si accepten o no el preacord.
4: Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
16: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat en aquest cas el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
4: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que, des del govern, no es vol interferir en el procés.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema. Ho fa a través del programa AdaptaClima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és repetir-lo en pròximes convocatòries. Judit Vallès.
17: La creació d'espais amb ombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa AdaptaClima. El fons de prestació amb 16 milions d'euros ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'àrea d'Acció Climàtica i transició energètica.
18: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles hi ha una demanda de les comunitats educatives tant per la climatització de les escoles, no? Algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
17: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i a part posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
0: La calor, precisament, pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. És neuromuscular, d'origen desconegut, i talla la comunicació entre els nervis i els músculs, cosa que provoca debilitat i fatiga extrema. Tot i ser minoritària i poc coneguda, a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Maite Polo.
19: Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència les dues coses de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
20: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No? A mi m'encantava la meva feina, era la meva vida i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
19: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau econòmica, el maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que l'abril, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé.
21: El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
22: Que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
21: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
23: Hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
21: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana al febrer de l'any vinent.
4: En concret, el cap de setmana del 13 i 14 de febrer. Segons ha explicat el regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, el govern municipal de Jaume Collboni treballa amb la idea que la inauguració es faci amb la renovació urbanística del passeig ja acabada. Per Batlle, fixar una data, tants mesos abans, és una manera de posar-se pressió.
1: No hi ha com fixar la data d'inauguració, perquè això és una pressió que ens posem a nosaltres, però una pressió que també posem a tots els operadors que han de treballar en la preparació d'aquesta inauguració.
4: El creador visual Lluís Danés serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia.
2: M'agradaria agafar trossos d'escenografies perquè d'alguna manera poséssim a les Rambles, les convertíssim en aquestes golfes que ens expliquen d'on venim, però que sobretot aquest territori que ens ha de dir on volem anar.
4: La celebració comptarà amb un pressupost de 500.000 euros.
0: I encara a la ciutat comtal, l'estació d'autobusos Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars.
4: La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta. Té un únic accés per viatgers pel carrer Nàpols i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Amb una inversió de 14 milions d'euros, la reforma arriba en un moment de creixement sostingut de l'ús a l'autocar.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de la Veu de Sant Joan i Domenys Ràdio.
6: Des d'aquest dilluns, el nou cos de la Guàrdia Municipal de Sant Joan de les Abadeses, format per 4 agents, patrulla pels carrers de la vila. Han substituït l'extint cos de la policia local dissolt l'abril de l'any passat per l'equip de govern de Més amb el rebuig de l'oposició d'Esquerra Republicana. En el seu moment, l'alcalde Ramon Roquer va dir que la policia local estava sobredimensionada i que els pobles de menys de 10.000 habitants no estan obligats a tenir-ne. A Sant Joan li pertocaria tenir 6 agents i un caporal, però darrerament mai passava de 3 agents. En el procés van presentar-s'hi 28 persones que van passar una formació que els permetrà fer tasques concretes com atendre la seguretat viària, els comerços, els veïns, evitar l'incivisme o controlar la zona verda.
7: Els usuaris de tren de l'Arbós i de municipis veïns que utilitzen l'estació fa temps que alerten el risc que suposa fer servir el pas subterrani sota les vies, a més de no tenir il·luminació. Denuncien que els ascensors no funcionen, fet que representa un problema important per a les persones amb mobilitat reduïda. Des que DIF va donar per acabades el passat abril les obres de reforma de les andanes, aquests elevadors no han arribat a entrar mai en funcionament. Ara l'Ajuntament de l'Arbós s'ha desvinculat de la situació i assegura que la responsabilitat correspon a DIF. El consistori afirma que reclama reiteradament la posada en marxa dels ascensors i que també ha traslladat aquesta petició a la subdelegació del govern espanyol.
0: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona. Convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro.
24: L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
25: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
24: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
26: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb 4 dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat i, per tant, és una peça que val la pena de veure.
24: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
0: I els treballs d'excavació al jaciment del Camp dels Ninots han permès recuperar l'esquelet sencer d'una cria de tapir que va viure fa uns 4 milions d'anys. 4 milions d'anys, al Pliocè. Es tracta del més complet trobat a Europa. Televisió de la Selva, Paula Fernández.
27: Les excavacions al Camp dels Ninots a Caldes de Malavella han permès recuperar l'esquelet gairebé complet d'una cria de tapir de fa 4 milions d'anys. L'exemplar d'un any d'edat aproximadament és el juvenil més complet descobert fins ara a Europa. Ens detalla més el codirector de les excavacions, Gerard Campeny.
28: Aquest esquelet nou ens ampliarà aquesta informació per poder conèixer les fases de creixement d'aquesta espècie, com s'organitzaven des del punt de vista d'estructura social. No? Són animals que vivien, són força solitaris, que vivien en zones selvàtiques. No? Sabem, nosaltres hem pogut reconstruir la Lauricilva, el bosc de llorer que hi havia al voltant d'aquest antic llac. I per tant, doncs bé, a partir d'aquí podrem conèixer com es comportaven tot aquest, perquè tenim una població sencera i per tant això ens donarà un ventall molt gran. Amb aquests 23 anys hem explorat pràcticament un 4 o 5% de la totalitat del jaciment, per tant realment doncs, les sorpreses continuaran i continuaran durant molts i molts anys i generacions, sí.
27: Ara les restes passaran per un procés de restauració i estudi que començarà a l'Espai Aquae de Caldes de Malavella i continuarà als laboratoris de l'IPES Cerca, a Tarragona, per aprofundir en el coneixement d'aquesta espècie extingida.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. Aquesta tarda arrenca el play-off al títol de la Lliga ACB. En joc el partit del Barça, que enceta les eliminatòries visitant la pista de l'UCAM Murcia en el primer maig de la sèrie, el millor de tres partits. Els blaugranes guanyen 30-46 al descans. Xavi Pascual, que deixarà la banqueta blaugrana després de disputar-los, pot comptar amb la totalitat de la plantilla per primer cop en tota la temporada. I amb waterpolo avui es decideix la Lliga Femenina. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per les mataronines el tercer. Mataró, Ràdio Oriol Debat.
3: S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme. Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada. Potser suficient perquè els dos equips es coneguin a la perfecció, encara que Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, no li dona gaire importància.
4: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé.
3: Fa dues temporades els dos quadres també van trobar-se en la final del play-off pel títol. Aleshores, el Mataró va necessitar dos partits per aixecar la seva darrera lliga. Sílvia Begno, jugadora del Mataró, desitja repetir la fita.
5: Clar, dimarts no tindrem opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
3: En clau domèstica serà el darrer enfrontament entre barcelonines i mataronines, però aquest encreuament, si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de Champions League de l'11 de juny.
2: I pel que fa a l'hoquei patins, el Vilassana campió de Copa i que espera rival en la final de l'hoquei Lliga Femenina ha anunciat avui el fitxatge de l'asturiana Sara Roces, que aquest curs ha competit amb el Benfica i l'Igualada empata l'eliminatòria de semifinals contra el Barça i ara té el factor pista a favor perquè els dos propers partits es jugaran a les Comes. Ahir els de la Noia van guanyar el Palau Blaugrana per 1-3. Sentim el Blaugrana Ferran Font.
6: Sí, al final això és molt llarg, que és una semifinal de 5 partits. Anem 1-1, en queden 3 partits, haurem d'entrar concentrats, el seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així, per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria i posar-nos 2-1.
2: I acabarem amb futbol perquè el fins ara tècnic del Girona, Michel Sánchez, fitxa per l'Ajax. El de Vallecas ocuparà la banqueta fins ara liderada per Òscar García Junyent fins al 2028.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Esteu fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 2 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country. Presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Ruta 66.
5: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
6: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
7: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant, 972 54 63 02.
8: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Primavera Sound is sold out. Business as usual. Barcelona és bona si la bossa sona. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui tornem al Primavera Sound. Connectem amb el Fòrum de Barcelona del 3 al 7 de juny del 2027. Malgrat que les entrades s'han exhaurit, aquí us convidem a una sessió sense acreditació. I comencem aviat, es diu aviat. Soon és el tema que escoltes ara d'entrada amb My Bloody Valentine. Aquesta és la banda formada a Dublín, a Irlanda, liderada per Kevin Shields. Des de 1983 són els pioners del moviment shoegaze. I aquí rescatem aquest Soon, tema que tanca el segon àlbum de My Bloody Valentine, 1991.

0: Dream On, Rising Song, és el tema de Massive Attack, un altre retorn des de Bristol al Primavera Sound. Són els pares del trip-hop, connectats amb l'activista cultural Banksy, actuen el dijous 20, el 4 de juny. I aquí escoltem el tema extret del mes de Nine, Rising Song, del 1998. Més retorns al Primavera Sound. Ensters on Now to New Bouton. No m'acaba de sortir el nom encara, però és quelcom com edificis enderrocats. Edificis nous enderrocats. Era l'Alemanya després de la Segona Guerra Mundial. I aquest 2026 també tornen. La banda formada a Berlín a 1980, liderada per l'incombustible Vixa Bargle. I aquí us proposem Seven Screws, 7 cargols, des de l'àlbum Ales in Allen del 2020. Ensters and Neil Bouton.
1: Sieben Schrauben halten mich zusammen.

Es brennt sich tief in seine Haut.

Robert Smith va formar The Cure a 1976, 50 anys després segueix actiu i molt viu al Primavera Sound, superant totes les modes i tendències del segle XX i XXI. Aquí escoltem A Fragile Thing, tal com Fràgil, extret de l'àlbum Songs of a Lost World, cançons d'un món perdut, del 2024. Continuem amb el Primavera Sound 2026 i aquesta és la llei, una antiga llei del Father John Misty que s'ha dit el 2026. En Josh Tillman és el compositor que està darrere d'aquest... un dels referents del nou de la música contemporània nord-americana, i aquest 2026 ens presenta aquest tema de pop psicodèlic per les vostres orelles, Father John Misty.

Salad Days, dies d'amanida, la Primavera Sound 2026 amb Mac DiMarco, més pop psicodèlic amb aquesta edició des del tercer àlbum d'aquest compositor. Serà present al Primavera Sound i ara passem al Baxter Dury, el fill d'Ian Dury. Actua el dissabte 6 de juny i aquí tenim el príncep de les llàgrimes donant títol al cinquè àlbum de Baxter Dury.

driveway.

Kisses. Aquests són els petons de Slow Dive. La banda formada a Reading a 1989 tornen al Primavera Sound al 2026 amb el seu Dream Pop. Ens presenten l'àlbum Everything is Alive, Tot és Viu, amb Neil Halstead i Rachel Gorswell. Continuem amb aquesta connexió Primavera Sound, seguidament amb Depressión Sonora. Marcos Crespo va formar aquest grup al 2020 i aquí escoltem Estupefacientes. Continuem somiant el Primavera Sound 2026. Depressión Sonora.

Això és el contestador automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal. Cardo!

0: Russian roulette, I'm spinning you round again to...
1: Kiss, els Gansos de Brooklyn, ens presenten aquest àlbum, el seu àlbum anomenat 3D Country, un país en tres dimensions. Es va editar el 23 de juny del 2023 i tres anys després actuen al Primavera Sound. Continuem amb aquesta connexió amb la banda sueca formada a Estocolm el 2015. Ara ens presenten el Cave World, el món cavernícola, des del que extraiem el Troglodyte. Són Viagra Boys.

Season in Hell, una temporada a l'infern amb aquests nous puritans, These New Puritans. Actuen al Primavera Sound 2025, el 6 de juny, presenten Crooked Wing, una ala trencada des de Southend-on-Sea. Continuem volant per les zones de la teva ràdio amb la banda formada a Brighton el 2021. These New Eves, seguidament, ens presenten el seu debut. The New Eve is Rising, al Primavera Sounds. Els rius tornen, es tornen vermells.

Islands, les illes de XX, tornen al Primavera Sound amb el productor Jamie XX. Seran el dissabte 6 de juny. I tres dies abans, les britàniques Wet Leg des de la illa de Wight obriran el Primavera Sound. Wet Leg.

Happy, Happy With You. Escoltem els Big Thief. La banda formada a Brooklyn amb Adrian Lenker a les veus. Ens presenten Double Infinity del 2025 al Primavera Sound, 6 de juny. I arribem a la recta final d'aquesta connexió amb el Primavera Sound, amb la compositora sueca Anna von Hulswolf. Hulswolf, vull dir. El dissabte 6, actuant amb la seva màgia. El tema Death Magic del 2018. Escoltem aquesta misteriosa desaparició d'Electra.

Fins aquí podem arribar, amics i amigues, de la connexió eclèctica amb el Primavera Sound 2026. I esperem que el doctor Music, en Pedro Aparicio, ens faci una crònica post-Primavera Sound de la propera edició. Tanquem el cercle d'aquesta primavera escoltant ja tot un clàssic de les mogudes After Hours, Carl Cox. Com sempre, compartir moments incombustibles és tot un plaer. Good night and good luck. Be good.

0: Molt i molt bones, família. Benvinguts una setmana més de Rhythm i Zenenzer. Tots connectats amb la millor música de ball. Ja saps qui sóc?
1: DJ Flecky.
0: Soc DJ Flecky i t'aportaré les novetats amb música dance, la millor música de ball. També les millors connexions. Avui l'agenda Amics de la Màquina. I per tancar, la bona màquina actual. 2 hores de festival, 2 hores que no pararàs de ballar aquí en el Rhythm i Zenenzer. El meu festival es diu...
1: Rhythm is a dance.
0: Comencem!
2: Atención Charlie 1, atención Charlie 1, aquí sí que hay fiesta.
0: Som-hi, família, que comencem!

I una altra novetat, Rubens Hart i Raúl Locura, Overload. Aquest tema instrumental, aquesta peça amb sons màgics i especials. Novetats en aquí en el Ruïda Mix de Denzel, com sempre, la millor música.

0: aquest tema cantadet de Fabi Glow. On the Move, amb aquest emotional melodic progressive trance 2026. Temes actuals que m'agrada punxar-te perquè estiguis al dia de l'autèntica música de ball, el més actual sonen aquí en el Rhythm is the Dancer. Moltes gràcies per connectar amb nosaltres a través de les webs, des de les emissores de ràdio, des del podcast. Gràcies, família.
1: Ok, roll the drums. Ok, roll the drums.
2: Estàs connectat amb DJ Flecky.
3: Coming up strong with some hardcore power.

de tema actual. En aquesta ocasió, pare i filla, Paco Pil i Brisa Play. La última canció. No serà l'última cançó d'avui, serà la penúltima. Perquè ara punxaré un altre tema clàssic d'un gran artista amb un remix especial. Aquí el tens. Chimo Bayo, la tia Enriqueta. Remix, Wolf Mix, Remix 2025. Un gran clàssic. Ens so pràcticament actual.

Aquí tenías Sachimo Bayo, la tía Enriqueta, Maquet Remix, Wolf Mix 2025. I amb això tanquem aquesta primera part. Ara arriba la nostra connexió amb l'agenda Amics de la Màquina.

Vinga, senyor família, ja estem connectats amb l'agenda Amics de la Màquina. I avui tenim a Mia Bates i Buffon. Molt benvinguts a Ruida Mils, Alenzer, companys d'Amics de la Màquina. M'heu comentat que avui faríeu una mica de sessió Remember. Màquina, Remember. Passem als exactes. Doncs vinga, anem a disfrutar la vostra sessionaca, que segur que la lieu amb bons tamarros i bona sessionaca. Vinga, soy família, Amics de la Màquina, Mia Bates i Buffon, a liar-la! Amics de la Màquina.

0: Sí, senyors! Espectacular aquesta bona màquina, remember, que ens acaba de punxar Mia Bass i Buffon des d'Amics de la Màquina. Moltes gràcies, família, gràcies, companys, per la vostra sessió que hem disfrutat com bojos. I ens tornem a retrobar molt aviat aquí en el Ruïda Amics de l'Enzer. Gràcies, companys, i a continuar així, a continuar liant-la. Gràcies, cracs! Som-hi, família! Continua el Ruïda Amics de l'Enzer, recta final, mitjoreta del programa. I som-hi, família, anem a liar-la amb una mica de màquina actual. Som-hi!
1: Pim-pam, pim-pam, pim-pam, truco, truco.

0: Facebook i també descarregar-te el podcast del programa a través de iVoox. Busca'ns com Rhythm i Zanetzer.
1: Quiero ser maquinero.
2: DJ Flecky et punxa la màquina actual.
0: Som-hi, família. Anem per la bona tralla, la bona màquina actual. Amb aquesta combinació brutal. Xavi BSN, Fernando DC i Raúl Ayora. Baila sin parar. Tema actual. Anem a ballar, Xavi!

potent de Chai Besaina, Fernando DC i Raúl Ayora. Bailar sin parar. Aquesta és la nostra intenció, que disfrutis, que ballis de la bona música. Nosaltres estem durant 2 hores intenses intentant-ho. Intentant que ballis, que disfrutis, que desconnectis.

DJ Zizu i The Pastors. Des de Màquina Records, volum 3. Que clàssic. Rhythm of the Night. Amb aquesta versió més potenta. Sami, Sami, Sami, que s'ha de fastidiar.

original de Corona, With a Mob the Night, amb aquesta versió maquinera de DJ Zizu i The Bastos, des de Màquina Records, volum 3, Rhythm of the Night. Com ens agrada la tralla, com ens agrada la màquina actual. Això és el ruïda, mis rellens, el sinònim de festa. Vinga, més tralla!

Vinga, vinga, més màquina, més tralla. Ara amb Subactiva. Un altre clàssic. En versió actual.

Gran Amics, gran versió actual. I sabe, família, moment de posar el punt i final. Últim tema. I ho fa amb aquesta peça de David Eck i Dark Sensations. Todo por el aire. Canya de la bona per tancar la festa.

Una cançó original de 1967. 67, eh? 6-7. De Frankie Valli. La vàrem conèixer 1982 amb els Boys Than Gown. I ara escoltem aquesta versió que va fer Jimmy Somerville de Can't Take My Eyes Off You. No puc deixar de mirar-te. És com li hem posat avui el nom a aquest programa. No puc deixar de mirar-te, ni puc deixar d'escoltar bona música com aquesta i tota la que vindrà en aquests 60 minuts. Ells són els Haircut 100 i això és Love Plus One. Des del seu Pelican West Plus ens arriba aquest segon tema en l'edició d'avui de Hot Dance 80, el teu programa dedicat a la música dels 80.

I seguim amb bona música, Hot Dance 80. I després de High Cut 100 ens arriben les crispetes. I és que anar al cinema i no menjar crispetes és un pecat. És la música de Hot Butter i Popcorn.

Les crispetes de Hot Butter. I avui fem una selecció, una playlist, o com li vulgueu dir, ben variada, com la música que sona ara de George Michael. I knew you were waiting for me. Això és el teu programa, això és Hot Dance 80.

Gran sorpresa, acompanyant a George Michael, ens ha arribat la famosa veu de... D'aquí? Jocelyn Brown. I ens anem a posar una mica més properos. Anem a escoltar un dels components de... una formació... que el seu líder no era pas el cantant i després van acabar que es van haver de separar. I és que Genesis, Mike Rutherford era un del trio, però Mike and the Mechanics, una altra veu era la que cantava aquest, per exemple, aquest gran èxit. Això no és pas dels 80, però val la pena recordar la bona música de Mike and the Mechanics.

I a la pista central de Hot Dance 80, la Compagnie Cruel, amb una cançó que s'anomena A i E. Tres lletres, ballant el compàs a Hot Dance 80.

Anem a volar el 1985 de la mà de Falco amb una cançó que es va editar el 1985.

Falco amb Vienna Calling. És més conegut la seva cançó L'Esca de Comissar, però de tant en tant tenim de recordar segones cançons, perquè si no escoltaríem sempre el mateix. Ara anem a escoltar una de John Farnham acompanyant a l'Olivia Newton-John. Això és Physical, des del seu Two Strong Hearts. Això és Hot Dance 80, el teu programa de les dècades anteriors, però que sempre porta bona música com aquesta, Physical. Physical.

Anem a fer un vol transoceànic. Des dels Estats Units ens anem cap al Regne Unit. Des d'allà ens arriba una formació que van començar la seva cursa musical als 80 i la van acabar als 90. Són els Sasta Camera i això és All I Need Is Everything. Recorda, això és el teu programa Hot Dance 80. Ens pots trobar al Twitter, al Facebook i al correu electrònic hotdance80@gmail.com.

Pictures, des del seu treball Com el Saber, es porta aquesta cançó a la sintonia de Hot Dance 80. Ens anem cap a Holanda. Des d'allà ens arriba una saxofonista que va néixer el 1969. Ell és Candy Dolfer i això és Lily Was Here.

La música que ens arribava amb una qualitat excepcional des d'Holanda, de la mà de Candy Dolfer. I ara anem a escoltar MC Sar and the Real McCoy. I això ets It's On You. Senzillament ets tu. Tu, la pista central de Hot Dance.

No puc deixar de mirar-te, en aquesta ocasió seria no puc deixar d'escoltar-te. És la música de Donald Fagen, AGA. I això és l'especial de Hot Dance 80, a la música que és, doncs, de qualitat, tot i que no eren números uns a les pistes de ball, però sí que sonaven a les discos o a les emissores d'FM. I de la música de Donald Fagen anem a escoltar Midnight Star i Midas Touch. En aquesta ocasió és un remix de DJ Bronco. Això és el teu Hot Version d'aquesta edició de No puc deixar de mirar-te. El segon, més ben dit. Què tal, com va aquesta edició de Hot Dance 80? Espero que estigueu gaudint tal com jo estic gaudint punjant-la per vosaltres a la vostra FM preferida, o l'Evox.

Hi ha programes que no fem a la Hot Version i avui en farem tres. Bueno, no, en farem un, el que passa que hem escollit dues cançons potents que són Hot Version, però no hem escoltat la versió original.

És la música de Dennis Edwards, Don't Look Any Further. Aquest és el Hot Version d'avui. Gaudim de la bona música perquè tant l'original com la versió són espectaculars. Don't Look Any Further, Mr. Dennis Edwards.

I acabarem l'edició d'avui de Hot Dance 80 amb el Hot Version. En aquesta ocasió escoltem la versió de M People. Serà fins la propera. Una forta encaixada que us ha estat acompanyant des de la producció tècnica i musical Barbarroja Show.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: i vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel. Mira,
3: no.
1: Amb un, però he de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000 segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: parlar d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda. I just love to say it.